Seguiment desigual de la vaga d'educació a Palafolls en la 8a jornada de protestes al Maresme. Aquest dimarts, els centres educatius de Palafolls s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especialment destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A l'escola Mas Prats, el 34,25% no han anat al centre i els mestres, el 45% han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. En quant als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària es troben actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2 a l'altura de Mataró i a Premià de Mar durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà dimecres, la convocatòria de vagues desplaça a les llars d'infants, coincidint amb una nova reunió que està prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte.

0: I la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest 23 de maig, la FIC ha preparat aquest nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al NIT a partir de les 10 del matí. Tot i que l'activitat és gratuïta, tothom interessat ha de formar la seva inscripció prèvia per poder participar. Aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.
1: Més informació a radiopalafolls.cat. Ràdio!
2: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
2: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
5: L'arribada avui al Maresme i al Vallès de la Vegada Docents s'ha acompanyat de la sala

0: Celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació.
1: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, malmès pel temporal. Martí Capçada.
2: Aquest dimecres han començat les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre.
1: Una exposició fotogràfica retratarà a malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. Ona Malgrat.
3: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltrán preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en malgratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila.
1: I del 12 al 16 de juny, Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals a la Minerva, Sergi Ferrer.
4: És el cas de la Fira d'Atraccions, que es muntarà al passeig Manuel Puigvert amb instal·lacions per al públic infantil. Entre les novetats destacades, el retorn de la ruixada dels udols de foc després de les restriccions per sequera i els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de referència de l'escena urbana catalana, i del músic i compositor Manu Guix.

0: Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, l'arribada avui al Maresme i al Vallès de la vaga de docents s'ha acompanyat de la celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació. A quarts de nou, els participants, entre 300 i 400, s'han trobat a l'estació de trens i des d'allà han pujat per la Riera i han creuat Premià de Mar per la Gran Via. Venien, sobretot, del Baix Maresme, però també d'altres indrets de la comarca i alguns del Vallès. Escoltem la Glòria, d'una escola de Vilassar de Mar, i el Guillem, d'una escola de Cabrera de Mar, en declaracions a Premià Mèdia.
2: Estem aquí perquè volem una educació pública de qualitat i perquè se'ns escolti. S'està dient molt el tema dels salaris, però el que volem és que hi hagi una inclusió de veritat. Recursos pels infants. I estem aquí pels infants que són el futur.
3: Cal posar més recursos per solucionar el problema, perquè ara mateix semblen nombres molt grans quan diuen 500 dotacions per l'escola inclusiva. Però hi ha 3.600 centres a Catalunya. 500 dotacions, 500 professionals, vol dir que toca un professional cada 7 centres, aproximadament un professional cada 3.500 alumnes. Queden res. Estem parlant de vagues històriques, ens sentim forts i demanem realment que hi hagi canvis.
1: La manifestació, que es feia paral·lelament a una altra convocatòria a Calella pels docents de l'Alt Maresme, ha passat pels col·legis del Dofí, l'Alió i la Mar Nova, i des d'allà s'han tornat a l'estació per la carretera nacional. La d'avui és la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya. Hi estaven convocats docents del Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, i les aturades van començar ja el 6 de maig i estan previstes fins al pròxim 5 de juny. I estan convocats pels sindicats majoritaris del sector educatiu. S'ha demanat als centres educatius premiats també el seguiment que ha tingut l'aturada d'avui, però de moment no ens han donat informació a Premià Mèdia.
0: I mentrestant, a Palafolls, famílies de l'escola Masprats reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos, mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat la plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció en cas que hi hagués disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en cas de no poder entrar a Masprats, escolaritzaran els seus infants fora del nostre municipi. Des de les famílies s'ha refermat el dret a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada han assegurat que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada pare i mare. La FA de l'escola Masprat s'ha posicionat públicament al costat d'aquestes famílies i reclama recuperar una segona línia d'I3. Defensen que el centre ha disposat d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat. Per la seva banda, el Departament d'Educació ha respost a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i també l'equilibri global de places en el nostre poble. Per part de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn únicament del Departament d'Educació i que no hi poden fer res. Les famílies no tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació dels grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa. No volen que es creïn més places, sinó que redistribueixin per tal que tots els que han demanat entrar a Masprats ho puguin fer i no hagin d'anar a algun altre centre.
0: Gràcies, Melina. Seguim encara en clau educativa. L'AFA de l'Institut Sun Simora de Canet de Mar reclama al Departament d'Educació que deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que faci un manteniment digne de les instal·lacions actuals, així com un calendari que determini quan es construirà el nou edifici. Ràdio Canet.
5: Les famílies de l'Institut Sun Simora han escrit una carta que han fet arribar al Departament d'Educació on volen expressar la seva preocupació davant la situació actual que viu l'educació pública i especialment la realitat que pateixen des de fa anys els Sun Simora. Patricia Porto, presidenta de l'AFA, recorda que fa 13 anys que estan en mòduls provisionals i enumera les deficiències que hi ha a les instal·lacions.
6: Parlem de humitats, goteres, problemes elèctrics, temperatures extremes, deteriorament d'espai, manca de xarxa adequada i un manteniment que arriba tard o sovint no arriba.
5: En concret, en la missiva demanen un manteniment integral dels mòduls amb urgència i més recursos. Volen que també s'escoltin les reivindicacions del personal docent, que es deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que es concreti un calendari que estableixi les dates sobre quan començarà a construir-se el nou edifici.
0: Gràcies. I una vintena de persones han impulsat a Premià de Mar la nova plataforma Gent pel País, una associació que neix amb la voluntat d'organitzar debats i activitats sobre qüestions d'actualitat que afecten tant la vila com el conjunt de Catalunya. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és. Els impulsors asseguren que l'objectiu és treballar pel país i generar espais de reflexió sobre temes socials, culturals i nacionals. La nova entitat, formada en part per antics membres vinculats a l'ANC, remarca que no té voluntat de convertir-se en cap projecte electoral ni partit polític, sinó que aposta per crear xarxa i fomentar el debat des de l'àmbit associatiu. Escoltem el president de l'entitat, Ramon Massaguer.
8: Però en cap cas tenim la intenció de fer cap pas a nivell polític. És a dir, em refereixo polític entenent com activitat per presentar-nos a eleccions. El que volem fer és treballar, però sobretot a nivell de crear debat, de parlar sobretot dels temes que puguin interessar, sobretot a nivell de vila o a nivell nacional.
7: Gent pel País es presentarà públicament aquest dimecres 20 de maig amb el seu primer acte dedicat a la situació actual de l'educació catalana sota el títol Realitat a les escoles catalanes. La trobada es farà 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Carme Florit, directora de l'Institut Escola Santa Anna, i Marta Ferran, tutora de primer d'ESO del mateix centre i vinculada a l'ATEM.
0: A Calella, alumnes de l'Escola Freta impulsen la segona edició del Preloft Market. Sergi Ferrer.
9: Aquest divendres els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Freta celebraran la segona edició del Preloft Market, un mercat de roba i objectes de segona mà que té un doble objectiu: fomentar el consum responsable i l'economia circular i alhora recaptar diners per al viatge de final de curs que els estudiants faran a l'Alsàcia i la Selva Negra. La iniciativa va sorgir de manera espontània entre els mateixos alumnes, tal com explica la tutora Maika Fernández.
10: Parlant d'activitats, de possibles activitats per recaudar fons per aquest viatge, doncs una noia va dir: oh, tinc que fer neteja de l'armari. I ostres, doncs, parlant de neteja, jo tinc una idea aquí amb un calaix. I vam començar a parlar de fer aquest mercat.
9: El projecte aposta per donar una segona vida a peces de roba, llibres i altres objectes que encara es troben en bon estat. Aquest dilluns han passat per Ràdio Calella Televisió les alumnes Júlia Pons, Paula Lacaba i Naira Sanz, que han destacat la vessant sostenible i social de la iniciativa. Escoltem Naira Sanz.
11: Penso que és algo que està molt bé, que al final la roba que n'hi ha està en molt bones condicions, el preu al final pues, es pot aprofitar molt bé tot.
9: A més de promoure la reutilització i el consum responsable, les estudiants també han volgut destacar l'ambient obert i participatiu que esperen generar durant la jornada. Escoltem Júlia Pons.
12: A nosaltres ens fa molta il·lusió també que vingui gent, que ho veiem ple, que encara que no compreu, que al final sempre trobes alguna ganga, però
13: sí.
12: Que vinguin, que ens vegin, que ens saludin. A nosaltres ens fa molta il·lusió que vagi gent i que estiguin per allà.
9: El Preloft Market es farà aquest divendres a partir de les 12 del migdia a la placeta situada davant de l'Escola Freta i s'allargarà durant tota la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Canviem ara de qüestions. A Premià, canvis imminents en el sistema de recollida de brossa comercial, que passarà a fer-se per sectors amb freqüències i horaris adaptats a cada sector. Marc Tresserres.
1: Sí, ho va anunciar el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, divendres a Premià Mèdia, que va explicar que actualment ja s'estan fent proves. Segons Ripollès, el model actual fa que la recollida s'allargui excessivament i en més d'un cas el camió passa pel comerç quan el comerç ja ha tancat.
13: S'està aplicant en proves, ara es farà durant el període d'aquests 15 dies, 3 setmanes, es anirà a totes les botigues explicant quines són els canvis que s'estan fent, perquè abans es feia una recollida per tot general, per tot Premià, i ara el que es farà és una recollida sectoritzada per persones, per persones comercials, i està funcionant, perquè el que no volem és que, clar, donem inici nosaltres a la recollida i fer tot el poble, comences una hora i acabes molt més tard. I el que volem fer ara és sectoritzar-ho de tal manera persones perquè així també ens garanteix que quan el local està tancat puguem tenir la recollida. Això ara s'explicarà a totes les botigues.
1: Ripollès també va parlar, d'altra banda, de la reobertura de contenidors de brossa domiciliària que ara es planteja l'Ajuntament. El titular de Medi Ambient va admetre que no n'és massa partidari després de la feina que s'ha fet per implementar el model de contenidors tancats, però que saber aprovar-ho, si així s'aconsegueix, va dir, aconseguir bons números de reciclatge i que els que ho fan bé no obtinguin la recompensa que mereixen.
0: Més temes. La Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de Canet de Mar organitza aquest mes de maig dos tallers oberts a la ciutadania amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i la salut de les persones grans. Ràdio Canet.
5: El primer d'aquests tallers es fa avui i té com a tema la higiene del son. Més endavant se'n farà un altre sobre la soledat no desitjada. Des de la Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de la nostra vila, en col·laboració amb el CAP de Canet, s'han programat aquestes dues sessions que són gratuïtes i obertes a tothom. La primera porta per títol Vols dormir millor? Taller per la higiene del son, i oferirà eines i recomanacions per millorar la qualitat del descans i afavorir uns hàbits saludables relacionats amb la son. L'activitat anirà a cap càrrec de Lluís Fernández, en referent de benestar emocional del CAP de Canet. L'objectiu d'aquesta sessió és entendre com funciona l'insomni i com es pot combatre. Serà un espai de conversa obert a la participació dels assistents. La cita és avui a les 5 de la tarda a la Sala Cultural Ramon de Capmany. El segon taller, que porta per títol La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la, tindrà lloc el proper dimarts 26 i proposarà un espai de reflexió i conversa al voltant de la soledat, especialment en les persones grans, i de les eines comunitàries i emocionals per afrontar-la.
0: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, que ha estat malmès pel temporal. Martí Capçada.
7: Així és, aquest dimecres començaran les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre. Els treballs previs ja es van iniciar avui, s'han iniciat avui dimarts, amb la col·locació de tanques i la delimitació de la zona afectada per part de la brigada municipal. També s'està reiterant el sistema de rec i la manta de coco del parterre per poder evitar desperfectes durant les obres. La reparació anirà a càrrec de l'empresa Grupo Tecno Ambiental i té un cost de prop de 7.700 euros amb IVA inclòs. La previsió és que els treballs finalitzin aquest divendres, tot i que l'Ajuntament no descarta que les feines s'allarguin alguns dies més en cas que apareguin algun imprevist durant la reconstrucció del mur.
0: Gràcies. I el futur del Pla de Grau i la planificació estratègica de l'esport a Malgrat, entre els punts del ple d'aquest dijous, on a Malgrat.
14: Sí, l'Ajuntament de Malgrat celebra aquest dijous el ple ordinari del mes de maig. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha una moció encapçalada per tots els grups municipals per mantenir la promoció i el desenvolupament de tot l'espai agrari del Pla de Grau en relació al Pla de Motes. Durant el ple també s'enumerarà els membres del nou Consell Agrari. També la CUP presentarà una moció per la planificació estratègica de l'esport a Malgrat. D'altra banda, també s'aprovarà una modificació puntual del POUM per a la regulació dels habitatges d'ús turístic i també s'aprovarà el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM. També el Centre d'Educació Especial Horitzó estarà en l'ordre del dia. En concret, es modificarà un suplement de crèdit i un altre d'extraordinari del conveni amb l'escola. Finalment, també es presentarà una moció de Malgrat ens mou en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística. El ple es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: Gràcies. I a Tordera s'ha obert la inscripció per una formació per a joves en auxiliars de paleta. Marc.
1: Sí, l'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment als joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autocar. El programa formatiu inclou mòduls essencials per a ofici de paleta, com per exemple el de pastes, morters, adhesius i formigons, tasques auxiliars d'obra i prevenció de riscos laborals específica pel sector. Aquesta formació representa una oportunitat única pels joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitats d'inserció laboral.
15: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: Els interessats podran obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
0: Gràcies, Marc. I una exposició fotogràfica retratarà malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. Ona Malgrat.
14: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en magratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila. Sota el títol Geografia, petjades de Magrat al món, el projecte documenta trajectòries vitals de diverses persones amb arrels al poble, però que avui treballen o viuen en diferents punts del planeta. Cada protagonista serà retratat en un entorn vinculat amb la seva professió o trajectòria, acompanyat d'un breu text explicatiu i un petit vídeo. Entre els perfils hi ha cuiners que treballen a Austràlia, artistes a Londres, científics, docents o professionals vinculats a projectes solidaris en diferents països. Beltrán i Tomàs, que acumulen més de 50 anys d'experiència documentant històries locals, exposen que compten ja amb una 80 de participants interessats en la proposta. La mostra encara es troba en fase de producció, en sessions fotogràfiques que s'allargaran fins a finals d'any. La previsió és poder inaugurar-la aquest desembre, probablement a la sala de l'Arxiu Municipal.
0: I més de 150 anys d'història de Tordera i Ursaminyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Marc.
1: Sí, la història administrativa i personal dels veïns de Tordera ha fet un salt definitiu cap a la modernitat i la preservació. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha anunciat la finalització dels treballs de classificació, ordenació i digitalització dels fons documentals del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Tordera, així com de l'antic municipi d'Ursavinyà, que està agregat a Tordera des del 1929. Aquesta documentació, transferida a finals de 2025, ja està totalment descrita i disponible per a la consulta, garantint la conservació d'uns documents que són vitals per entendre l'evolució del poble. L'abast de la feina realitzada és ingent, dividint-se en dos grans blocs que recuperen el passat de tot el terme municipal. Fons de Tordera, que comprèn el període entre 1852 i 2019 i està format per prop de 3.800 unitats documentals que ocupen més de 250 caixes d'arxiu, i també les fonts d'Ursavinyà, un llegat encara més antic, que arranca el 1841 i arriba fins al 1960. Malgrat ser un volum més petit, de 640 unitats, té un valor històric incalculable per a la memòria de l'antiga vila rural. Segons Georgina Sánchez, àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme, un dels reptes que té l'arxiu és el de la digitalització.
16: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom. Tenim eines com, per exemple, arxius en línia o xat premsa, que són les eines que la Generalitat posa a disposició de tota la població, on nosaltres pengem les nostres digitalitzacions i fem que tothom les pugui veure i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
1: Un dels aspectes més destacats és la digitalització parcial oficial dels llibres més antics. Això permet que investigadors i ciutadans puguin consultar dades sensibles i històriques sense fer malbé el suport de paper original. S'han digitalitzat els registres de naixements, matrimonis i defuncions de Tordera entre el 1870 i el 1952, amb més de 24.000 imatges. D'Orsavinyà s'han processat els llibres d'entre 1870 i 1930, sumant unes 2.500 imatges digitals.
0: Gràcies, Illa Veneres. Ha obert les inscripcions al Casal d'Estiu Municipal 2026. Martí.
7: Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha obert les inscripcions fins al 31 de maig per al Casal d'Estiu Municipal 2026, una proposta dedicada a l'esport i al lleure impulsada per la Regidoria d'Educació. El casal es farà el 29 de juny i fins al 31 de juliol a l'Escola Jaume Llull i en diferents instal·lacions esportives municipals. Les inscripcions es podran fer de manera telemàtica i també s'ha habilitat una jornada presencial demà dimecres 20 de maig a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. En cas que la demanda superi les places disponibles, es prioritzaran els infants empadronats al municipi i es tindrà en compte l'ordre d'inscripció. El casal oferirà diferents franges horàries, servei de menjador, acollida matinal i permanències de tarda. A més, les famílies nombroses, monoparentals o amb més d'un infant inscrit podran beneficiar-se de descomptes.
0: I en cultura us expliquem que del 12 al 16 de juny Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals a la Minerva. Sergi.
9: Per primera vegada, la Festa Major Petita tindrà fira d'atraccions. Seran instal·lacions adreçades al públic infantil que funcionaran durant dos caps de setmana, del 12 al 20 de juny, al Passeig Manuel Puigvert. Arrencarà amb una oferta de 2x1. Josep Grima és el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Calella.
17: Estaran al Passeig de Manuel Puigvert pels més petits, atraccions més petitonetes, per donar-li també aquest aspecte més de Festa Major, no? I farem aquesta prova amb aquesta aposta claríssima, no? Per tant, sí, la Festa Major Petita creiem que s'està fent gran.
9: L'Ajuntament ha presentat la programació de la festa en honor als patrons de la ciutat, Sant Quirze i Santa Julita, que manté els actes més tradicionals, com els sopars al carrer, les trobades de gegants, gegantonets i bestiari, o l'ofici de la secretària, i els combina amb novetats pensades per ampliar l'oferta familiar i musical. Entre els plats forts, els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de la coneguda com Banda del Pati, de l'escena musical catalana o del músic i cantautor Manu Guix.
17: Ocuparem la trobada feres d'aigua, que a través dels udols de foc hem fet un altre cop aquesta aposta per tornar-los a remullar amb aquestes feres tan boniques, tan maques, però sobretot tan d'estiu, no? I és una molt bona manera per donar-li la benvinguda. Més sopars al carrer que mai, i també aquest concert gratuït obert per tothom d'en Manu Guix i aquesta actuació de l'Orquestra Montgrins.
9: Flashy Ice Cream actuarà el divendres 12 de juny al Pati de l'Os a les 11 de la nit, seguit dels DJs DJ Natura B2B i Charlie B. El dissabte 13 de juny al Passeig Manuel Puigvert tindrà lloc el concert ball de Festa Major amb el cor orquestra Montgrins a les 10 de la nit, i l'endemà diumenge serà el torn de Manu Guix, que es troba en plena gira de presentació del seu nou disc Galàxies. Hi haurà un total de 23 sopars al carrer, en carrers i places, al passeig i al Parc del Mau. En la programació es mantenen propostes dels festivals de circ i impulsat de dansa que es van posar en marxa durant la pandèmia, el concurs de pintura ràpida Francesc Oliver Fradera, el taller i volada d'estels a la platja o la tirada de l'art de pesca.
0: I la Festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. Melina.
18: La tradicional Festa dels 80, que enguany arriba al 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost, apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons han explicat des dels Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez, qui ha parlat amb nosaltres, apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora que generaven conflictes constants. Des de la Comissió de Reis han informat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, van tenir clar que volien apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La comissió assegura que la celebració del 20 aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 de la nit serà una gran festa plena de sorpreses, regals i tot gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Islam, que també reivindiquen el 20 aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la plaça de la, a la platja de les Dunes de Santa Susana.
19: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
20: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27 i fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa i la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
19: Molt bé, doncs molt atents a aquesta pujada generalitzada de les temperatures arreu de la comarca. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan passin 3 minuts tornarem amb diferents seccions. Avui toca parlar de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta a Pur Tràmit. Ens donarà més detalls aquí a una estona a la seva secció setmanal. També avui és moment de conèixer una mica més en profunditat la llengua catalana amb els tastets de llengua que ens porten Martí Capçada també cada dimarts amb les noies de l'oficina del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme. I bé, doncs nosaltres quan tornem us portarem tot això i més aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensar que finalment estigui tot el poble
3: emocionat. Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de les xarxes socials, avui amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, i tu què? Com vas?
3: Mira, gaudint del dimarts.
2: Perfecte, treballant una mica, no? I a punt d'explicar-nos què podem destacar en primer lloc al Maresme.
3: Doncs mira, parlem d'un ramat de 250 cabres que s'ha convertit en una de les eines principals per prevenir incendis forestals a Mataró. L'Ajuntament ha renovat l'aposta per la silvopastura després de l'èxit de la prova pilot de l'any passat i mantindrà durant almenys 2 anys aquest sistema a urbanitzacions com la Cornisa, Can Quirze, Can Vilardell i les Sureres. Veig que escoltem una de les cabres de fons. La tècnica consisteix a utilitzar el pasturatge controlat per reduir la vegetació seca i els matolls, que poden actuar com a combustible en cas d'incendi. Les cabres netegen gairebé 49 hectàrees de franges forestals, especialment durant la primavera, abans de l'arribada de les altes temperatures. Segons el consistori, aquest sistema és més sostenible i menys agressiu per al terreny que algunes actuacions mecàniques intensives. El contracte amb l'empresa encarregada del servei supera els 78.000 euros i també inclou treballs complementaris amb desbrossadores. Gemma, m'he vist envoltat de cabres.
2: Sí, has parlat de 250, sí. Però crec que unes quantes s'han colat a l'estudi.
3: S'han colat, sí.
2: S'han colat, s'han despistat. Ja trobaran el camí de tornada. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs parlem malauradament d'un incendi forestal de ràpida propagació que manté en alerta el sud de Califòrnia, els Estats Units, i ha tingut molt de rebombori a les xarxes, sobretot doncs, per aquest problema, precisament, després d'obligar a evacuar més de 29.000 persones a la zona de Simi Valley, a prop de Los Angeles. El foc, conegut com a incendi Sandy, es va declarar aquest dilluns al matí i en poques hores ja havia cremat més de 330 hectàrees. Les flames s'han expandit amb força a causa dels vents de Santana, molt secs i habituals a Califòrnia, que dificulta les tasques dels més de 200 bombers desplegats. Les autoritats també han emès avisos de risc per a milers de residents, més a municipis propers com Thousand Oaks. Aquest nou incendi torna a posar el focus sobre la vulnerabilitat de la costa oest nord-americana davant els grans focs forestals, especialment després dels devastadors incendis que van afectar Los Angeles el gener del 2025, amb almenys 31 morts, 150.000 evacuats i milers d'edificis destruïts.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia, Sergi.
3: Doncs s'ha fet viral a les xarxes un vídeo en primera persona del Boomerang, la mítica muntanya russa del desaparegut parc d'atraccions de Montjuïc. Les imatges gravades al setembre de 1991 mostren el recorregut complet de l'atracció i han despertat doncs, molta nostàlgia entre antics visitants del parc barceloní. Molts usuaris han compartit records de la seva infància a Montjuïc, especialment del Boomerang, una de les atraccions més emblemàtiques del els últims anys del parc. Alguns comentaris recorden fins i tot la sensació de vertigen que provocava i l'impacte que va tenir en una època on els grans parcs temàtics començaven a guanyar terreny. El parc d'atraccions de Montjuïc va acabar tancant definitivament l'any 1998 després d'anys de decadència, falta d'inversions i desacords amb l'Ajuntament. Tot i això, el Boomerang continua sent avui un dels grans símbols nostàlgics de tota una generació barcelonina.
2: Ostres, estic buscant aquesta atracció perquè he anat al Tibidabo un parell de cops i és que no la trobo. No sé pas quina és.
3: L'he trobat un Twitter, un tuit que dona compte que recupera arxius passats i es veu en primera persona i és bastant impactant.
2: Bueno, molt bé. Doncs, Sergi, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, què estem preguntant?
3: Doncs avui preguntem, fent referència a aquest tuit curiós del parc d'atraccions de Montjuïc, si us agrada pujar a les muntanyes russes.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia, si us agrada pujar a les muntanyes russes. Sergi, no sé si és mite o realitat, però crec que a Rússia ells li diuen muntanyes americanes.
3: No en tinc ni idea, però si és cert, gràcies per aquesta coneixença.
2: Sí, sí, ara de fet, quan anem avançant i no sé si algú té un moment ho pot revisar o jo mateix ho reviso, però és que, clar, el que aquí diem muntanya russa, ells allà no diuen muntanya russa, ells diuen americana. Per tant, ara...
3: Bé, després,
2: sí, després ho confirmem.
3: Després, al recuperar la pregunta, ho confirmem, sí.
2: Exacte. Sergi, gràcies. Fins ara.
3: De res, fins ara.
2: Seguim a l'Ona Maresma i l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar exposa aquests dies Viatjant un clic al Casal de Cultura de Sant Vicenç de Montalt, una mostra col·lectiva amb imatges captades arreu del món. En parlem amb l'Albert Lloret, president de l'entitat. Endavant, Martí.
4: Doncs sí, Gemma, ja tu mateixa ho has dit i ho has introduït molt bé. Coneixerem una miqueta com s'ha creat aquesta exposició de la que parlaves, que hi trobarà el públic, i també com viu avui la fotografia als nous temps digitals i també noves tecnologies. Així que donem la benvinguda al nostre convidat. Bona tarda, Albert.
5: Molt bona tarda a tothom.
4: Bé, per començar l'entrevista, després entrarem en matèria a aquesta exposició anomenada Viatjant un clic, però et vull demanar, per començar, què és l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar i una mica l'objectiu que teniu.
5: Bé, l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar, doncs tal com dius, és una agrupació que es va crear justament ara fa 25 anys i el nostre objectiu és fomentar i difondre el món de la fotografia en general. Aquesta és la missió, per dir-ho d'alguna forma, o el que és la característica principal de la nostra entitat.
4: I què diries una mica que aporta una entitat així a la vostra vida cultural del territori?
5: Bé, nosaltres, al formar part d'una agrupació que està amb una vila com és Arenys de Mar, el primer que fem és intentar aportar el nostre punt de vista fotogràfic a qualsevol activitat que realitzi el poble, tant a nivell individual dels companys socis com de l'agrupació en si, no? Llavors col·laborem molt amb altres entitats dins del poble, fem diferents exposicions, intentem, tal com deia, donar a conèixer la fotografia, fer formació també, fem cursos de tota mena per a la gent que es vol introduir, i fem tallers, fem sortides, etc. Per tant, creiem que aportem prou a el que és la societat o civil del poble, no? Els nostres propis veïns. Aquesta és la part important.
4: Bé, interessant, perquè ja s'ha explicat tu bé que si fan formacions és com un petit espai per tota aquella amant de la fotografia, i també si van fent grans nombres d'exposicions. Entre elles, la que venim a parlar-ne avui a l'Ona Maresma, l'exposició anomenada Viatjant un clic. Com neix la idea de crear aquesta exposició en concret, Albert?
5: Doncs mira, és un tipus d'exposició que el que pretén és fer una mica d'homenatge a la fotografia de viatge, que segurament és un tipus de fotografia que ha fet que la majoria de nosaltres ens aficionéssim a la fotografia. La majoria de gent hem començat a disparar fotografies quan hem viatjat de vacances a nivell familiar o amb els amics. Llavors sembla que sigui una part de la fotografia molt recurrent a nivell general, però també és molt interessant de veure com a diferents espais fotografiats per la mateixa gent doncs es veuen de forma diferent. Per tant, creiem que feia temps que teníem al cap fer una exposició d'aquest estil, però doncs ens faltava una mica el convenciment de fer-ho, i l'any passat vam decidir que era moment, perquè en portem moltes, i que era moment ja de realitzar-la, i creiem que ha sigut molt satisfactori el resultat que ha quedat.
4: I aquesta exposició té una espècie de fil conductor o bé alguna emoció comuna entre totes les fotografies, a més de la temàtica que, com ben s'has explicat, és el viatjar?
5: Mira, en principi nosaltres, quan convoquem en els nostres socis per fer aquesta exposició, evidentment els hi posem una base tècnica de què és el que demanem perquè l'exposició tingui aquest nivell de qualitat. A partir d'aquí, hi ha un fet comú amb totes les fotografies, que és la forma de distribuir-les, i ens fa 5 cèntims. Hi ha una fotografia principal, que és en 40x50, que diríem que aquesta fotografia és la que resumeix el viatge de la persona que la presenta. I al costat d'aquesta mateixa fotografia tens un panell en vertical on hi caben 4 o 5 fotografies de 20x24 aproximadament, i que es complementaria amb la fotografia principal perquè el visitant es fes una idea del context en què es troba aquest viatge, no? Però repeteixo, no hi ha cap altre argument que pugui ser diferent entre fotografies. Senzillament el que pretenem és que cada fotògraf que porta les seves fotografies les aporti sota el seu punt de vista. Per això sí, tal com et deia, a l'hora d'escollir-les, doncs hi ha aquesta principal i després les altres, com comentava, que les acompanyen.
4: Crec que ens en podem anar fent una idea. Una pregunta que et volia plantejar, una mica més poder complexa, era: en la fotografia de viatges, què diries que és més important tu a l'hora de plasmar la foto en si? El lloc en si, és a dir, el país en el que ens trobem o la imatge que volem reflectir, o bé la mirada interna del propi fotògraf, per tant, de l'autor d'aquella fotografia?
5: Clar, això depèn molt de la persona que la fan o de les persones que la fan. També depèn molt del sentit del teu viatge. I què és el que t'ha impactat més? Jo crec que el fotògraf en si sempre intenta plasmar en la fotografia com veu aquell espai i què és el que més l'ha impressionat. La majoria de nosaltres, quan disparem una foto, el que busquem és aquell impacte que ens crea, deixar-lo, diguéssim, tancat a la nostra memòria, i la fotografia és el que aconsegueix. Però no tots tenim el mateix nivell de pensament respecte al que ens impacta més o no. Llavors aquí entra molt el sentiment, això que et comentava, no? que ens entra pels ulls i que nosaltres volem demostrar. Per tant, és una visió molt molt personal de cadascun. En aquesta exposició veureu que hi ha diferents formes de veure un viatge, des d'espais pues, que t'han impactat per la seva immensitat, o espais molt immensos perquè t'han impactat per un detall en concret d'un carrer, d'un aparador o d'una porta, fins i tot, no?
4: Clar, suposo que en part és la màgia d'aquest art de la fotografia, que cada fotògraf aporta la seva manera de plasmar la imatge i la seva història que hi ha darrere d'aquella fotografia. Ara que ens centrem amb els fotògrafs que hi participen, ens podries dir més o menys quants fotògrafs participen en aquesta exposició i una mica com s'ha coordinat el treball col·lectiu?
5: Mira, un cop nosaltres fem la proposta de tots els socis, lògicament no vam posar límit en els espais que es podien fotografiar com a llocs de viatge. L'únic espai que, o l'únic lloc on sí que no volíem que quedés representat, és la nostra vila, perquè Arenys de Mar ja és un espai que de per si tots ja la coneixem i vivim, però podies fer una fotografia, i de fet aparèixer una fotografia de Besalú, per posar el cas, o d'Hostalric, fins a fotografies de Tailàndia o d'Estats Units. Llavors, tothom podia aportar la fotografia, el seguit de fotografies que més els hi convingués, i a partir d'aquí, doncs, el més important era que ens diguessin prèviament quins espais volien aportar en la fotografia, més que res perquè no es repetissin excessivament. I de fet vam obrir una relació i, com aquell que diu, el primer que arriba i feia la proposta quedava registrat, i intentàvem que les propostes no fossin repetitives, però curiosament no en van haver-hi. En total es van presentar 35 fotògrafs dels 104 que som actualment com a socis, i només van haver-hi 3 espais que podríem dir que fossin relativament coincidents, que eren la part de la costa oest dels Estats Units, però diferents parts de la costa oest. Per tant, no coincideixen les fotografies en els mateixos llocs, i això demostra que, bueno, doncs que tothom ha presentat llocs diferents, cosa que ens ha facilitat que l'exposició sigui diversa, lògicament.
4: Sona molt interessant, i la veritat és que venen ganes de venir-hi a treure el cap. Si no m'equivoco, queden uns 10 dies aproximadament encara per poder-s'hi acostar, si no, corregeix-me, però animem a tothom que s'acosti al Casal a veure aquesta exposició, i també que vagi estant pendent de totes aquestes activitats que hem parlat que feu com a agrupació de fotografia. Albert, malauradament hem de tancar l'entrevista. No sé si se t'ha quedat algo que vulguis dir, molt breument.
5: No, animar a tothom, tal com deies tu, a conèixer el nostre treball amb aquesta exposició de Can Vicenç de Montal, i si qualsevol persona del Maresme té interès en la nostra agrupació, la nostra pàgina web és afarenys.cat, i allà podrem veure qualsevol activitat i coses que fem per al món de la fotografia, res més que això.
4: Perfecte, doncs queda dit, Albert. Moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i estem en contacte.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Què passava tal dia com avui? No sé si avui tenim persones per felicitar.
6: Buf, doncs moltíssimes, ja ho veuràs, i moltes conegudes.
2: Aviam.
6: Mira, avui ha nascut, i encara tots són vius, per sort, el cantant Sam Smith, el DJ Christopher Comstock, més conegut, òbviament, com a Marshmello, el guitarrista de grup de rock de The Who, Pete Townshend, els exfutbolistes Diego Forlán i Andrea Pirlo, dos jugadors amb molta història també amb les seves respectives seleccions, Uruguai i Itàlia, o fins i tot l'exjugador de bàsquet NBA Kevin Garnett, un dels màxims rivals a l'època de Pau Gasol a la Lliga dels Estats Units i també guanyador de l'anell NBA.
2: Déu-n'hi-do, doncs sí que fan anys avui diferents personalitats, així que molt bé, felicitats a tots ells. Què més passava tal dia com avui?
6: Doncs mira, se celebra des de fa ja uns quants anys el Dia Mundial del Joc Net, és a dir, del respecte entre rivals, i el Dia Mundial dels Metges de Família. No sé si n'havies arribat a tenir, o els teus pares n'havien tingut, de metge de família, Gemma.
2: Sí, de fet, quan era petita vaig tenir un metge de família que es deia Doctor Pardo, que molts infants de Calella, doncs suposo que hauríem compartit, no el mateix metge de família, però sí, jo en tenia. I tu?
6: Veus? Sí, i també el doctor Centelles, aquí a Tordera, molt, molt, molt conegut.
2: N'heu parlat, alguna vegada?
6: Ah, sí?
2: D'aquest doctor? Crec que sí. Potser doncs, m'equivoco, no ho sé.
6: Ui, no ho sé, però jo crec que no, potser la Llonsara, la Llonsara no era de Tordera, de petita. Ostres.
2: Doncs no ho sé. Ja ho investigarem. A veure, més cosetes, què passava també tal dia com avui?
6: Doncs no anem gaire lluny, anem al 2023. Rússia va prohibir l'entrada al país a l'expresident nord-americà Barack Obama i altres 500 persones, i personalitats òbviament conegudes a nivell americà, com a resposta a les sancions dels Estats Units per la guerra d'Ucraïna, perquè els Estats Units també va vetar tecnologia, empreses, individus al seu país, i per tant aquesta guerra frec-a-frec doncs va fer que el Kremlin sancionés els Estats Units o personalitats dels Estats Units que promovien actituds, segons ells, russòfobes o participaven en polítiques antirusses.
2: Molt bé, doncs Marc, més cosetes que passaven tal dia com avui.
6: Ja anem a l'efemèride musical. El 2017, la banda californiana, Linkin Park, torna amb l'àlbum One More Light, el setè de la seva carrera. Va ser un gran canvi d'estil perquè el disc apostava per un so molt més pop o electropop, allunyant-se del metal i el rock dur dels inicis del grup. És el primer àlbum de Linkin Park amb una cançó que dona nom al disc, One More Light, i la banda va dir que aquesta peça representava el cor de l'àlbum. Tot i dividir els fans i la crítica pel seu so més comercial, l'àlbum va debutar al número 1 del Billboard 200 dels Estats Units i va ser l'últim àlbum, atenció, d'estudi amb la veu de Chester Bennington abans de la seva mort al juliol mateix del 2017, fet que va donar un significat molt més emotiu a aquest disc amb el pas del temps. La cançó més coneguda d'aquest àlbum és probablement Heavy, que és amb la col·laboració de Kiara, que va ser el senzill principal i un gran èxit a plataformes i ràdios.
2: Molt bé. Linkin Park, què? És del teu estil? T'agrada aquest grup?
6: Bé, jo n'he escoltat, he tingut èpoques, no diria que soc fan de Linkin Park, però òbviament hi ha hagut cançons de Linkin Park que m'han agradat moltíssim, com per exemple la mítica de In The End, l'he escoltat 30.000 vegades. I aquesta de, que escoltarem, de Heavy, d'aquest nou àlbum, l'he escoltat abans, no la coneixia i m'ha agradat molt. La veu de la Kiara també és molt maca.
2: En diu en Joan Cisa, que la cançó es diu Heavy is the crown. Heavy is the crown. No sé, potser...
6: Jo l'havia trucat a la...
2: Heavy, ja està.
6: Sí, exacte, sí.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó de Linkin Park, Marta Serres, nosaltres acabem la secció del Tal Dia. Fins ara.
6: Molt bé, fins ara.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: hores.
1: 24 hores amb tu.
2: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
3: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: Bars, ferreteries, lampisteries...
5: A Palafolls hi tenim de tot.
4: Objectes de regal, roba íntima...
5: Per què marxar a fora?
4: Carnisseries, forns de pa...
5: Compra...

0: Trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
1: Avançar les eleccions no són bones notícies.
2: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
3: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Seguiment desigual de la vaga d'educació a Palafolls en la 8a jornada de protestes al Maresme. Aquest dimarts, els centres educatius de Palafolls s'han sumat a la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya, que avui feia incidència especial a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les aturades convocades pels sindicats majoritaris reclamen a la Generalitat millores salarials i també de les condicions laborals. A Palafolls, el seguiment de la convocatòria ha estat divers segons el centre i el col·lectiu. A l'Institut Font del Ferro, la vaga ha tingut un impacte especialment destacat entre l'alumnat, amb un seguiment del 40%. Pel que fa al professorat i al personal del centre, l'adhesió ha estat del 10%. A l'escola Masprats, el 34,25% no han anat al centre i els mestres, el 45% han fet vaga. Pel que fa a l'escola Les Ferreries, el 22,72% dels docents s'han sumat a l'aturada. En quant als alumnes, el seguiment ha estat del 31,96%, tot i que cal tenir en compte que els grups D5 i segon de primària es troben actualment de colònies. A nivell comarcal, la jornada està marcada per diverses accions reivindicatives, com ara talls de trànsit a la Nacional 2 a l'altura de Mataró i a Premià de Mar durant tot el matí. Les mobilitzacions no s'aturen aquí. Per demà dimecres, la convocatòria de vagues desplaça a les llars d'infants, coincidint amb una nova reunió que està prevista entre els sindicats i la Conselleria d'Educació per intentar desencallar aquest conflicte.

0: I la FIC organitza un taller on s'explorarà la transformació de la fotografia amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Aquest 23 de maig, la FIC ha preparat aquest nou taller a Palafolls. Es tracta d'una iniciativa on s'explorarà la transformació de les fotos amb l'arribada de la IA. Concretament, es tractarà, entre altres, com la promografia pot afectar els professionals de la imatge i quines oportunitats o reptes obre aquest nou escenari. El taller analitzarà com es passa de capturar la realitat mitjançant la llum a generar imatges a partir de conceptes, llenguatge i imaginació. La formació anirà a càrrec de Josep Recio i tindrà lloc al MIT a partir de les 10 del matí. Tot i que l'activitat és gratuïta, tothom interessat ha de formar la seva inscripció prèvia per poder participar. Aquesta és una oportunitat per entendre el present i el futur immediat de la imatge en el context de la segona revolució digital.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, seguim a l'Ona Maresma i tot seguit el que fem, com cada dia a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens situem el 19 de maig, però de l'any 2000, és a dir, fa 26 anys, amb aquest titular del diari El Punt. Una discoteca de Mataró organitza un gran hermano durant un cap de setmana entre els seus clients. En concret, buscaven 3 nois i tres noies que conviurien en un habitacle enmig de la pista de la coneguda discoteca. En concret, era la discoteca Chassis, que molts dels nostres oients recordaran i que volia treure profit de la primera edició del conegut programa. L'objectiu era clar, 6 concursants que conviurien durant un cap de setmana en 55 metres quadrats instal·lats a l'escenari de la discoteca i els clients podrien observar-los a través d'un gran finestral o bé a través d'una trentena de monitors de televisió. La pista de la discoteca Chassis de Mataró, una de les més grans de la capital del Maresme llavors, es convertiria al cap de setmana del 16 al 18 de juny del 2000 a l'escenari d'un improvisat Gran Hermano. En pocs dies es començaria a muntar a l'escenari del local un habitacle prefabricat que disposaria de sala menjador, bany i una habitació amb 6 llits. En aquest mini espai, aïllat de l'exterior però observats per 10 càmeres de televisió, hi hauran de conviure tot un cap de setmana.

0: demana 6 clients de la discoteca que seran prèviament seleccionats a partir d'un test psicològic i d'una revisió mèdica. Només se'ls permetria que entressin a la casa pasta de dents, crema hidratant, escuma d'afaitar, xampú, sabó, laca, gel de bany i suavitzant. I com a gran hermano no tindrien ni rellotges, ni ràdio, ni televisió, ni cap aparell per poder comunicar-se amb l'exterior. La mateixa discoteca els subministraria el menjar a cada àpat, ja que l'espai no permetia instal·lar-hi una cuina. La veu del gran Chassis, nom amb el qual doncs havien batejat el concurs, aniria donant instruccions als concursants i els proposaria jocs i proves perquè demostressin fins on arribava el seu atreviment. A diferència del concurs de televisió, en el concurs de la discoteca Chassis no s'eliminaria cap concursant, sinó que els clients votarien el millor dels 6, que seria el que guanyaria 500.000 pessetes de l'època i un passi de per vida per a dues persones per entrar i consumir gratis a la mateixa discoteca, Gemma.
1: Déu-n'hi-do, 600.000 pessetes, no?, el guanyador d'aquest concurs.
0: 500.000 i un passi, escolta, gens menyspreable, de per vida per a dues persones per entrar a la discoteca, vull dir que Déu-n'hi-do.
1: Jo crec que de les històries que ens has explicat en aquesta secció, la que més atenta m'ha tingut i és aquesta, és que m'encanta. Fa 20 anys ja no en tenia ni idea de que van fer això a Mataró, no?
0: El que no sabem és si això al final va ser possible o no, Hem trobat l'article de l'inici, diguéssim. Jo entenc que sí, perquè la cosa anava per aquells dies, vull dir que no hi veig gaire complicació, i metge tot el boom que va haver-hi amb el Gran Hermano, com dèiem, i una miqueta que era el moment on naixien tots aquests realities dels quals ara en tenim tants. Però, escolta, una discoteca que promocionés precisament un Gran Hermano d'aquestes característiques i més, que hi hagués gent que s'apuntés a formar part d'aquesta proposta, estem dient que no estem parlant d'una casa, estem parlant d'un habitacle, em sembla que hem dit 55 metres quadrats, enmig de la, de la pista central de la discoteca.
1: Clar, era tot en petit format, no? Perquè era només un cap de setmana, que potser només per dos dies jo m'hi apuntaria. Només dos dies, sí. Més no. Perquè potser em torno boja en un espai tan reduït i no sé,
0: un Gran Hermano de l'Ona Maresma, jo t'ho deixo aquí, Gemma, t'ho has dit que sí, ja tindríem la primera concursant.
1: O podria fer la veu del súper.
0: Ah, mira, escolta, és veritat, ara hauríem de buscar concursants llavors.
1: Exacte, no, ja els tenim, els que participem a l'Ona Maresma.
0: Ah, doncs mira, ens hi posem tots, un cap de setmana, cap problema, m'hi apunto.
1: I tant, Jordi, moltes gràcies,
0: fins ara. A tu, gràcies, Gemma, fins ara.

0: I us ho dèiem a l'inici del programa, el fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en malgratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora del poble. En parlem avui d'aquesta exposició i també amb els seus autors.
1: Bé, avui parlem de l'exposició fotogràfica Geografia Petjades de Malgrat al Món, un projecte doncs, que documenta les trajectòries de persones amb arrels a Malgrat que per diferents circumstàncies doncs, han fet vida fora del municipi. En parlem amb els autors d'aquesta exposició, Vicenç Tomàs i la Carme Beltran. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
3: Hola,
1: bé, en primer lloc, porteu, s'ha de dir, 50 anys documentant històries de magratens i magratenques, no? O sigui, ja teniu experiència en això.
2: Sí, sí, sí, bastant.
1: I per què vau voler iniciar-vos en aquest procés de documentar la vida de les persones d'aquí Malgrat?
3: Bé, nosaltres vam començar l'any 1976 amb la revista Canigó, que llavors hi havia la revista Canigó, que era una revista dels Països Catalans, i vam començar a explicar el que passava per Malgrat, les festes majors, Sant Jordi, el poc que hi havia aquell temps. I després vam entrar al diari Avui i també fèiem la corresponsalia i clar, fèiem articles i fèiem fotos i a partir d'aquí
2: ha vingut rodat, sí. Ha vingut rodat. Bueno, sobretot amb el Som i a Malgrat, que això era continu, cada mes fèiem reportatge, fotografies, tot això.
1: Molt bé, volem més detalls, volem saber de què parla exactament Geografia Petjades de Malgrat al Món. Què ens voleu transmetre?
3: D'alguna manera portem dos anys fent l'exposició de cara al públic, que són personatges de Malgrat que estan de cara al públic, i aquest tercer any volíem fer alguna cosa diferent, i aquí l'idea va ser de la Carme.
2: Sí, bueno, pensàvem, hi ha molta gent de Malgrat que està fent coses molt interessants fora del poble, i la idea era tornar-los, alguns ja van vinguent, però alguns tarden més a venir, doncs deixar constància d'aquesta gent que estan treballant a fora i que deixen petjada, no?
1: Val, com es fa la tria? És a dir, la gent ve cap a vosaltres, vosaltres els busqueu, quin és el criteri a l'hora d'escollir, mira, tu vals la pena, tu fem una
2: foto... Això no va així.
1: Com va?
2: No, primer els que coneixem, els que tenim a prop, després la llista es va anar ampliant, i no sé com ho acabarem fent, hi ha molta gent ara en llista, però triarem en diferents edats, diferents oficis, diferents llocs on s'ubiquen actualment, anirem fent tria de tot això, però encara no està, no és definitiu.
1: I com la gent s'ha enterat d'això? Sí, bueno, vols aclarir alguna cosa? No. Primer, Vicenç, bé, la pregunta és com la gent s'ha acabat enterant de que porteu aquest projecte i com us han acabat enviant sol·licituds?
3: Vam començar, com diu la Carme, a buscar la gent que coneixíem que estava fora. Era una llista d'uns 25. I els 25 ja els controlàvem bé, vam començar a parlar amb ells,
1: sí,
3: des de WhatsApp a telèfon, no? I preguntar-los si volien doncs, participar. I bueno, va ser també una sorpresa doncs, que tothom, com li deies, la contesta. Un dia me'ls vaig apuntar per anar-los aguardant i era doncs, que tothom estava molt content que l'haguéssim escollit, no? Deia, estic orgullós de ser-hi, vull participar-hi, o sigui que de seguida va ser una cosa fantàstica, tinc guapos a cap pera, no? I ja es va començar a connectar amb ells per saber com venien aquí Malgrat la temporada o el mes, i ens apuntem al mes que venen, i aquell mes doncs, per exemple l'abril hem tingut 4 o 5 persones que han vingut, que els han fet, ara al maig han tingut més, i així fins al desembre, o quan acabem la llista, que ara ja en portem més de 80, en portem 86 debutants.
1: 80 persones.
3: No els podem exposar tots la primera vegada, lògicament, perquè no hi ha una sala tan gran, però que ho anem fent per parts.
2: Bueno, si més no, que quedi també com a arxiu. Vull dir, si al final no es pot exposar, que quedi constància d'aquestes persones, de la feina que fan, del lloc que ocupen.
1: Val, és a dir, que al final, sou, perquè ja m'aclari, són 80 persones que us han enviat sol·licituds, que no sé si encara poden ser més o no.
3: Sí, sí. No, que nosaltres els hem enviat amb ells, O sigui, nosaltres sempre hem enviat amb ells. Els diuen, mira, fem aquest projecte de geografia, els expliquem què és, i la pregunta és, i vols participar-hi? I ens contesten sempre fins ara doncs, que sí, i amb moltes ganes, no?
2: Bueno, i a partir d'aquí en surten d'altres.
1: Sí.
2: Llavors per això s'ha anat multiplicant la història.
1: Llavors tenim uns 80 actualment, i aquestes persones s'aniran, bueno, les imatges, les fotografies i una mica l'explicació, entenc, es veurà. On es veurà?
2: Encara no ho sabem.
3: Suposem, sí, malgrat que tenim limitat, tenim per sort tenim la sala de l'arxiu, la sala Joaquim Garriga, que és on de fer les últimes exposicions. Suposem que ho hem fet allà, però encara aquest detall encara no... Ara estem en un procés encara de fer sessions de fotos, i no hem entrat encara amb aquest detall, però quasi bé aquí, malgrat com exposem, ho fem aquesta sala, que és molt òptima, no? Està molt bé.
1: Vale. És a dir, que encara no tenim data, ni tampoc podem veure quan veurà la llum, però bueno, calculeu que quan us agradaria...
3: Sí, suposo que el desembre, no? Com sempre, per la festa major.
2: Estaria bé, el desembre.
1: El desembre, molt bé.
2: Ja tindríem uns quants, bastants.
1: I quina és la vostra idea? És a dir, posar la imatge o les imatges d'aquestes persones i una explicació o com? Com ho havíeu pensat? Quin format?
2: Bàsicament fotografies i llavors amb un petit text que digui on estan ubicades aquestes persones, l'ofici que fan si és que no queda clar a la fotografia, i llavors bueno, comentaris que surten de les seves arrels a Malgrat i bueno, una mica com es belluguen en la feina, que nosaltres intentem que ubicar-los en un lloc que digui quina feina fan també. Val? I llavors a partir d'aquí bueno, un petit vídeo que acompanyaria les fotografies, la idea és aquesta, de poder-ho fer així més amè, diferent.
3: Això de la Carme també és el que es costa més, perquè fer una sessió de fotos com ve la gent és fàcil fer-la, però és que els hem de portar a un lloc més, el lloc que sembla més a la seva feina, no? Si per exemple que t'hi van fer una actriu que està a Londres i amb el Teatre Clavé de Tordera, o sigui, cada una portem al seu lloc, no? Quan és un biòleg, doncs a la platja, quan és un altre personatge, intentem que s'assembli molt al seu lloc de treball.
1: Ostres, aquí potser, no sé si es pot fer una mica de spoiler, però ens agradaria que ens expliquéssiu alguna història o alguna d'aquestes persones que us venen, no sé si ens podeu avançar alguna, has parlat d'aquesta actriu, has parlat també d'un biòleg, quines algunes històries que us hagin impactat més o que digueu, ostres, aquesta persona és de Malgrat, però no sé, està a Rússia o està... Vés a saber on.
2: Bueno, el procés que han fet al llarg de la seva vida, una vegada acabats els estudis, tot el procés fins a arribar al lloc on estan. I, clar, aquí sí que surten anècdotes i surten històries i és molt bonic. Però, bueno, tenim, digues, des de...
3: Sí, tenim, mira, per això es diu geografia, perquè de fet tenim, aquest dia vam fer també un cuiner que està a Sydney, a Austràlia. Fem d'aquí el Canadà de Melbourne, hi ha un personatge que encara no hem fet i no diríem el nom, però en els últims Oscars el seu equip, que té un equip de muntatges digitals, va guanyar un Oscar el seu equip, diem, amb una pel·lícula. Ens va dir, veniu a Melbourne i acabareu l'estudi, però no podem venir. Però vull dir que fem personatges o des d'una mestra que està a Bolívia o una persona que és mecànica de bicicletes solidària, que es tracta de recollir bicicletes al carrer fetes molt bé, arreglar-les i tornar-les a portar al carrer a la gent per la gent que li faci falta, no? Tenim científics, tenim una paleontòloga que no és que estigui als Estats Units, sinó que treballa per al govern dels Estats Units. Aquesta paleontòloga la farem al Museu de Paleontologia de Barcelona, o sigui que cada una la portarem a un lloc diferent.
1: Sí.
3: I això fa que també s'allarga una mica doncs, el treball.
1: Ostres, déu-n'hi-do. Darrere de totes aquestes persones hi ha una història de superació, una història d'aventura, no? De viatjar. També hi ha històries dures, hi ha històries de tot tipus. Podem veure, us expliquen coses?
2: Bueno, n'hem fet unes quantes, 7
3: sí,
2: o 8.
3: Sí, n'hem fet de carretes.
2: Queda molt per fer.
1: Sí,
2: però sí, suposo que hi haurà històries, ja n'hi ha hagut ara també, però potser les primeres han sigut més fluides.
3: El que sé, gent molt, molt, molt aventurera, no? Perquè per exemple hem fet un cuiner, doncs, que és el que està a Sydney, no? Que aquest cuiner se'n va anar, que malgratenc, se'n va anar primer, com era molt jove, doncs, al Canadà.
2: El Sant Pau primer,
3: sí,
2: també.
3: Sant Pau, Canadà i Austràlia, vull dir que geografia quasi bé ell la compleix, no? Perquè ha fet del nord fins al sud, no?
2: Sí.
3: I aquesta va ser curiosa perquè en vez de fer-la en un restaurant o en una cuina, doncs va muntar la cuina en un camp, no? Un camp del Pla de Grau, i va fer una paella en el camp del Pla de Grau, no? En directe, no? I tenim el vídeo i les fotos de com fa la paella. Vull dir, busquem això també, que no sigui només una foto d'estudi amb un retrat senzill, o no senzill, però que hi hagi alguna cosa més a darrere, no? I aquí és on t'expliquen la Carme és qui fa l'entrevista, jo sóc el fotògraf, i la Carme és qui fa l'entrevista a les persones, per després tallar-los, o sigui, serà un curs de 3 minuts, serà un vídeo de 3 minuts, explicant la vida en el noi que estava aquest de la guitarra que deies tu, no?
1: Sí.
3: És un personatge que també està en un local de Barcelona treballant, inclús a altres llocs, però que vam descobrir un local de Barcelona, no?, amb 300 guitarres penjades, totes molt especials, no? I ho dic perquè ens hem trobat, i això sí que vull dir-ho, els que hem fet fins ara, tot el que hem demanat, locals per anar a filmar o un teatre, el que calgui, ha sigut un sí de tothom, no? O sigui, truques a algú per dir, escolta, ja estem fent això. I ahir vam anar, per exemple, vam anar a Pineda, ens feia falta una ambulància antiga per una infermera que ve de Mallorca, i tens el sí de seguida, no? La gent col·labora de seguida.
1: Curiós. Ja sé que potser teniu la llista tancada, o, bueno, igual algú ens està escoltant i diu, ostres, però jo conec algú que és d'aquí malgrat, però ara viu a Amèrica Llatina o viu a no sé on.
2: Perfecte.
1: La idea és, com puc contactar amb vosaltres per enviar-vos la informació i facilitar el contacte?
2: Jo crec que això és fàcil, perquè a través de Facebook o xarxes socials o la gent que ens coneixen de malgrat, ha de ser fàcil.
1: Val, però qui no us conegui, és a dir, si us ho va facilitar ara...
3: Busquin, per exemple, doncs, que busquin Vicenç Tomàs a l'Instagram i deixin el missatge.
1: Vale, Vicenç Tomàs, sí, molt bé.
3: Carme Voltran, tu saps el Facebook, però qualsevol dels dos.
1: Val. I abans també fèiem broma, no?, de que això recordava una mica la sèrie de televisió de Callejeros por el Mundo, no?, en aquest cas de buscar gent d'Espanya de fora, doncs en aquest cas de Malgrat. Després d'aquest projecte, quin serà el pas següent? Què voldríeu fer?
3: Encara estem molt posats en aquest, eh? Estem molt posats en aquest, no vol dir... I al principi d'ahir em veu tancada, sí, en off, no?
1: Sí.
3: Com un fa un projecte, sempre busco un final. Aquí de moment tenim el projecte, l'estem fent, l'exposició seria el segon projecte, el pas final seria fer algun tipus de publicació on te poguéssim posar tots aquests personatges dintre, amb la seva història, lògicament, no?
1: Un llibre, per exemple.
2: Estaria bé,
3: sí,
2: estaria bé.
3: Però, no sé, jo faria mica a mica, fer primer doncs, tot el treball, no?, exposar-lo, i una vegada estigui fet a veure com pot acabar tot això.
1: Pas a pas.
3: Sí, el material el tindrem, per tant, és diferent que dius, vull fer un llibre, hem de fer el treball, en aquest cas el treball el tindríem fet, el que faria és fer l'edició, no?
1: Perfecte.
3: Però el treball sí que l'acabarem, i com deia la Carme, nosaltres sempre pensem molt, de sempre també, amb l'arxiu. O sigui, tenim un arxiu fotogràfic que va a partir de l'any 1978 fins ara, o sigui, del 78 fins ara, la part d'arxiu sempre ens interessa molt, per tant, només que serveixi per ampliar l'arxiu, ja és una mica la nostra fita, també.
1: Molt bé, doncs tot aclarit. Vicenç Tomàs i Carme Beltrán, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i esperem que aquest projecte fotogràfic Geografia Petjades de Malgrat del Món tingui molt d'èxit, i home, ja esperem veure-ho aquí a l'arxiu, i només és el primer pas, que després volem el llibre, i el volem firmat aquí,
2: Val, val, gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
1: Molt bé, vagi bé.
0: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla de noves bandes i artistes musicals al Maresme. Avui ens parla del món del rap i el hip-hop amb un artista que busca mantenir l'essència del rap old school dels 90 en un mercat musical completament diferent amb el que ell fa. Endavant, Sergi.
4: Doncs sí, vinga, nou episodi de música comarcal del Maresme. Avui toca parlar de rap i hip-hop amb l'artista Pur Tràmit.

0: tu sud.
1: Pur Tràmit és el projecte musical de Marc Andreu Sánchez, una de les figures més representatives del rap en català dins l'escena del Maresme. Des dels seus inicis, el projecte neix d'una vinculació molt directa amb la cultura hip-hop més clàssica, apostant per un rap cru, sincer i sense artificis, molt arrelat a l'essència old school del gènere.
2: Tu el fuet o la mà del que duma, el món separat pel robot i la poma. Hold up, escolta'm bé i digue'm si pesa. Ho escric sense pressa, em trec la disfressa. Si t'avorreixes, aquesta és la peça. Respecte a l'escena, però encara de créixer. What up, team? Pur Tràmit.
1: Amb els anys, Pur Tràmit s'ha anat consolidant gràcies a la constància i a una identitat molt marcada. Escriu i rapeja en català de manera natural, convertint la llengua en una part essencial del seu estil i del seu discurs. Aquesta autenticitat, sumada a una forta autocrítica i a una evolució constant, l'han ajudat a construir una proposta molt personal dins del rap català.
2: Extremes imes, de no guanyar una lliga i trobar una rutina. El nostre Instagram era obrir la cortina. Mono fi, no pell fina del son vi. Dóna'm un motiu per sortir viu d'aquí.
3: Baltònic, Pur Tràmit, pulcro baltònic. Rap humil però ben fet.
4: Baltònic,
3: escolta, jo amagat darrere sa boira, disposat per qui m'escolta, volta i volta, passant-se corda.
1: La seva trajectòria està molt vinculada al directe, un element fonamental dins la cultura hip-hop. Amb un estil contundent i una posada en escena sòlida, ha recorregut bona part del territori portant el seu rap a sales, festivals i escenaris de l'escena urbana catalana. Aquesta experiència sobre l'escenari és una de les claus que expliquen el respecte que s'ha guanyat dins del gènere. Al llarg dels anys també ha col·laborat amb diversos noms destacats com Baltònic, Cesc Freixes, Lil Dami o Senyor Oca, entre d'altres.

0: les mans al pit.
1: Amb diversos treballs publicats i una trajectòria construïda des de la independència i la cultura underground, Pur Tràmit s'ha convertit en una de les veus més reconeixibles del rap català més purista, mantenint-se fidel a les arrels del hip-hop, allunyat de les tendències més comercials.

0: propera.
1: I anem per la discografia d'aquest artista, i és que reflecteix molt bé la seva evolució dins del rap underground català, mantenint sempre una connexió molt clara amb l'essència més clàssica del hip-hop, però incorporant també una maduresa cada vegada més evident, tant en el so com en les lletres. Un dels primers treballs destacats d'aquesta etapa és La Fleca, de l'any 2020, un EP que serveix per consolidar el seu estil i reforçar la seva presència dins l'escena. Aquí ja apareixen moltes de les característiques que definiran el seu projecte. Beats secs, influència old school, molta importància del text i una manera de rapejar directa i molt personal.
2: Giro el volant lent, ningú no es manté en equilibri si perd energia competint. Estàs competint, let me tell you something. El preu de cada somni que tens...

L'any següent publica Pur, del 2021, un àlbum que ja des del títol deixa clara la seva declaració d'intencions. Aquest treball aprofundeix en la idea d'un rap honest i sense filtres, allunyat de modes i tendències comercials. Musicalment, combina instrumentals clàssiques amb produccions més actuals, però sempre mantenint el focus en la lírica i el missatge.

0: però el tic-tac carrega i eclipsat em cega. Els ulls secs i tothom tallant ceba. Per conèixer em vaig lligar...
1: El 2023 arriba Marbre, un EP on es percep una evolució més madura i introspectiva. Sense abandonar l'arrel hip-hop, el projecte incorpora atmosferes més denses i reflexives, mostrant una vessant més emocional i treballada a nivell conceptual. La pols no busca nous racons on cal.

Finalment, el 2024 publica El Rosari de l'Aurora, un nou àlbum que reafirma la seva trajectòria i consolida el seu lloc dins el rap català contemporani. El disc manté l'essència crítica i personal de Pur Tràmit, però amb una producció més sòlida i cohesionada, demostrant l'experiència acumulada després d'anys dins l'escena.

0: museu de cera, però Woody Allen té la veu de Joan Pera. No és intimitat... Si...
1: Anem amb l'estil i les influències i ja us avanço que hi haurà bastantes paraules anglosaxones que intentarem explicar. L'estil de Portramit parteix clarament del hip-hop old school nord-americà dels anys 90, especialment del boom-bap més cru i directe, que és un tipus de rap, un subgènere, vaja. Musicalment, les seves cançons es construeixen sobre bases molt marcades, amb bombos profunds, caixes seques, melodies repetitives en forma de loop, i sovint s'escolten sons de scratch, que és aquell so que es fa movent un vinil endavant i enrere, molt típic, i que es fa, doncs, ho fan els DJs, bàsicament. Doncs això, és una estructura molt típica del rap clàssic que dona tot el protagonisme al flow i a la lletra.

això que heu escoltat ara al final, aquest efecte, és l'escratch. A nivell de producció, moltes instrumentals incorporen samplers, veus de fons, frases en anglès o petits detalls amagats dins la mescla, un recurs molt habitual en el hip-hop underground. També destaca l'ús de reverbs marcades i atmosferes fosques que recorden el so del rap novaiorquès dels anys 90. Entre els referents més clars d'aquest estil hi ha figures clàssiques com Wu-Tang Clan, Nas o Mobb Deep, artistes que van definir aquest so més cru basat en beats minimalistes i lletres carregades de missatge, amb una actitud molt remarcable. Beat, per exemple, és una altra paraula anglosaxona que significa, de fet, és la base, no? És la base que escoltem de fons mentre el MC rapeja. Després explicarem què és lo de MC. Anem a escoltar una mica de Mobb Deep amb Survival of the Fittest.

No és ben bé el mateix, però sí que s'assemblen en quant a producció, el que hem dit, no? Bombos profuns, caixes molt seques i aquesta melodia repetitiva que s'escolta de fons en forma de loop. Les lletres de Pur Tràmit són directes, crues i molt carregades de contingut, sovint amb una estructura que recorda el freestyle, on les rimes i els jocs de paraules apareixen gairebé sense parar. El focus no està tant en melodies comercials o tornades enganxoses, sinó en la contundència de les barres i en la personalitat. Ara sí que explicarem què significa el MC, que significa Master of Ceremonies, que és el nom que se li dona a l'artista que rima, en aquest cas, a Pur Tràmit. La cava. No. Avisa'm

Tot i mantenir aquesta base clàssica, Por Trami també incorpora elements més actuals en algunes produccions, però sempre sense abandonar l'essència del hip-hop més purista. Això fa que la seva música es mogui entre el respecte per les arrels del rap i una evolució natural dins l'escena urbana actual.

0: I fins aquí l'episodi d'aquesta setmana, una mica més hip-hopero, una mica més de rap, però varia una mica d'estils i de gèneres, i ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música comarcal del Maresme. Fins una altra.
1: Doncs després d'aquest episodi de música amb en Sergi Ferrer, també repassem la pregunta del dia amb en Sergi. Sergi, recorda'ns què estàvem preguntant avui.
0: Us preguntàvem si us agrada pujar a les muntanyes russes, amb tres opcions: sí, m'encanten, no, em fan molta por, o mai hi he tingut interès.
1: Sergi, què et faria més por? Una muntanya russa, però, o sigui, que mai hagis vist unes alçades increïbles, o saltar des d'un helicòpter amb paracaigudes?
0: Ostres, no ho havia pensat mai, òbviament, però jo crec que lo de l'helicòpter.
1: L'helicòpter és el que més pot faria, eh?
0: Bueno, perquè et sents menys segur, entre cometes.
1: Clar, clar, per tant, la muntanya russa no et feia tanta por, eh?
0: No, que va, si he pujat a moltes. No sé tu, Gemma, si n'has pujat a moltes.
1: Uf, sí, eh? Sempre que he anat a algun parc d'atraccions he acabat pujant a totes. No em fan por les alçades, no em fan por les atraccions, així que diria que... És que realment no sóc poruga, eh?
0: A PortAventura, per exemple, el famós Furious Backer o...
1: Sí, he pujat a tots. L'única atracció que em fa respecte és aquella que t'alcen tant molt, molt amunt, molt amunt, molt amunt, i de cop i volta et fan caure.
0: Que és una torre, no? Sí, el caiguda lliure.
2: L'huracan Condor, no?
0: Sí, l'huracan Condor, correcte.
1: Això és una cosa que, mira, que em dona molt, molt neguit i molts nervis, i el cor és com que em va molt ràpid.
0: Bé, és una mica com lo de l'helicòpter, no? Que caus directament cap avall.
1: Sí, no, jo crec que m'haurien d'empènyer. No em llançaria. Per mi mateixa no em llançaria.
0: Bueno, és una experiència que s'ha de fer algun cop a la vida, no? Diuen?
1: Sí, diuen. Moltes coses s'han de fer, a
0: tant,
1: la vida.
0: I tant, i tant.
1: Sergi, xulo, gràcies.
0: De res.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui als tastets de llengua parlem del diccionari normatiu i les noves paraules que s'hi han afegit i dels tallers de sensibilització lingüística. Endavant.

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem una setmana més amb la Gemma Martínez del Centre de Normalització Lingüística. Començarem parlant avui una mica sobre les noves incorporacions al diccionari normatiu i després, si tenim temps, ens explicarà la Gemma 5 cèntims sobre els tallers de sensibilització lingüística. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens vols explicar sobre aquestes noves incorporacions?
1: Sí, no sé si recordes, Martí, alguna vegada ja hem fet tastets semblants al d'avui, val? I el que volem és fer veure, doncs, als oients que el català és una llengua viva i, com a llengua viva, el seu diccionari normatiu, que és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, també és una eina viva que reflecteix les paraules que es van creant o els significats que donem a noves paraules i que un cop s'afermen, no?, en el llenguatge del dia a dia, entren a formar part del diccionari normatiu. És a dir, no parlem el mateix català avui que fa 20 anys o que en fa 100, i això es veu reflectit en el diccionari normatiu. I cada any l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, incorpora, no?, i fa una llista de noves incorporacions o noves excepcions o noves definicions que dona a paraules que ja hi eren, i avui les repassarem. En repassarem algunes.
0: Doncs vinga, anem a veure quines paraules repassarem d'aquestes noves incorporacions, ja que la nostra llengua, doncs, està en constant evolució i ens vens aquí a posar una miqueta al dia, eh?
1: Sí, recordar que abans que s'incorporin, com he dit, al diccionari normatiu, no és que no siguin correctes, és que passa un temps prudencial fins que els teòrics, no?, diuen, val, aquesta paraula ja fa molt de temps que s'utilitza, està molt arrelada en els parlants i, per tant, la incloem en el diccionari. Doncs mira, si vols, comencem amb una que crec que n'havíem parlat també en un altre tastet, val? És una paraula que malauradament es va donar a conèixer o es va començar a utilitzar de manera massiva arran d'una desgràcia. Estem parlant de la paraula dana, d'acord? La paraula dana avui és una paraula, no?, però ve d'una sigla, d'un acrònim, que significa depressió aïllada en nivells alts. Clar, potser la gent no coneix tota aquesta expressió perquè abans només la coneixien els que es dedicaven, no?, a la meteorologia i, sí, no?, als físics de l'aire. Era un llenguatge, era una paraula que formava part de l'argot, dels meteoròlegs, per tant només l'utilitzaven uns quants, i arran de la desgràcia que va passar al País Valencià, no?, doncs va començar a estar en boca de tothom. I ara, si la busquem al diccionari normatiu, la trobarem escrita en minúscula, com una paraula normal i corrent, per tant ja no és una sigla, sinó és una paraula, la paraula dana.
0: Molt bé, doncs, bueno, esperem que no l'haguem d'utilitzar molt més, perquè
1: serà
0: senyals d'una altra desgràcia, però si més no ja la tenim reflectida al nostre diccionari.
1: Sí.
0: Passem a la següent?
1: Sí, mira, també s'incorporen al diccionari paraules força modernes, val? Com la que us diré ara, que és procrastri... Mira, és que sabia que m'equivocaria amb aquí,
0: És complicada, l'estic veient al guió i no...
1: Sabia que m'embarbussaria,
0: Procrastinar? No, a veure.
1: Dues erres, oients, dues erres.
0: Procrastinar. Bueno.
1: Ho intentarem dir.
0: Sí, ho intentarem dir. Val? Ho ficarem a xarxes perquè la gent ho tingui allà bé.
1: És una paraula que a més tenia aquí apuntat que normalment es diu malament. La gent es menja una R, però clar, és que la gent es menja una R perquè és molt difícil de dir-la bé.
0: Sí, sí, hi ha paraules, val?, que són punyeteres.
1: Doncs aquesta paraula que fins fa, què et diria, no sé, 2-3 anys ningú la feia anar, ara ja és bastant habitual, i per als que no sapigueu què vol dir, és una mica destinar l'atenció a coses que són menys importants per tal de no fer el que hem de fer. Per exemple, cas típic de procrastinar. Ara ho he dit a poc a poc.
0: Molt bé.
1: Martí, quan hem de fer un examen, no? I hem d'estudiar. En comptes d'estudiar, doncs veiem que hem de recollir la roba bruta que hi ha per l'habitació, o espera que ara haig d'escombrar, o un capítol més i després m'hi poso. Mireu, és el que se n'havia dit tota la vida en català, fer el ronso. Val? Intentar posposar una cosa que l'hauríem de fer en primer lloc.
0: Que qualsevol excusa és bona, eh? Quan es dona aquesta situació.
1: Exacte. Al costat d'aquesta, però, també ha entrat una paraula que fa molts anys que fem servir, com és autoajuda. Tenim llibres d'autoajuda, podcasts d'autoajuda, i fins ara no la teníem entrada al diccionari normatiu, i ara doncs també entra com a membre de ple dret, val? Juntament amb aquestes dues que us he dit, n'entren tota una sèrie que fan referència a menjars. Menjars de països o d'origen estranger, com per exemple sushi, wok, mozzarella i gruyère. Diferents països, podríem veure aquí, diferents llengües, val? Totes aquestes han entrat al diccionari amb la grafia anglesa o internacional, val? És a dir, sushi ha entrat al diccionari normatiu català escrita amb una SH que fa el so xeix, No hem adaptat la paraula a la grafia catalana posant-hi una X, per exemple, val? De la mateixa manera, wok ha entrat amb una K al final, que tampoc és habitual, en català. Ara, això sí, n'hi ha una que no he dit aquí, que també fa temps que se sent, com és cappuccino, que sí que ha entrat al diccionari, però en aquest cas se li ha adaptat la grafia i l'escrivim ara amb una TX. Cappuccino. D'acord? Que no és la grafia original italiana.
0: O sigui, canvien la grafia a les que els hi dona la gana.
1: Depèn de les que estan més arrelades, no?
0: Ah, clar.
1: Val? No hi ha un criteri únic, Martí, per dir. No, és que quan entren sempre es farà així.
0: Cada cas és un món.
1: Sí, cada cas és un món, correcte.
0: Molt bé.
1: En aquest cas, sí. També s'ha incorporat la paraula anglesa establishment, val? Com a conjunt de persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat, i en aquest cas també s'ha adaptat la grafia, perquè en anglès s'escriu directament, la primera lletra és una S, i en català doncs hi han posat la E primera seguida d'una S, val? Una novetat del DIEC és que també ara incorpora variants territorials. Això què vol dir? Doncs, per exemple, que trobarem aina a la mateixa entrada que eina, vale? Com una varietat dialectal, d'acord? Que a vegades hem parlat aquí de dialectes. Doncs això ara també en algunes paraules s'incorpora com es diu aquesta paraula en alguns altres domini, en una altra varietat dialectal, perdoneu, en altres parts del domini lingüístic, volia dir, d'acord? I també s'ha afegit l'excepció a la paraula pomada, també parlant del domini lingüístic català, sí. Que fins ara només feia referència a una crema, no? Doncs s'hi ha afegit el significat de beguda menorquina que està feta amb ginebra i llimona, i que si alguna vegada doncs heu estat a Menorca durant les festes majors, sobretot per Sant Joan, estic segur que l'heu tastat, la pomada, beguda típica.
0: Si és amb ginebra i llimona, crec que no només a Menorca, s'haurà provat, però sí, sí, i tant. Molt bé, tenim alguna més?
1: Sí, mira, en la mateixa línia de pomada, com a beguda alcohòlica, a les entrades clara i xampú, s'hi ha inclòs la definició també de beguda amb cervesa i llimonada o gasosa. I s'ha ampliat també a la paraula didalet l'excepció com a mesura d'una beguda alcohòlica que se serveix en un got molt petit i es pren d'un sol glob.
0: D'acord.
1: Val? Finalment, òbviament, quan s'afegeixen paraules noves també és perquè la nostra realitat canvia. Val? És el cas de les paraules que fan referència sobretot a la tecnologia. En aquest sentit, per exemple, a les entrades de migrar i núvol, que ja existien, se'ls han afegit noves definicions. Migrar vol dir traslladar el contingut d'un lloc a l'altre, i el núvol és un lloc, com tots sabeu, virtual, no? Per emmagatzemar documents, tot tipus d'informació. Aquest és el cas en què dues paraules que no tenien, que ja hi eren, sí? Se'ls afegeix noves excepcions perquè el context es modernitza i s'agafa una paraula que ja existia.
0: Clar, el món de la tecnologia suposo que és un món que anirà cap amunt.
1: Exacte, és una gran font de noves paraules.
0: Correcte.
1: Cada la tecnologia doncs, evoluciona, es creen noves paraules i amb el temps aquestes paraules formen part del diccionari.
0: Gemma, tenim un minutet, no sé si ens vols fer 5 cèntims d'això que hem dit al principi sobre aquests tallers de sensibilització lingüística, breument.
1: Sí, doncs els tallers de sensibilització lingüística són uns tallers que van adreçats a diferents col·lectius, per exemple, educadors d'escoles bressol o personal que fa atenció al públic, a l'administració pública, també a les entitats, bé, a monitors de lleure, d'esports, en tenim per molts col·lectius i tenen per objectiu crear consciència de la importància de no canviar de llengua, val, quan aquestes persones estan treballant en el seu àmbit d'actuació. Ens trobem sovint encara amb actituds que ressonen a èpoques passades, no? En què dèiem que no parlar la llengua del teu interlocutor era de mala educació, no? Això vol dir que si algú parlava en castellà, doncs tu havies de canviar de llengua i adequar-te a la seva. Com tots sabeu, nosaltres ens dediquem al foment de l'ús del català i estem fent doncs, aquests tallers per desmuntar una mica aquest mite i fer veure a la població que el català és una eina de cohesió social i que parlant en català a les persones que potser no el saben o l'estan aprenent ajudem a fer que aquestes persones se sentin més integrades i també a fomentar doncs, l'ús de la llengua i de la cultura a casa nostra.
0: Doncs Gemma, queda dit, moltes gràcies per venir aquí a l'Ona Maresme com cada setmana i ens tornem a veure la setmana que ve, però ja com cada setmana, el dimarts.
2: Molt bé, doncs nosaltres després dels tastets arribem a la part final del programa i ara dedicarem aquests últims minuts a parlar de la pregunta del dia i també del tema d'aquesta pregunta, de les muntanyes russes. Recordem que us preguntàvem si us fan por, si no us fan por, una mica doncs, a quines sensacions us donen les atraccions. A veure qui tenim per aquí de l'Ona Maresme, que puguem doncs, parlar tots
3: Hola,
2: plegats.
3: Gemma.
4: Hola.
2: Hola Marc. Hola, Melina, bones. Doncs bé, companys, he preparat una secció petita, breu, perquè no tenim molta estona, sobre curiositats de les muntanyes russes, així que, si us sembla bé, comencem amb la primera curiositat.
3: Molt bé.
4: Perfecte.
2: Les primeres muntanyes russes van néixer a Rússia al segle XVII. Eren grans tobogans de fusta coberts de gel per on la gent es llançava amb trineus. El més curiós és que actualment a Rússia no les anomenen muntanyes russes, ho hem dit abans fa una estona, sinó que les anomenen muntanyes americanes.
3: És fort això, eh? Un sí, contra sí. Els altres sempre.
2: Exacte, sí, sí. Com canvien, els temps?
3: Bueno, molt, molt, jo... Digues, Melina. No, que jo ja he fet el meu comentari.
4: No, res, que és com també, per exemple, aquí una mica, no?, la truita espanyola, que és la de patates, i després tenim la truita francesa, o sigui... Però en aquest cas nosaltres som patriotes, la nostra truita és la nostra truita, en canvi a Rússia és com, bueno, són americanes.
2: Exacte. Més coses. La primera atracció amb un loop complet va aparèixer a principis del segle XX a Nova York. Es deia Loop de Loop i només hi cabien 4 persones. L'experiència era tan intensa que molts passatgers acabaven amb mal de coll. De fet, fa anys, quan jo he anat alguna vegada a algun parc d'atraccions, reconec que he tingut dolor. O sigui, mal cos de pujar tantes atraccions. No sé si us ha passat el mateix. Marco Melina.
3: Ah, és que ens estàvem respectant mútuament el torn, eh?
2: Som molt respectuosos.
3: A veure, començo jo. Per exemple, a PortAventura, l'estampida... De fet, ja hi ha un tipus d'atraccions que són de més moviment, justament. Ara no sé el nom tècnic o específic, però, per exemple, a l'estampida jo sí recordo, alguns moviments que dic, ostres, dic, això m'ha fet una mica de molèstia, dic, i dic, preferiria no haver-ho viscut, però allò de mal, de dir, ostres, he sortit fotut de l'atracció, home, això per sort no ho he viscut.
4: Jo, en el meu cas, no és que sigui molt fan de les muntanyes russes. De fet, diria que potser de petita he muntat en alguna, soc més d'altre tipus d'atraccions, però sí que això del mal, a mi em passa a l'estiu, una de les meves atraccions preferides són els autos de choque, i no sé altres llocs, però normalment a Arenys la gent és molt bèstia, i a vegades acabes amb el coll, que t'han vingut per darrere, i t'han donat un cop, que dius, ostres, mare meva, si el pillés potser el mataria, saps, aquesta persona? Per tant, s'ha de vigilar amb aquestes coses, però sí, 100% atracció d'aquestes, entenc que la velocitat, també la teva complexió física, tot això afecta més o menys el mal que et pugui fer després.
3: Sí, sí, i totalment d'acord amb el que has dit dels autos de xoc, eh? Aquí a Tordera també la gent és molt bèstia i, de fet, recordo deixar de pujar-hi perquè vaig dir, vale, m'agrada el contacte, però no sóc tan bèstia com gent que fins i tot es mou a propòsit per encara fer-t'ho amb més força.
2: Sí, hi ha gent que té molt mala bava. Sí.
4: Has de controlar l'hora a la que vas i mirar una mica a veure la gent que hi va. Si veus que van jovenets de 17, 18 anys, fins i tot fins als 21, et diria, s'ha de vigilar amb ells perquè és un horror. Tu no gaudeixes tampoc de l'atracció.
2: Acabem amb una última curiositat, perquè se'ns acaba el temps. La muntanya russa més ràpida del món és Fórmula Rossa. Està a Abu Dhabi i arriba als 240 km per hora. Wow. És rapidíssima, eh? I molt més a prop nostre, a Ferrari Land, hi trobem Red Force, l'atracció més alta i ràpida d'Europa, amb 180 km per hora en només 5 segons, per acabar ben despentinats, eh?
3: Jo aquesta hi he pujat, la de Ferrari Land.
4: I què tal?
2: Sí? Què tal?
3: Bé, una bona experiència. Prefereixo potser de PortAventura al Shambhala o al Dragon Khan. Aquesta Ferrari Land sí que és veritat que impressiona molt i és una velocitat rapidíssima per als amants de la velocitat i el món dels cotxes. Bé, òbviament, però per mi, sí, em va agradar, però sense més.
2: Sin més, no?
3: Sí, sí.
2: Molt bé, nois, doncs gràcies per acompanyar-nos fins al final del programa. A nosaltres hem d'acabar l'Ona Maresma d'avui dimarts i ho farem amb música, com sempre. Gràcies a tots i tornem demà. Adeu.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonkin, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies, content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Sí, avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonkin.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és sumament interessant i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant i, justament, estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la Guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonkin. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: Una tàctica habitual dels Estats Units, els casus belli.
3: Exacte. O els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir, en aquest cas, l'incident del Golf de Tonkin entre el 2 i el 4 d'agost del 1964 va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonkin. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents van ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonkin, que va permetre al president Lyndon B. Johnson

0: que va substituir a l'anteriorment assassinat Kennedy, a intensificar la participació militar al Vietnam.
1: Molt bé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
0: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
1: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
0: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb bombes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MCB, Military Assistance Command del Vietnam, que establia una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
1: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
0: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
1: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
0: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital Saigon o l'antiga capital imperial Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
1: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
0: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, la començar, no?, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es podia guanyar, que no se sentia molt bé que s'hi estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no?, que es feien de 2 anys, no?, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no?, de Make Love Not War, etc.
1: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
0: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
1: Molt bé. Clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que, clar, la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
0: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
1: Gesticulant.
0: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill el maig de 69 o amb altres operacions posteriors, que bueno, aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
1: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
0: Però tot segueix igual.
1: Tot segueix igual i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
0: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta a Ho Chi Minh.
1: Molt bé. I finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
0: Doncs aquests acords de pau de París, el gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors, mítica cançó,
1: mítiquíssima,
0: molt coneguda,
1: molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ho dic de memòria,
1: correcte, correcte. Sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més, més representatives, no?, que tenim de, del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the end, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte, i un moment de... no?, de... d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada de destrucció de l'entorn. Vull dir, és molt, molt adient, indiferent, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure,
1: sí,
0: no és
1: sí.
0: Una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara, el Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs ja, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs a partir del març-abril del 75 es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord o l'exèrcit popular del Vietnam llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data les forces nord-americanes nord-vietnamites capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals, de tots els edificis públics amb plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç, ojo, canviem de terç, perquè estem entrant amb nous actors, no són nous perquè tots aquests programes ja
1: hem parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament en aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara, què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge posteriorment també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat a la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar a l'any 1965 viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja, i de tema aquest, i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, però allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural, i a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més diferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un partit comunista, un nom més xinès. El gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala, seguint el model de guerra popular maoista, i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtic en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keo-gyu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja, sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi. O sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals, o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar, el 1970, decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom, segurament, que sona molt més
1: conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Bé, al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris, de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país, no pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o nom ambigu.
0: Molt bé, hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte. Ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja. deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provocant el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I per tant, bueno, serà també d'alguna forma una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt diferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era, clar, una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre hauran, bueno, durant diferents moments aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això serà clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé, és aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, segons diferents fonts, que només els primers dies durant l'evacuació de Phnom Penh van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest ANCAR, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig, com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no?, el mestre, no?, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
0: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera, per si això després, val? És un senyor llibre que té molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit marcant.
1: Sí, sí, sí, això que sigui de friki.
0: Bueno, això és del llibre treballat, és del llibre viscut, però aquí, vull dir, ens aturem perquè, a més, hi ha algunes, diguéssim...
1: Algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir... que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75 de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia, extremadament emocionat, estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre, nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres. Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos. Esteu fonamentalment en allò que és correcte. Esteu sent
0: fonamentalment.
1: Fonamentalment en allò correcte.
0: Molt ara significatiu el fonamentalment.
1: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
0: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
1: Però Mao reconeixia que en aquell moment, era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem d'actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
0: Molt bé, clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem-ho en forma de pregunta.
1: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
0: Exacte, però i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
1: Doncs d'alguna forma Mao ja també s'ha dit que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja, o almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava duent a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, a Cambodja en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
0: O sigui, ells preferien...
1: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
0: d'això en aquest meravellós llibre de el maoisme.
1: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar al govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale? Per tant, eren treballadors...
0: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
1: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme, també una de les característiques i també de la revolució cultural, era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents, ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, o gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos. Però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
0: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers Roig, dels Khmers Vermells?
1: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet. Doncs ens hem superat el nostre mestre, i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao al setembre del 76 va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: The Killing Fields, de... això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi, Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó, es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Rouge, amb la qual s'explica la vida d'un treballador cambodjà, bueno, que treballava amb un periodista nord-americà, que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total, del genocidi cambodjà, uns 2 milions de persones.
0: Carai.
1: Bueno, doncs pel·lícula amb... molt recomanable i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, de, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Perfecte, continuem. Perquè amb el final de la guerra, justament, de 1975, el que estem comprovant és com es destapen els conflictes ancestrals entre Vietnam, Xina, Cambodja, i que es veuen reflectits en actes concrets. Quins seran aquests fets que caracteritzen les relacions entre aquests països?
1: Bé, de fet, no cal esperar al final de la guerra, perquè ja a principis dels anys 70 el propi Pol Pot dirigeix una sèrie de purgues contra tots aquells comunistes khmers que havien estat entrenats al Vietnam, perquè els podia acusar de ser agents estrangers, de tenir una influència negativa cap a la puresa ideològica que ell pretenia cap al seu país. També el 1974 comencen a haver-hi alguns conflictes fronterers, petites escaramusses entre la República Popular Xinesa i el Vietnam. A partir de l'abril del 75, ja un cop s'ha conquerit Saigon i ja els, bueno, els Khmers han entrat a Phnom Penh, els conflictes entre Vietnam i la República Democràtica de Kampuchea comencen a prendre més forma, es produeixen uns atacs constants cap a la minoria vietnamita de Cambodja, fet que provoca un augment del nombre de refugiats que intenten creuar la frontera. L'evacuació americana de Vietnam, vale, provoca també que la República Popular Xinesa temi un augment de la influència vietnamita i soviètica a la regió. Per tant, aquí hi haurà com un joc d'equilibris que anirà desenvolupant a partir de l'any 1975. Per exemple, al setembre del 75, Lê Duẩn, el dirigent comunista vietnamita, visita Beijing, però Mao li nega més ajuda econòmica. Què provocarà aquesta negativa? Doncs que Vietnam, en les seves celebracions per la victòria contra els Estats Units, comenci a emetre poemes que commemoren l'expulsió dels xinesos al segle XIV. I aquí, per tant, connectant, no,
0: com dèiem,
1: amb el passat, no, l'enemistat de Vietnam i Xina, veient la Xina o tornant a posar la Xina com a enemic clàssic en l'imaginari col·lectiu dels vietnamites. I molt bé, ara hem estat lluitant contra els francesos, contra els americans, però el nostre enemic clàssic sempre ha estat la Xina, i segurament entre, no, entre línies volem dir i seguirà sent la Xina el nostre enemic de sempre. Això provocarà, òbviament, una escalada en les tensions. La visió del Vietnam sobre la Xina com a país expansionista i cobdiciós és la mateixa imatge que tindrà el Cambodja sobre Vietnam. O sigui, veiem com aquests odis ancestrals que hi ha i encorets en el passat, que havíem vist en els episodis 1 i crec que 2 també d'aquesta llarga sèrie d'Indoxina, no? Entre les lluites entre els reietons de Laos, la influència de Siam, el poder de l'imperi Khmer, els diferents regnes vietnamites, sempre l'òrbita dels xinesos, de l'imperi xinès al nord, tot això no ha desaparegut, ha canviat de forma però segueix estant allà.
0: És que m'encanta perquè justament hem d'arribar al final perquè agafi coherència allò que ens explicaves als capítols 1 i 2, que després a les conclusions ja aprofundirem, però per anar-ho començant a treure la puteta amb aquest tema, i és com la importància dels conflictes ancestrals que encara...
1: Bueno, els canvis i continuïtats, no? Vull dir, entendre el passat per entendre el present.
0: Després ja aprofundirem, però clar, tot això que ens està explicat dit d'una altra manera és que sembla com que a Indoxina s'uneixen fort contra el forani, però és un miratge, no? Perquè després els conflictes allà estan. Com és això?
1: Exacte. Bueno, la solidaritat indoxinesa contra l'imperialisme, que pot arribar en algun moment ser molt, molt forta, s'esquerda quan l'imperialisme recula. En aquest moment es veu com augmenten les tensions entre els tres actors principals de la regió, el Cambodja, la Xina i Vietnam. Veiem també com aquest internacionalisme marxista només ho és en aparença. Moltes vegades la solidaritat, hem vist al llarg d'aquests dos últims programes, quan parlàvem de les ajudes, no?, que rebien Vietnam per part de la Xina, per part de la Unió Soviètica o en diferents direccions, moltes vegades estava revestida d'una mena de paternalisme i imperialisme confucià. Què vol dir això? Doncs regir un principi d'autoritat, no? Dir als altres allò que han de fer, allò que és correcte, però si no em fan cas, sentir-me traït. O sigui, en el cas, si em desobeeixen.
0: I l'escalada, en part per l'obsessió malaltissa, com ens has ja explicat, d'en Pol Pot, seguirà en augment i provoca mort.
1: Exactament, a partir del març del 1977 segueixen les purgues de població d'ètnia vietnamita a Cambodja, es produeixen milers d'assassinats dins un context que estan havent-hi centenars de milers de morts de població cambodjana per causa de les tortures, morts de gana, de malalties o directament d'execucions. Es produeix paral·lelament aquestes purgues de la població estrangera, que és encara més susceptible de ser un enemic del Khmer Roig. Al desembre del 77 es produeix un trencament total de les relacions entre la República Democràtica de Kampuchea i el Vietnam, degut, entre d'altres, el que hem comentat ara, l'augment de la paranoia del Khmer Roig sobre l'amenaça vietnamita i l'augment de les purgues dels enemics interns i externs. En aquest moment, la República Popular Xinesa segueix recolzant el Khmer Roig per debilitar el Vietnam, cosa que provoca també, a la vegada, un augment de tensions entre ells dos. Es produeix a la vegada un augment de la persecució de població d'ètnia xinesa a Vietnam, per tant aquí hi ha població en els diferents països que sempre també va pagant les conseqüències d'aquestes tensions geopolítiques. Al llarg de l'any 1978, centenars de milers de població d'ètnia xinesa resident al Vietnam tornen a la Xina per fugir del que ells creuen que és la influència soviètica que té el Vietnam.
0: I com reacciona el Vietnam, que ja acabes de comentar que està rebent per totes bandes, com reacciona davant d'aquesta violència i d'aquesta persecució?
1: Doncs aquest augment de conflictes fronterers, tensions de repressió de la minoria vietnamita i l'enemistat cada cop més exacerbada per part del règim del Khmer Roig provoca al desembre del 78 la invasió vietnamita de Cambodja, que provoca la fugida precipitada de Pol Pot i del Khmer Roig. El 7 de gener del 79, pocs dies després, els vietnamites entren a Phnom Penh, on es troben una ciutat fantasma, una ciutat buida, totalment abandonada, en ruïnes. Es funda la República Popular de Kampuchea, liderada per Heng Samrin, on s'instaura un govern pro-vietnamita i pro-soviètic.
0: Uh-huh. I clar, per tancar amb el personatge o per començar a tancar el personatge, Pol Pot fuig de Cambodja envaïda pels vietnamites, com ens acabes de dir, i què fa?
1: Doncs un cop marxa o fuig de Phnom Penh, el primer que fa és alliberar del seu presidi a Sihanouk, a l'antic rei del país, i l'envia a l'ONU per denunciar l'agressió vietnamita. Tot i que Sihanouk acabarà fugint i exilant-se a la Xina, perquè dirà, a mi què m'expliques ja, jo ja no vull saber res de tot això.
0: Suélteme del brazo, senyor.
1: Sí, deixa'm en pau ja. Mentrestant, això passa, Pol Pot seguirà dirigint la insurgència contra la República Popular de Kampuchea, per tant aquest règim pro-vietnamita, des de la frontera tailandesa, on morirà l'any 1998, rodejat de tot tipus de comoditats, la seva caseta amb el seu jardí i la mar de feliç. Però això sí, aquesta insurgència contra la República Popular de Kampuchea rebrà ajuda i suport de Tailàndia, de la República Popular Xinesa i dels Estats Units.
0: Sí, en parlarem, perquè la geopolítica aquí ens està patant el cap a alguns, però com li dedicarem una estona després ho aclarim. Com són les primeres passes d'aquest govern de la República Popular de Kampuchea?
1: Aquest govern serà liderat per Heng Samrin durarà entre el 1979 i el 1993. Serà el govern de facto de Cambodja, mentre que la República Democràtica de Kampuchea, liderada pel Khmer Roig, serà el govern de Yure, el govern reconegut per la ONU fins als anys 90. Que després, bueno, ja veurem, no, el tema que has comentat tu, el tema dels suports internacionals. La República Popular de Kampuchea, dirigida per Heng Samrin, rebrà boicots internacionals i sancions econòmiques per part de la República Popular Xinesa i dels Estats Units. Malgrat tot, i malgrat les dificultats i l'estat de guerra civil, el govern de Heng Samrin dirigirà la difícil, costosa i dolorosa reconstrucció del país. L'any 1991 abandonarà l'estructura de partit únic i, diríem que introduirà el multipartidisme.
0: Molt bé. I per altra banda, ja la Xina d'en Deng Xiaoping, el dirigent que succeeix Mao, ja és al capdavant, intenta conquerir Vietnam
1: o fer una operació de càstig. Entre el febrer i el març del 79 envia a milers de soldats al nord de Vietnam en una campanya, com dit, punitiva, fent servir també, seguint el model de la Guerra de Corea, la tàctica de l'onada humana, però que serà una campanya militar totalment fallida amb un gran cost humà. El resultat d'aquest conflicte molt incert provocarà, d'altra banda, la destrucció, no?, o la devastació del nord del Vietnam.
2: Bạch Nha rin sốt phía rập hiếp ở rộng bác chứ tùm mất dân đòi rung riêng.

0: Recta final, i no anem ràpid perquè no ens volem deixar res d'aquesta recta final que ja tanca 5 programes i que hi ha moltes cosetes que hem de dir per tancar. Com va transformar-se la ideologia compartida en enemistat mortal entre el Khmer Rouge, entre el règim dels Khmers i el Vietnam?
1: Bé, doncs, com hem anat comentant, en aquesta història s'hi han anat barrejant divergències ideològiques, geopolítica i odis ancestrals. Els conflictes entre Cambodja, Vietnam i la República Popular Xinesa s'entenen també dins el context, no, de pols en les relacions sinosoviètiques i a la política d'equilibris en el si del bloc socialista en el món bipolar de la Guerra Freda. Hi ha un llibre que no està publicat en castellà, que es diu Brother Enemy, del periodista Nayan Chanda, que explica molt bé les dimensions internacionals d'aquest conflicte específic entre Cambodja i Vietnam i Vietnam i Xina. Per exemple, no, el paper dels Estats Units, que estaven encara ressentits amb el Vietnam per la patir d'aquesta derrota, però que es trobaven en una posició complicada. No podien donar suport directe al Khmer Rouge per motius obvis, o no tant, depèn, però hi veien una oportunitat per debilitar la influència soviètica i vietnamita donant suport tàcit a la Xina i indirectament a la resistència del Khmer Roig contra els vietnamites. Aquesta política també formava part de l'estratègia més àmplia, no, de contenció de l'expansionisme soviètic.
0: Val. I la Unió Soviètica en tot això?
1: La Unió Soviètica donava suport total al Vietnam. Al final era el seu aliat a la regió, donaven ajuda militar i econòmica per sostenir aquesta ocupació a Cambodja per part dels vietnamites, però òbviament les motivacions darrere d'aquest suport soviètic al Vietnam era sobretot l'estratègia d'utilitzar Vietnam com a contrapès a la influència xinesa al sud-est asiàtic. Pels soviètics, el Vietnam era la seva pota a la regió del sud-est asiàtic, per tant veiem com cadascú tenia aquí la seva
0: agenda, vull dir.
1: Exacte.
0: Jo recomano, per entendre tot això, perquè quan m'ho explicava el Jordi va costar, necessito un paper al davant i les típiques fletxetes de aquest va amb aquest, aquest va amb aquest, perquè és enemic d'aquest.
1: Exacte, i a part Vietnam també tenia problemes, no, per sostenir aquesta ocupació de Cambodja en un país que ha sortit d'una guerra que portant molt temps en guerra amb els Estats Units i anteriorment amb França, gairebé no s'havien recuperat d'una guerra que ja estaven en una altra, i com podien, no, sostenir aquesta ocupació, però els costos financers i humans eren molt grans. El govern vietnamita havia de lluitar per equilibrar aquests objectius amb les preocupacions domèstiques.
0: Molt bé, i si recuperàvem Cambodja fa uns quants minuts ja, per situar-lo en aquests moments del segle XX, també situem un altre protagonista que teníem als primers programes d'aquesta nissaga d'Indochina, de 5 programes, que és Laos.
1: Què passa amb Laos? Doncs també...
0: No la voldríem deixar pas de Lao.
1: Exacte, vale. no cal. El Partit Popular Revolucionari de Lao, o Patet Lao, que era com es diu en el seu idioma, arriba al poder el desembre del 75, proclamant la República Democràtica Popular Lao, per tant, règim també socialista, fortament influït per Hanoi, que desplega tropes i assessors. Converteix això, Laos, en un estat satèl·lit de Vietnam a la regió, per tant també dins de l'òrbita soviètica, on es signen diferents tractes d'amistat i cooperació, consolidant la presència militar vietnamita en el seu territori, però a la vegada fa entrar Laos, no, no en confrontació directa amb Cambodja i la Xina, però sí que la Xina sembla veure Laos com un aliat de Vietnam, ergo un aliat soviètic, per tant algú que s'hi ha de boicotejar en la mesura del possible. Això provocarà un efectes interns, bueno, doncs, dolents per Laos en molts moments, perquè hi haurà massa dependència respecte a Vietnam, i molts sectors de la població veuran com la sobirania nacional Lao s'ha perdut per estar tan subordinada al règim de Hanoi.
0: Molt bé, jo crec que podem anar fent el tancament, Jordi. No sé si ens deixem alguna cosa més, però segurament, perquè és un tema, doncs, igualment, que segurament es pot aprofundir moltíssim.
1: Que està d'actualitat i que sempre hi ha coses a dir.
0: Però justament, com està d'actualitat, doncs dediquem els últims minuts, que no ens queden gaires ja, per situar Indochina, ara què? Vietnam, ara què? Geopolíticament, com està la cosa després de tot aquest ball?
1: El sud-est asiàtic, l'any 1967, es funda l'ASEAN, l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, que era una associació, un organisme regional que tenia per objectiu formar un bloc oposat al comunisme a la regió. mica en mica els seus objectius van canviant, van passant a ser més cooperació econòmica, i Vietnam entrarà a formar part d'aquesta organització el 95, Laos el 97 i Cambodja el 99. Vale, aquesta ASEAN tindrà un paper de reguladora de relacions i cooperació regional, però també d'una forma Beijing, no, el règim xinès, intentarà influir fortament a la regió sent el seu principal soci comercial, de tant de tots els països per si mateixos com de l'ASEAN com a bloc. Actualment, els únics països on hi perviu un règim de partit únics és Laos i el Vietnam. Algunes tensions, vale, que hem estat comentant, perviuen, alguns conflictes fronterers perviuen, per exemple, entre Cambodja i Tailàndia. Hi ha hagut sempre unes disputes per la propietat d'uns temples que estan a la frontera, o més recentment, fa unes setmanes, vaig llegir una notícia que havien trobat haver-hi escaramusses a la frontera entre Cambodja i Tailàndia amb la mort d'alguns soldats que havien estat allà, doncs, obrint-se. Un conflicte molt més de llarg abast, el conflicte entre Vietnam i la Xina, al mar de la Xina Meridional, per la possessió de les illes Paracels i Spratly, un conflicte en el qual la Xina també s'ho disputa amb altres països com Filipines o Malàisia, i, bueno, altres conflictes que podríem parlar, però que sí que el que veiem és com després...
0: Conclusió de conclusions.
1: Conclusió de conclusions. Veiem aquí una gran quantitat de canvis al llarg de tots aquests 5 programes, però també una relativa gran quantitat de continuïtats històriques. Hem vist com algunes rivalitats ancestrals han perviscut més de al llarg de 2.500 anys. Hi ha hagut moments d'aliances, però també hi ha hagut molts moments de conflicte, però hi ha hagut algunes rivalitats ancestrals que sempre han estat allà latents i que han aprofitat qualsevol oportunitat per tornar a aflorar.
0: Ja pots respirar. I ara sí. Programa 476, 485, 498, 510 i aquest que estem acabant ara, els 5 programes que ens ha ofert, ens ha portat
1: aquest gran Jordi, viatge,
0: aquest gran viatge que hem fet per la Indochina, que a mi, com et deia, venint en cotxe, que m'ha fet venir ganes de viatjar per la zona, perquè clar, és una molt bona classe d'història, de conèixer,
1: una bona introducció per conèixer, sí, el país, sí. També, com ho comentava, per aconseguir aquest tipus d'alguns tipus de llibres que aquí no es troben, llibres que venen d'aquesta regió, almenys en castellà, costa molt trobar, i jo molts dels llibres que he llegit sobre aquesta regió són comprats a aquests països directament.
0: Molt bé, doncs posem punt i final a la saga d'Indochina. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Sabem que quan vulguis descansa ara, que ja has de descansar, però que pots venir al Troia a iniciar qualsevol altra saga que ningú altre en català farà, li dedicarà 5 programes, i per tant...
1: Bé, idees no en falten, idees n'hi han.
0: Doncs moltíssimes gràcies, reitero, en nom de l'equip del Troia, en Jordi Sallarès.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Shoot.
1: Escoltes Ràdio Palafolls. Can't stop this feeling. 107.7 FM.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.

Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa amb les temperatures perquè, de moment, andarà tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà, fins i tot la mar estaria rissada amb petites arestes de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregaran als 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. Espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes
5: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Bon dia, són les 10. Palafolls comprarà una zona verda gràcies a un préstec que es tornarà amb el romanent de tresoreria. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer aquesta compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al nostre poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat amb un romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha explicat que l'estratègia municipal passa per, un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per pagar deutes municipals.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest Ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho, i que per poder-ho realitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys. Podeu consultar ja aquesta notícia al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 11 amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
2: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine. Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Bon dia, són les 11. Montse Solas serà la candidata de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. Tal com han avançat des del partit en una assemblea local celebrada el passat dissabte, la militància va triar Montserrat Sola com a cap de llista. L'elecció s'ha produït per unanimitat, un fet que, segons la mateixa formació, referma la confiança en un projecte que defineixen com a sòlid i compromès amb Palafolls. Des de Junts per Palafolls han destacat que la candidatura de Montse Sola neix amb la voluntat de continuar treballant pel municipi des de valors com la proximitat, el rigor i l'ambició de futur. Amb aquesta designació, el partit és el segon a oficialitzar el seu lideratge de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent, després que el PSC anunciés fa uns 10 dies la seva candidata. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i anunciar els detalls de l'acte oficial de presentació, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte, de 11 del matí fins la 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Acs per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping també aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants ja tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebrarà aquest mateix dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal amb dues sessions formatives. Una sobre skincare a 11:15 del matí amb inscripció prèvia i una altra sobre assessoria d'imatge a partir de 11:15. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses del cafè. Aquest taller es durà a terme d'11 a 12 i de 6 de la tarda a 7. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la joieria Blanc, com el sorteig d'una joia, o Finca Esquim, amb una sessió de realitat virtual. A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals, amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats. El plat fort de la jornada, com és habitual, arribarà a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. Allà tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les Peixateries Velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins a la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ. Com sempre, ja teniu aquestes notícies al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 20 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi. En l'apartat de cap de setmana, destacar que dissabte hi ha una nova edició del Cuida't Palafolls, amb diferents activitats esportives per totes les edats que trobareu a la gespa davant del casal d'avis, a la plaça de les Valls d'Ax i també a la pista exterior del Palauet. Propostes gratuïtes. Avançant una miqueta més, dissabte també hi ha jornada de voluntariat. Serà a partir de les 10 del matí per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Més allà també destacarem del nostre municipi dissabte el taller que organitza Afic Blanes. Porta per títol De la fotografia a la promgrafia, un taller a càrrec de Josep Recio d'Afic Blanes. El taller es farà a les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa. És un taller gratuït, això sí que necessita d'una inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: I el diumenge, l'últim espectacle del cicle Escena 9, taller de teatre familiar amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia al teatre del nostre municipi a càrrec de la companyia Malabufa. Si anem més enllà, anirem fins al municipi de Malgrat de Mar, també per repassar activitat cultural. Demà, per exemple, hi ha una xerrada que porta per títol Viatge a l'Índia, que es farà a la Biblioteca La Cooperativa a partir de 6:45 de la tarda. Divendres, a la biblioteca, també hi tindrem hora del conte a 6:45 de la tarda sota el títol Contes del Cader de la iaia Maria. Serà càrrec d'Eva González. Del cap de setmana malgratenc, destacarem una nova edició del Malgrat Shopping. Serà dissabte des de les 10 del matí amb diferents tallers, activitats, exposicions, descompte i la tradicional desfilada de moda que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: De Malgrat fem un salt i anem ara fins al municipi de Pineda. Ens quedem amb els actes del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Parlarem, per exemple, del bingo cultural que es farà demà al Casal d'Avis de Poblenou a partir de 6:45 de la tarda, o també el pròxim 22 de maig, el visionat i anàlisi fílmica en clau LGTBIQ+, identitats i narrativa queer. Serà 6:45 de la tarda a l'Auditori de Can Comas. De Pineda anem fins a Calella. Aquesta tarda hi ha una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, la Sala Mozart, com sempre, a 6:45 de la tarda, sota el títol Obres mestres del disseny que tens a casa.
0: No t'ho perdis.
1: I demà, com cada setmana, a partir de les 10 del matí a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, les tertúlies en català, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Un apunt més d'aquest municipi i és que divendres i fins al 24 de maig es celebra a la fàbrica Llobet Gurí el The Factory Bike Fest, organitzat per Calella Custom Rent. Tota la informació la trobareu a través del seu web. Sumem activitat cultural ara al municipi de Tordera. Demà dijous, la biblioteca organitza la conferència Camins Públics o Camins Privats, una proposta que es farà a partir de les 6 de la tarda, un acte gratuït i obert a tothom. I el dissabte a Tordera també celebra la 6a Diada de les Emergències de Tordera, amb diferents expositors a l'aparcament de la carretera de Fogars i també altres activitats.
0: No t'ho perdis.
1: Per últim, el que farem és visitar el municipi de Blanes per apuntar a l'agenda que divendres hi ha un nou concert dins el cicle de concerts Música a l'Esperança. A partir de les 10 del vespre, aquesta setmana és el torn de Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. L'entrada costa 12 euros, que es pot comprar al mateix local abans del concert. I aquest cap de setmana toca Fira d'Entitats al Passeig de Mar. Diferents expositors, tallers i activitats, tant dissabte com diumenge, amb la representació d'un gran nombre d'entitats blanenques a l'escenari, a la zona de tallers i manualitats, a la zona poliesportiva o també a la sala de plens.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Bon dia, són les 12. Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista d'aquesta setmana al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades. Un dels punts destacats també a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls-SOM. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan tancats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb l'altre partit, en el que resta de legislatura o en la pròxima. Pel que fa a l'estat de Palafolls, Rovira ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figuerassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les pròximes eleccions, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també ha aprofitat per mostrar el seu suport a la pagesia local, entre altres qüestions. Aquesta notícia i moltes més les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, com sempre, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. L'Ajuntament té previst tornar a endeutar-se per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, que portaven més d'una dècada encallats per discrepàncies econòmiques. L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys, que actualment són agrícoles. L'alcalde ha explicat que l'estratègia passa per eixugar aquest deute a curt termini utilitzant el romanent de tresoreria municipal, que l'any passat va tancar amb més de 7,2 milions d'euros. El consistori no tenia pràcticament deute viu des de l'any 2020.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Nosaltres les avancem ara mateix en titulars. Montse Rovira ha refermat la renovació del PSC de Palafolls i ha descartat pactes amb Palafolls Som. La regidora socialista ha assegurat en una entrevista a Ràdio Palafolls que el partit ha superat la fractura interna i ara funciona com un equip nou i cohesionat sota la candidatura de Rosa de Garcia de cara a les pròximes eleccions. Rovira ha defensat la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del municipi, distanciant-se de les postures d'oposició frontal del passat. Així mateix, la regidora està contundent en afirmar que els ponts en Palafolls Són estan totalment trencats i ha negat tenir coneixement de reunions per plantejar una moció de censura en el seu moment. Pel que fa a l'estat del poble, valora positivament la neteja, tot i demanar més atenció a les herbes de les voreres.

I seguirem parlant d'altres qüestions també relacionades amb la política, perquè Montserrat Sol encapçalarà la llista de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. L'assemblea local del partit ha triat per unanimitat Montserrat Sola com a cap de llista pels propers comicis de l'any vinent. La formació destaca que la candidatura neix amb valors de proximitat, rigor i ambició de futur. Amb aquesta designació, Junts es converteix en el segon partit a oficialitzar el seu lideratge després que el PSC ho fes fa pocs dies. I avui també parlarem de l'ordre del dia del ple que se celebra demà. I és que el ple abordarà demà la millora de la xarxa d'aigua i també la gestió compartida de Ciutat Jardí. La sala de plens acollirà una sessió ordinària amb 33 punts on destaca l'encàrrec per les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. També es debatrà un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana per regular serveis essencials com els residus, l'enllumenat i l'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí. Durant la sessió també s'informarà sobre l'estat de les obres del castell, les certificacions dels pisos de protecció oficial i també l'aprovació d'una declaració contra la LGTBI-fòbia. I també marxarem cap a Malgrat de Mar, últim els detalls per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat han preparat una nova jornada d'activitats que s'allargarà durant tot el dia. La programació inclou una masterclass de zumba, sessions de cura de la pell i d'assessoria d'imatge, a més d'un taller singular per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El plat fort serà la tradicional desfilada de moda al parc de Can Campassol a la tarda. Diversos establiments locals també participaran amb sorteig i sessions de realitat virtual.

I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component variable entre el sud-est i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat, amb temperatures màximes que arribaran fins als 26 graus i mínimes que es mantindran en els 24. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres, dia 20 de maig. I ho fem parlant d'una nova compra que farà pròximament l'Ajuntament. Concretament, Palafolls comprarà una zona verda

0: una carpeta històrica pendent al nostre poble, que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar, de fet, l'any passat amb romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde, Francesc Alemany, ha explicat que l'estratègia municipal passa perquè, un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per poder pagar deute municipal.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho, i que per poder-ho realitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys. És moment ara de parlar de política, perquè Montse Rovira, del PSC, ha refermat la renovació del partit i també la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista aquesta setmana al programa Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa, després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i que es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora a l'oposició assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se així de les tensions passades.
2: Pensava que cosa com...
3: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia el que hi havia allà.
2: Segons vostè, què hi veia?
3: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
0: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
3: Home, jo sabia que estaven fent reunions i que jo, sí, jo creia que sí, que era el que tothom esperava, perquè que hi hagués pacte.
2: I vostè també ho esperava?
3: Sí, clar, però ells van dir que no. Bueno, jo no hi era a les reunions, però van dir que no. Per jo he parlat dir... amb els meus companys, els que tinc, els que som ara.
2: És a dir, amb el senyor Vila,
3: sí.
2: La senyora García.
3: Sí, que no que hi van anar a cap reunió. No van tindre cap reunió sobre la moció.
0: Pel que fa a l'estat de Palafolls, Rovira ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment, tot i que reclama més atenció a les herbes de les voreres. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figuerassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les properes municipals, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també va aprofitar per mostrar el seu suport a la pagesia local. I no deixem de banda la política, ara parlem de Junts per Palafolls i és que ja tenen candidata. Tal com han avançat des del partit en una assemblea local celebrada el passat dissabte, la militància ha triat Montserrat Sola com a cap de llista. L'elecció de Sola s'ha produït per unanimitat, un fet que segons la formació referma la confiança en un projecte que defineixen com a sòlid i compromès amb Palafolls. Des de Junts per Palafolls han destacat que la candidatura de Montse Sola neix amb la

voluntat de continuar treballant pel poble des de valors com la proximitat, el rigor i l'ambició de futur. Amb aquesta designació, el partit és el segon a oficialitzar el seu lideratge de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent, després que el PSC l'anunciés fa uns 10 dies. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i també avançar els detalls de l'acte oficial de la presentació de la candidata, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte 23 de maig, des de les 11 fins a la 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Ax per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I seguim parlant d'altres qüestions, en aquest cas del ple, perquè el d'aquest dijous, la sessió d'aquest dijous, abordarà la millora de la xarxa d'aigua en alta i la gestió de serveis a Ciutat Jardí. Demà al vespre a les 7, la sala de plens acull una nova sessió plenària ordinària. En aquesta ocasió, l'ordre del dia compta amb 33 punts, entre els quals destaquen inversions en infraestructures hídriques i també acords de col·laboració intermunicipal. Un dels punts centrals de la sessió serà l'encàrrec al concessionari municipal del servei de clavegueram per l'execució d'obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. A la vegada està prevista l'aprovació d'una declaració institucional amb motiu del 17 de maig, és a dir, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que va ser aquest cap de setmana. Així mateix, el ple debatrà l'aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana. Aquest acord és clau per l'urbanització del Ciutat Jardí perquè regula la prestació de serveis essencials, com la gestió de residus domiciliaris, l'enllumenat públic, l'abastament d'aigua i el clavegueram en aquesta zona compartida. A banda d'aquests temes, la sessió tractarà també nombrosos tràmits tècnics i també de control financer. Entre ells es donarà compte de diverses certificacions d'obres relacionades amb la promoció d'habitatges de protecció oficial que estan finançats amb els fons Next Generation. També s'informarà sobre l'estat de les obres de restauració parcial del castell i de la prorroga de contractes de serveis com l'acolliment diurn per gent gran o la neteja d'escoles. Com és habitual, la sessió es podrà seguir en directe a partir de les 7 a través del 107.7 FM, també a través del web de radiopalafolls.cat i a partir també del Facebook de la ràdio. I deixem de banda Palafolls per obrir la nostra plana comarcal, perquè Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament de Malgrat i l'Associació de Comerciants tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebra aquest dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal, amb dues sessions formatives, una sobre skincare a 2:15 del matí, amb inscripció prèvia, i una altra sobre assessoria d'imatge a 12:15. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El taller es durà a terme de 11 a 12 i de 6 a 7. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la Joieria Blanca amb el sorteig d'una joia o Finca Esquim amb una sessió de realitat virtual. A partir de les 5 de la tarda, la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats. I el plat fort de la jornada arribarà a 6:45 de la tarda al parc de Can Campassol, on tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les Peixateries Velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ.

Com és habitual en aquest punt de l'informatiu, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, les obres de la nova rotonda deixaven Palafolls sense gas durant 2 hores. Aquella tarda, mentre es duien a terme les obres de la nova rotonda d'entrada a Palafolls, un error dels operaris va provocar que s'hagués de tallar el subministrament de gas en gran part del nostre poble. L'acció es va fer per tal que no hi hagués cap accident mentre se solucionava l'error. Per part de l'Ajuntament, tot i que no se sabia quina era l'afectació concretament d'aquest tall, van detallar que no esperaven que hagués sigut molt elevada tant per l'època de l'any en què ens trobàvem com també pel temps que va durar. De la mateixa manera, esperaven que no tornés a succeir un accident com aquest. El 2021 van detenir 8 persones en un operatiu contra els lladres multireincidents a la línia R1 del Maresme. Els Mossos van informar que el dispositiu, que s'havia iniciat a finals d'abril i que encara tindria continuïtat les següents setmanes, havia permès la detenció de 8 persones pels delictes de robatoris violents, furts, així també com ordres judicials pendents. Entre totes les persones detingudes acumulaven 66 antecedents i només un dels detinguts en tenia 20. Segons el cos policial, l'objectiu de l'operatiu era augmentar la percepció de seguretat entre les persones usuàries i els treballadors del transport ferroviari. I el 2016, Calella, Pineda i Malgrat estaven entre els municipis que més havien ingressat en multes al Maresme. Les dades de les declaracions dels ingressos municipals publicats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques posaven xifres als diners recaptats per cada poble en diferents matèries l'any 2014. Mataró liderava el rànquing, recollint en xifres absolutes més de 3,5 milions d'euros, ingressos provinents de multes, la majoria per estacionament o per excés de velocitat. Mataró era la quarta ciutat que més diners havia recollit. Les dades del Ministeri explicaven que el segon municipi de la comarca amb més ingressos per multes era Calella, amb 430.000 euros. L'Alt Maresme encara tenia la tercera posició del rànquing. L'ocupava Pineda, que el 2014 havia recaptat 320.000 euros, també en posicions d'honor, i havia Malgrat, que havia recaptat 300.000 euros, també en aquest mateix concepte.

0: Ara és moment de connectar amb en Jordi Pratsavalls, qui ens acosta, com cada dia, alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui ens fixem en una altra activitat al nostre municipi. Aquest dissabte al matí, a Fic Blanes, organitza un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, una proposta a càrrec de Josep Recio, un dels membres de l'associació, que començarà a les 10 del matí a la mateixa escola de música i dansa. El taller és gratuït, però cal una inscripció prèvia. Podeu utilitzar l'enllaç que trobareu a www.palafolls.cat o a la mateixa pàgina web de Fic Blanes.
0: Gràcies, Jordi.

0: Ara qui ens espera és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar-nos la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa amb les temperatures perquè de moment andarà tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà, fins i tot la mar estaria rissada amb petites arees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. L'espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls té previst tornar a endeutar-se després d'uns quants anys per adquirir uns terrenys destinats a zona verda que portaven més d'una dècada encallats per discrepàncies econòmiques. L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys. L'alcalde ha explicat que l'estratègia passa per eixugar aquest deute a curt termini utilitzant el romanent de tresoreria municipal, que l'any passat va tancar més de 7,2 milions d'euros. També hem fet un repàs a l'entrevista d'ahir a l'Assumptes Interns a Montse Rovira, regidora a l'oposició per part del PSC, qui ha refermat la renovació del seu partit i ha descartat pactes amb Palafolls Som. La regidora socialista a l'oposició ha assegurat en aquesta entrevista a Ràdio Palafolls que el partit ha superat la fractura interna i que ara funciona com un equip nou i cohesionat sota la candidatura de Rosa García. Rovira ha defensat la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les postures d'oposició frontal del passat. Així mateix, la regidora està contundent en afirmar que els ponts amb Palafolls Som estan trencats i ha negat tenir coneixement de reunions per plantejar una moció de censura en el passat. Pel que fa a l'estat del poble, també ha valorat positivament la neteja, tot i demanar més atenció a les herbes de les voreres. I hem seguit parlant d'altres qüestions també polítiques, perquè l'Assemblea Local de Junts per Palafolls ha triat per unanimitat Montserrat Sola com a cap de llista pels propers comicis del 2027. Amb aquesta designació, Junts es converteix en el segon partit a oficialitzar el seu lideratge, després que el PSC ho fes fa pocs dies. El partit ha organitzat una jornada informativa aquest mateix dissabte a la plaça de les Valls d'Ax per presentar la candidata als veïns. I la sala de plens acull demà una nova sessió ordinària on destaca, entre altres, l'encàrrec per les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. També es debatrà un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana per regular serveis essencials com els residus, l'enllumenat i l'abastament d'aigua a Ciutat Jardí. I Malgrat de Mar està ultimant ja els detalls per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. Hi haurà una jornada plena d'activitats que s'allargarà durant tot el dia. Tot i això, el plat fort serà la tradicional desfilada de moda al parc de Can Campassol a partir de 6:45 de la tarda. Fins aquí l'informatiu d'aquest 20 de maig del 2026. Com sempre us ha acompanyat Melina Morilla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Ja ho tenim tot a punt per parlar de cultura a Ràdio Palafolls, per marcar a l'agenda totes aquelles activitats interessants que entitats, grups d'amics o el mateix ajuntament organitza a Palafolls i Rodalies. De fet, aquesta és la nostra intenció del Palafolls en xarxa. Avui, que com cada dimecres, obrirem la nostra llibreria. Com sempre, quatre propostes literàries que ens recomana en Xavi Sitjà. Més, atenció, podríem dir un bonus track, un llibre de regal que sempre sortegem cada dimecres a Ràdio Palafolls i que ja podeu donar un cop d'ull a través de l'Instagram de Ràdio Palafolls, en concret dels stories, per poder participar. Us ho expliquem en una estona després de la xarxa cultural. I a la segona part del programa rebrem a qui és una jove escriptora palafollenca. La Berta Nogueres vindrà per explicar-nos la seva experiència guanyant una de les categories, en concret la categoria D del concurs literari Boyeré que organitzava l'Ajuntament de Blanes. És un d'aquells concursos tradicionals i hem tingut la sort que una palafollenca guanyi una d'aquestes categories amb el seu relat curt que va presentar. Avui ens explicarà com es va inspirar i la seva experiència també escrivint, doncs això, petits relats. Avui, la Berta Nogueres amb nosaltres a la segona part del programa, perquè abans el que hem de fer és repassar activitat cultural i posar aquestes propostes a l'agenda. Benvinguts al Palafolls en xarxa. Comença la xarxa cultural d'aquest 20 de maig. Som-hi!
2: Xarxa cultural.
1: Xarxa cultural que té el punt d'inici, com sempre, aquí al nostre municipi, a Palafolls, destacant, per exemple, la proposta del Cuida't 2026, que es farà aquest pròxim dissabte. Gaudeix d'un dia ple d'activitats saludables per totes les edats a la zona de la pista exterior del Palauet, a la gespa del Casal d'Avis i també a la plaça de les Valls d'Acs. En concret, la jornada començarà a 9:15 del matí amb un esmorzar de germanor a la pista exterior de la plaça de les Valls d'Acs del Palauet, i a partir d'aquí començaran les diferents activitats. A la zona A, per exemple, que és la pista exterior del Palauet, hi haurà sessions de pickleball durant tot el matí. A la zona B, que és la considerada la plaça de les Valls d'Acs, hi haurà un espai multiesportiu i ludoteca per als més menuts. També un espai d'acció amb circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i també una ludoteca per als més petits del municipi. I la zona C, que és la gespa del Casal d'Avis, és on hi hauran les activitats dirigides. A partir de 11:15 del matí i a 12:15 del migdia hi haurà masterclass de zumba familiar per totes les edats. I a 11:45 fins a 2:45 del migdia, sessió de Meatful Movement Woman. Són propostes que trobareu també a les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. Del nostre municipi també hi ha d'altres activitats que hem d'omplir l'agenda. Per exemple, aquest dissabte també hi ha jornada de voluntariat a partir de les 10 del matí al nostre municipi per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Més enllà, també destacarem altres activitats, per exemple, el taller de la fotografia a la promgrafia. De fet, ahir en parlàvem en Josep Recio, que és qui portarà aquest taller de FIC Blanes. Un taller que es farà, doncs, al MIT, al Música i Dansa, dissabte a partir de les 10 del matí, un taller gratuït, però per al qual fa falta una inscripció prèvia a l'enllaç que trobareu a 3w.palafolls.cat o al mateix web de FIC Blanes. I el diumenge hi ha l'últim espectacle dins el cicle Escena 9 amb el professor Bromera. Sessió de teatre familiar a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls amb la companyia Malabufa. Seguim avançant i parlem d'altres activitats, deixem Palafolls i ens centrem ara en les propostes al municipi de Malgrat de Mar. Demà, a la Biblioteca La Cooperativa, per exemple, hi tindrem la xerrada Viatge a l'Índia, una proposta a càrrec de Xavier Jué, que començarà a les 7 de la tarda a la mateixa biblioteca. I sense moure'ns de la biblioteca, però sí canviant de dia, divendres tenim Hora del Conte. Serà des de 6:15 de la tarda i porta per títol Contes del calder de la iaia Maria, a càrrec d'Eva González. Anant més enllà, també destacarem divendres sessió de Cineclub Garbí, presentant nova pel·lícula al Centre Cultural a 2:15 del vespre, o una nova sessió del Malgrat Shopping dissabte, amb diferents propostes des de les 10 del matí. De fet, hem convocat aquesta setmana també a la regidora Carme Ponsa, de Malgrat de Mar, perquè ens expliqui més detalls sobre aquesta sessió del Shopping Malgrat. De fet, entre d'altres activitats, tant per menuts com per als més grans, hi haurà la tradicional desfilada de moda, que és protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment i que es farà al Parc de Can Campassol dissabte a 6:45 de la tarda. En tindrem més informació en pròximes edicions del Palafolls en Xarxa. Girem plana i anem ara fins a Pineda, que aquests dies celebra diferents activitats en motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Hi ha diferents propostes, per exemple, demà un bingo cultural que es farà al Casal d'Avis de Poblenou a partir de 6:45 de la tarda, o també el pròxim 22 de maig el visionat i anàlisi fílmica en clau LGTBIQ+, que porta per títol Identitats i narrativa queer. Això serà a l'Auditori de Can Comas a partir de 6:45 de la tarda. Seguim avançant, parlem de més activitats culturals, deixem Pineda i ens centrem en el municipi de Calella. Municipi que, de fet, avui, com cada setmana, organitza una nova conferència a la Sala Mozart de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Obres mestres del disseny que tens a casa, a càrrec de Ricard Mas i Peinado, que és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, crític d'art especialitzat en avantguardes històriques i mercat de l'art. Una proposta que, com sempre, organitza l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Ja per demà, marcarem a l'agenda també una d'aquelles activitats que no falta cada dijous. A la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, a partir de les 10 del matí, tertúlies en català, organitzades per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Ja més enllà, de cara a la tarda, a partir de 6:45 i a l'Espai Jove de Can Saleta, destacarem el taller La meva primera feina d'estiu, o també al local de l'Associació Calella Artesana, a partir de les 6 de la tarda, demà, un nou taller d'amigurumis, a càrrec de Tere Ramos. Ja per divendres, destacarem que comença el The Factory Bike Fest, una proposta que s'allarga fins al pròxim 24 de maig a la fàbrica Llobet Guri. A Calella també destacarem divendres la presentació del llibre 8 relatos per a un mundo mejor a la Tercera Guerra Mundial, de J. Alma, una proposta amb el seu mateix autor a Can Salvador de la Plaça, a la biblioteca. Fem un salt i de Calella passem a les activitats culturals del municipi de Tordera. A la biblioteca aquest pròxim dijous hi ha la conferència Camins públics o camins privats, una proposta per la qual fa falta una inscripció prèvia, que es farà demà a les 6 de la tarda, com dèiem, a la mateixa biblioteca, a càrrec de l'advocat Jordi Salvanyà. I el dissabte, Tordera celebra una nova edició, la 6ª ja, de la Diada de les Emergències a Tordera, a l'aparcament de la carretera de Fogars, amb diferents propostes des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia. Durant tota la jornada hi haurà exposició de vehicles d'emergències, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat. També hi haurà exhibició de les unitats canines policials i demostracions operatives, així com activitats divulgatives vinculades a la prevenció i la seguretat ciutadana. Per acabar, el que farem és repassar les diferents propostes al municipi de Blanes, entre les quals destacar un nou concert divendres dins el cicle Música a l'Esperança, a la Capella de l'Esperança, i a partir de les 10 del vespre. Aquesta setmana és el torn de Cristina Harslem, soprano, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. Les entrades, com sempre, costen 12 euros, que es poden aconseguir al mateix local abans del concert. I més enllà, i entrant ja directament en el cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge, trobarem la 12a Fira d'Entitats de Blanes al Passeig de Mar, amb diferents expositors, però també activitats i tallers puntuals, actuacions a l'escenari, també a la zona de tallers i manualitats, o a la zona poliesportiva, comptant també amb la sala de plens, on hi hauran, per exemple, presentacions de llibres o d'altres propostes que podeu consultar a través del web municipal www.blanes.cat. I al Teatre de Blanes, el pròxim 24 de maig, destacarem l'actuació de la Casa del Mar amb el seu festival d'aquest 2026, a partir de les 5 de la tarda, amb actuacions de sardanes, rumba i sevillanes, balls en línia, balls per parelles, aerodance, ball modern o també dansa del ventre. Les entrades es podran aconseguir a través de www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: és dimecres, dimecres d'obrir llibreria a Ràdio Palafolls. Tenim amb nosaltres, com sempre, en Xavi Sitjà. Xavi, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Gràcies per ser amb nosaltres de nou, com sempre, amb quatre propostes literàries més un llibre de regal que, si voleu fer el curiós o la curiosa, trobareu ja a través dels stories de l'Instagram de Ràdio Palafolls. Però anem pas a pas, perquè primer volem aquestes recomanacions. Xavi, avui per on comencem?
1: Doncs mira, començarem amb una proposta intimista i amb un toc divertit. Es tracta de El Detall, la nova novel·la de Jesús Carrasco, editada per Seix Barral. Ja hem parlat diverses vegades de Jesús Carrasco, de fet és un dels autors nacionals que més m'agraden, i que sempre fa, doncs, de les petites coses en fa unes grans històries. Recordem que va debutar amb Intemperie i vam parlar l'any passat de la seva última novel·la, aquell Elogio de las Manos, on una, bueno, un home es comprava una segona vivenda que anava restaurant a poc a poc i es recreava amb els petits detalls, doncs, a partir de muntar una estanteria, doncs, recordava les seves històries amb la seva família. Doncs bé, en aquest cas estem a les portes d'una celebració molt important d'una parella, i doncs a ell se li acudeix organitzar un viatge per Europa, precisament a la ciutat on es van fer el seu primer petó, i així doncs reviure una mica aquesta flama perduda després de 20 anys. Doncs bé, doncs el dia del viatge res sortirà com estava planejat, i com dèiem, doncs recordant el passat, el present d'aquesta parella, doncs aniran fent aquest viatge, i bé, doncs ja us avanço que res sortirà com havia de sortir, i entre la nostàlgia, com dèiem, amb aquest toc d'humor i amb aquesta descripció de les petites coses, no?, com deia Serrat, ens endinsarem amb aquest detall de Jesús Carrasco.
0: Quin tipus de gènere engloba aquest llibre?
1: És narrativa, diguéssim, com dèiem, amb això, amb aquelles petites històries sentimentals de parella, amb aquells records, i bé, doncs podríem dir una novel·la nostàlgica.
0: Nostàlgia, precisament estava pensant en aquest adjectiu. Aquesta és la primera proposta que ens porta avui en Xavi. Recordem el títol?
1: El Detall.
0: El Detall. Hi ha les llibreries, no sé si a biblioteques...
1: Va sortir, de fet, la setmana passada, i avui dimecres precisament estarà l'autor a Barcelona presentant el llibre, doncs, per tot el públic.
0: Doncs una bona oportunitat també per tenir-lo signat, si som seguidors d'aquest autor. Busquem una segona opció, Xavi.
1: Ens n'anem cap al thriller més, podríem dir, convencional, que tant ens agrada, i es tracta de Crimen bajo la tramuntana, editat per Alfaguara i de la Mireia García Contreras. De fet, és una novel·la que molts dels nostres lectors, si la llegeixen, doncs reconeixeran perfectament els escenaris, perquè, com dèiem, està ambientada aquí a la Costa Brava, Palamós, Sant Feliu de Guíxols...
0: Tramuntana ja et pot donar una pista, eh?
1: Doncs sí, tot el que és el Baix Empordà. Doncs aquí ens trobarem a les portes de Sant Joan, de fet, al port de Palamós apareix surant a l'aigua una noia que ha mort amb estranyes circumstàncies. Poc després apareix una altra noia amb signes de, podríem dir, d'enverinament, després d'haver realitzat un bateig aquàtic, la seva primera immersió. Doncs a partir d'aquí començarà una investigació que portarà a terme en Marc Vila, que és el mosso d'esquadra, i que haurà de demanar ajuda a la Cecília, que era la seva cap, la subinspectora, i que anirem descobrint al llarg de la novel·la perquè ara mateix no està en actiu. Mm-hmm. Doncs bé, això, amb passejos a la platja, amb postes de sol, amb escenaris fàcilment reconeixibles, entrarem en aquesta història on hi ha, doncs, també un hotel, podríem dir, de luxe, amb spa, raconets de mercats de històries que poblen la Costa Brava, i que segurament reconeixereu tots aquests indrets, tots aquests raconets de la nostra costa.
0: És l'inconvenient que té en Xavi amb aquest tipus de thrillers, que poca cosa ens pot explicar, perquè si no qualsevol cosa ja es considera spoiler.
1: A part de la premissa aquesta de la noia morta i l'altra amb signes d'enverinament, no podem aprofundir massa, perquè, com dèiem, és això, de seguida pots donar pistes sobre de què anirà tractant la novel·la.
0: Sí que és veritat que hi ha un altre apartat on ens podem agafar, i és aquest territori que de ben segur coneixerem. Parlàvem de tramuntana, doncs parlàvem de Penedès, de les zones del nord de Catalunya, que també a molts els portaran bons records descrivint, per exemple, algun d'aquests paisatges. Sona que tramuntana acabava, però digue'm el títol.
1: Crimen bajo la tramuntana.
0: Crimen bajo la tramuntana. Tenim una segona opció, però també una tercera.
1: Ens n'anem en aquest cas amb un thriller sobrenatural i es tracta d'Ahorcada, de la Maite Navales, editada per N de Novela. De fet, igual us sona el títol perquè fa escassament un mes va arribar a les pantalles, als cinemes, va arribar aquesta adaptació d'aquesta història que, com dèiem, podríem dir que és un thriller sobrenatural. Una cantant, la Rosa, apareix, bueno, s'ha suïcidat, s'ha penjat d'un arbre del jardí de la seva parella, que a més és el seu productor musical, i podríem dir que els dos mantenien una relació una mica tòxica. En aquesta casa hi viu, com dèiem, aquest productor musical amb les seves dues filles petites, una de 7 o 8 anys i l'altra de 10 o 12. I bé, doncs, un cop la Rosa s'ha penjat, queda atrapada entre dos mons, podríem dir, queda aquí, diguéssim, com a fantasma, i vol interactuar, diguéssim, amb els habitants d'aquesta casa. Per què? Haureu de llegir la novel·la, ja us ho descobrireu, però sí que té, doncs, moments d'intriga, podríem dir, de terror, en aquesta història que, com dèiem, adaptada a la gran pantalla, la protagonista, aquesta Rosa, aquesta Ahorcada, era la Amaia Salamanca.
0: Per tant, un llibre, Xavi, que ja hem pogut veure, o una narrativa que ja hem pogut veure a la gran pantalla, ens deies, o a la pantalla de televisió. Ens deies, per exemple, la protagonista Amaia Salamanca.
1: Sí, de fet, com dèiem, va ser una proposta que es va just editar a principis d'any, però que ja se n'estava realitzant l'adaptació perquè li van trobar, doncs, aquest potencial. I, de fet, com dèiem, fa escassament un mes que està a les cartelleres, encara la podeu trobar en alguns cinemes, i segur que ben aviat a alguna de les plataformes que tots tenim a casa.
0: Mm-hmm. Tercera proposta, per si encara no us hem convençut, tenim una quarta opció, Xavi.
1: Tenim una quarta, que per mi és la millor de la setmana. A més, alguns dels nostres lectors segurament hauran llegit, i si no, també, com dèiem, potser l'heu vist al cinema, perquè de fet encara està a les cartelleres, i es tracta de Proyecto Hail Mary, de l'Andy Weir. Andy Weir és l'autor d'una novel·la que es diu El Marciano. De fet, va arribar a les pantalles fa 8 o 10 anys amb el nom de Marte, i va ser una novel·la, doncs, que va, de fet, podríem dir, traspassar fronteres, perquè va tenir molt d'èxit, va estar nominada als Oscars. Doncs bé, ens arriba aquesta nova proposta, el Proyecto Hail Mary, que ha arribat al cinema amb el nom de Proyecto Salvación, amb en Ryan Gosling de protagonista, i que, de fet, com dèiem, encara teniu a les cartelleres, i que recomano molt tant anar-la a veure al cinema com llegir-la, si voleu. En aquest cas, es tracta de la història d'un astronauta, bé, d'un mestre que acaba sent astronauta, es desperta amb una nau espacial, no recorda gaire bé com ha arribat fins aquí. El que sí que a poc a poc descobreix és que ha pujat, diguéssim, per investigar què està afectant el Sol, que fa que estigui perdent potència i que pugui arribar a apagar-se, acabant així amb la vida de la humanitat. Quan està, doncs, a l'espai, estableix contacte amb un extraterrestre que resulta que té la mateixa missió, intentar esbrinar què li passa al Sol, perquè també el seu planeta es veu afectat. No us en explicaré res més. Teniu l'opció cinema, teniu l'opció llibre, i l'opció llibre la teniu en diferents formats, perquè de fet és una novel·la que es va editar el 2021, estem al 2026.
0: És una reedició, Xavi.
1: Sí, però no estem, més que una reedició, és un canvi de format, perquè de fet és el que us anava a dir, no és un best-seller, és un long-seller. Ha venut més de 3 milions a tot el món.
0: Tornido.
1: 3 milions d'exemplars, que es diu aviat, i és una història, la veritat és que val molt la pena descobrir-la. Sí que és veritat que és ciència-ficció, que és una història que ve, doncs, que potser no és per tots els públics, però recomano veure-la, sigui la pel·lícula o apropar-se al llibre.
0: Mm-hmm. I per si encara voleu una opció, per si encara no us hem convençut, doncs ja sabeu que teniu un llibre que sempre ens porta en Xavi amb col·laboració amb les diferents editorials que també participen amb nosaltres. Avui, Xavi, El Geólogo.
1: Doncs sí, aquesta novel·la d'en Pol Terox, editada per Alfaguara, que sempre, com tu bé deies, és una de les editorials que col·labora amb nosaltres. Doncs en aquest cas coneixerem la història de dos germans, un dels quals precisament és geòleg i recorre mig món, i bé, doncs, que té una relació, podríem dir, molt tibant amb el seu germà. De fet, pràcticament podríem dir que no s'aguanten. Vindria a ser una versió moderna d'aquella història de Caïm i Abel, on, bueno, potser el bo no és tan bo i el dolent no és tan dolent, i entremig hi ha la dona, doncs, d'aquest geòleg, d'en Pascal, i la relació que estableix amb el seu cunyat. Què ha passat, què no ha passat, què passarà, ho descobrireu en aquesta novel·la de regal que, com dèiem, és El Geólogo.
0: En Xavi ens l'ha venut molt bé, ja sabeu, podeu participar, com sempre, deixant-nos un missatge a través dels stories d'Instagram de Ràdio Palafolls. Demà sabrem el nom del guanyador o guanyadora, però també, si no teniu Instagram i voleu participar amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, ho podeu fer participant, doncs enviant un WhatsApp al 607 64 65 66. Com dèiem, demà el nom del guanyador o guanyadora, en Xavi, el tornarem a tornar a tenir, res, assegut aquí davant la setmana que ve. Gràcies, Xavi, avui per ser nosaltres.
1: Fins la propera.
2: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
4: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls, cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
6: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
7: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
8: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
9: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
10: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
11: 3w.radiopalafolls.cat.
0: Tenim la sort avui de tenir el Palafolls en xarxa, una jove promesa, sens dubte. I és que la palafollenca Berta Nogueres, fa temps, us ho vau comentar a través dels informatius de Ràdio Palafolls, va guanyar una de les categories, de fet la seva categoria, la qual participava, de la 17a edició dels Premis Bolleré, Hablamas, aquest concurs literari de relats breus per a joves organitzat per el mateix Ajuntament. La tenim amb nosaltres, ara us explico la seva història. Berta, molt bona tarda, benvinguda.
12: Bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres, per acceptar la nostra invitació i per explicar-nos aquesta història de la qual estem orgullosos, eh? Perquè en aquest cas tu vas ser la guanyadora de la categoria B, si no m'equivoco, d'aquests Premis Bolleré, l'última que ha passat a Blanes, oi?
12: Sí, sí, sí, sí.
0: Et vas presentar amb la història Bitllet d'anada a Tromp, si no m'equivoco.
12: Mm? Sí.
0: Explica'ns una miqueta aquesta història. Quin va ser el relat amb el qual et vas presentar?
12: Doncs mira, aquesta història jo la vaig escriure a l'escola, perquè sempre ens fan fer escriure dues històries i una d'elles era aquesta, que em vaig inspirar en una història que jo vaig llegir aquest estiu i que em va com marcar molt, perquè és com molt important, jo crec, llegir aquesta història, perquè o sigui, t'ensenya molts valors de la vida que a vegades no et planteges si no et llegeixes aquesta història, i és No està escrita a les estrelles, de John Green. I doncs em vaig inspirar en llegir, en escriure aquesta història a través de l'argument que era el càncer, de que una noia té un càncer, i llavors aquesta història que jo vaig escriure tracta de que una noia té un somni que representa que ella està com inconscient, però té com el somni de la seva vida d'un dia fantàstic, i doncs com que al final com que ja ha viscut aquest dia fantàstic, ja no, la vida ja no la segueix. I doncs és això.
0: Berta, ara t'escoltava, si et preguntés per el teu gènere preferit, no sé si has intentat escriure tant prosa com poesia com fins i tot, no sé, t'has atrevit amb el còmic, ara m'ho explicaràs, però em dóna la sensació que un dels teus temes preferits és la fantasia, no? Barrejar una miqueta aquests elements, una miqueta, tu parles del somni, em parlaves d'altres elements de fantasia amb la vida real, poder la teva manera d'escriure va una miqueta per aquí?
12: Sí, però sobretot jo el que escric més és romans, perquè és el que jo llegeixo més, i jo crec que és com la meva història fantàstica que viuria, i doncs sempre m'ha agradat molt el romanç i doncs sempre com m'ha agradat molt escriure perquè és com un dia fantàstic o una cosa com important també escriure.
0: Abans et feia una pregunta, deixa'm formalitzar-la. El teu estil és la prosa o t'has atrevit fins i tot en poesia o algun altre estil?
12: No, el meu estil és la prosa perquè la poesia no se'm dona massa bé, les rimes, els versos i això, però també ho he intentat, però no, la prosa.
0: I òbviament hi ha una diferència entre escriure a casa i fins i tot ensenyar-li els relats als pares, a la família, als amics, i una altra cosa és donar aquest pas de presentar-te a diferents concursos, com per exemple el concurs Bollera de Blanes. Com ha estat aquest salt? És a dir, com decideixes, no sé si ha estat el primer concurs que t'has presentat, però com decideixes presentar-te al concurs i que un jurat professional, entre d'altres, valorin el teu escrit?
12: Doncs jo sempre he escrit a l'escola prosa i sempre doncs, he tingut el... com que sempre m'han llegit els contes i moltes vegades a l'escola he guanyat algun premi i normalment també m'he presentat a la Barretina de Blanes i un any vaig guanyar de Malgrat.
0: De Malgrat, cap problema.
12: I llavors vaig guanyar un any i aquest any doncs, vaig decidir també presentar-me en el de Blanes perquè crec que era una història com molt bonica i crec que era molt bonic que la gent pogués llegir la meva història.
0: Ara em poso en la teva situació i penso, val, jo presento sota un pseudònim que entenc que es pot dir, no ara, ja que ja ha passat, el teu pseudònim era Cendra, si no m'equivoco, i des que ho presentes fins que no surten els premis, passen dies, setmanes. Com vius tu aquest procés de saber que hi ha un jurat, per exemple, que està llegint el teu relat i que no sabràs si el puntuen bé, si el puntuen malament, si els agrada, no els agrada? Hi ha nervis en aquest procés o tot el contrari? Escolta, tu ja feina feta, ja has fet el teu, ja està.
12: Sí, bueno, ben bé, quan estic en el... O sigui, ja en setmanes no hi penso gaire perquè tinc moltes altres coses a fer, entre extraescolars, exàmens i tot això, però sí que més o menys la setmana abans o així sí que estic intentant a veure si em truquen o a veure si d'això, i pues, de casualitat em van trucar i pues, vaig estar molt contenta.
0: Deixa'm preguntar-te per un secret. T'ajuda algú? És a dir, òbviament escriure no, però demanes valoració mentre estàs en un procés literari, per exemple, aquest bitllet d'anada a Tromp, al teu pare, a la teva mare, la teva germana, familiars, amics, algú li vas demanar consell?
12: Bueno, més aviat consell, sempre m'agrada que ho llegeixin i que em diguin si els ha agradat, si traurien alguna cosa o el que sigui, però normalment jo. Sí que sempre el meu pare m'ha, com dit, està molt guai, no sé què, i això, no sé,
0: són
12: sempre
0: em dona
12: ànims.
0: Són molt durs?
12: No, molt bé.
0: Són crítics?
12: No.
0: O poder la més crítica ets tu, no? Suposo, perquè a vegades també deu haver-hi aquest procés que quan escrius la història, un dia et pot semblar perfecte tot el que has escrit, però després ho rellegeixes i te'n dones compte, per exemple, que per qualsevol situació doncs vols refer aquesta novel·la, no? O aquest escrit, no sé si t'ha passat, Berta.
12: Sí, el que em passa a mi normalment és a l'hora de començar a escriure i tot això, com que em fa molta por, perquè sempre com m'agrada presentar-me als concursos o això, i com que, ui, si m'equivoco, no sé què, però bé, a la que ja començo ja, això ja flueix.
0: Quina seria la història que et queda per escriure? És a dir, si ara jo et digués, et dono un paper en blanc i pots escriure tot el que vulguis, quin seria el teu pròxim projecte, si poguessis escollir, o sobre què t'agradaria escriure?
12: Buah.
0: Doncs abans em parlaves dels romans, no? Suposo que la història aniria una miqueta per aquí.
12: Sí. Crec que em faria com també tipus amb mort i tot això, perquè sé que quan... però amb romans també, com que en una parella i això, però sí que en comptes d'un conte curt m'agradaria també algun dia d'aquests escriure una novel·la una mica més llarga amb capítols i tot això sobre també romans i això.
0: Com va ser el dia de l'entrega de premis? Perquè entenc que us van citar, no? A l'Ajuntament de Blanes, si no m'equivoco.
12: A la biblioteca.
0: A la biblioteca, perquè de fet és un procés que organitza la biblioteca, i quan van dir el teu nom i tu estaves asseguda allà, com va anar?
12: Doncs vaig estar molt contenta perquè era com molt important aquell premi i no m'ho esperava tot això, i els 200 euros allà, molt feliç.
0: De fet, amb un ocellet m'ha dit que el premi encara no l'has invertit, que estaves en ello, que ni diuen, però que escolta, que seran molt ben invertits, sens dubte, i que d'alguna manera hem de dir que ajuden Berta, aquests relats es poden llegir a través del web de la Biblioteca de Blanes, a l'apartat Biblioteca Jove, si no m'equivoco, concurs sí. Boyeré, allà busqueu i si voleu llegir el relat de la Berta, allà el teniu. De quantes pàgines estem parlant, Berta? No és gaire
12: entre
0: ample, no?
12: Unes 5, 6 aproximadament, això.
0: Uh-huh. Espai suficient per explicar tot el que tu vols? O si t'haguessin deixat, t'haguessis esplaiat encara més?
12: No, jo crec que espai suficient.
0: Sí?
12: O sigui, sí que m'hagués pogut allà esplaiar molt més, uh-huh. però crec que una història curteta estaria molt bé aquesta.
0: Uh-huh. I si et parlo del futur? I si et pregunto, per exemple, si en un futur, poder no gaire allunyar, per què no posar-nos a somiar, si tinguessis l'oportunitat de ser escriptora, t'agradaria?
12: Sí, però també m'agradaria tenir una feina com feina, saps? O sigui, voldria jo tenir com escriure novel·les i tot això com a cosa que m'agradaria fer per estar per casa, i llavors mm-hmm. potser portar-les a una editorial o el que sigui, però també tenir una feina jo personal.
0: Sí que és veritat que en aquest concurs us van donar una impressió de tots els relats doncs guanyadors, no? O participants. No sé si eren... Però ho has vist imprès. Clar, jo no sé si encara has tingut l'oportunitat de tenir a les teves mans un llibre escrit per tu, allò, enquadernat, amb un editorial, amb algú que d'alguna manera t'ajuda. Però si tinguessis l'oportunitat, què? Quina sensació penses que tindries tenint el teu primer llibre a les mans?
12: Doncs jo estaria superfeliç, perquè és com un somni també per mi, poder tenir com el meu propi llibre escrit en allà, però estaria supercontenta perquè crec que seria una cosa superespecial.
0: Editorials de la zona de Catalunya, escolta, si algú vol fer feliç a la Berta, a nosaltres també, que sapigueu que tenim aquest llibre, no? Bitllets d'anada a Tromp, per exemple, el podríem editar, no? I d'alguna manera que, per exemple, la gent de Palafolls el poguéssim tenir a casa, ja que ets una palafollenca que s'hi dedica precisament i que has guanyat el premi, per què no? Com a regal de Nadal, Ajuntament de Palafolls, poder-ho tenir a les cases, no? De forma,
12: sí, sí.
0: De forma gratuïta.
12: Seria molt guai, sí, m'encantaria.
0: Seria xulo. I un futur com molt més a prop, algun altre concurs al qual et vulguis presentar? No sé si es pot dir noms, si es pot dir més que res, perquè tot això es presenta, com dèiem, amb un pseudònim i va secret, però tens la intenció, de cara als pròxims mesos, de presentar-te més concursos, de seguir participant en concurs de relats, Berta?
12: Sí, perquè seguiré escrivint i trobo que estaria també molt guai seguir participant. I si guanyo, pues molt bé. I si no, pues a seguir.
0: Mm-hmm. Escolta, nosaltres t'encoratgem i t'animem com sempre i que ens ho vinguis a explicar en aquest mateix programa. De moment tenim aquesta bona notícia, però volem seguir la pista ben de prop. Berta, gràcies per venir avui al programa, per explicar-nos-ho, sobretot felicitats per el premi que aconsegueixes i per als que aconseguiràs. Jo ja m'aventuro a mirar una miqueta la bola per veure el futur, però que això, que ens ho puguis venir a explicar. Gràcies per ser amb nosaltres avui.
12: Merci.
11: En xarxa amb Jordi Pratsavalls.
0: Arriba l'hora de tancar paradeta, d'acabar amb el programa. Un breu recordatori, i és que en Xavi Sitjà ja ens ha ofert un nou llibre per regalar a la nostra audiència. Es tracta de El Geólogo, de Pau Terox, una proposta que trobareu a l'Instagram de Ràdio Palafolls, on podreu deixar una resposta per poder participar, o també podeu doncs, obtenir aquest llibre participant a través del telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. Ens envieu un WhatsApp i podreu participar en aquesta nova edició de la llibreria. Demà, el nom de la guanyadora o el guanyador. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més propostes culturals. Acaba de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: Montse Solas serà la candidata de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. Tal com han avançat des del partit en una assemblea local celebrada el passat dissabte, la militància va triar Montserrat Sola com a cap de llista. L'elecció s'ha produït per unanimitat, un fet que, segons la mateixa formació, referma la confiança en un projecte que defineixen com a sòlid i compromès amb Palafolls. Des de Junts per Palafolls han destacat que la candidatura de Montse Sola neix amb la voluntat de continuar treballant pel municipi des de valors com la proximitat, el rigor i l'ambició de futur. Amb aquesta designació, el partit és el segon a oficialitzar el seu lideratge de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent, després que el PSC anunciés fa uns 10 dies la seva candidata. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i anunciar els detalls de l'acte oficial de presentació, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte, de 11 del matí fins a 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Ax per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping també aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants ja tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebrarà aquest mateix dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal amb dues sessions formatives. Una sobre skincare a 11:15 del matí amb inscripció prèvia i una altra sobre assessoria d'imatge a partir de 11:15. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses del cafè. Aquest taller es durà a terme d'11:00 a 12:00 i de 6 de la tarda a 7:00. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la joieria Blanc, com el sorteig d'una joia, o Finca Esquim, amb una sessió de realitat virtual. A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals, amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats. El plat fort de la jornada, com és habitual, arribarà a 6:45 de la tarda al parc de Can Campassol. Allà tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les Peixateries Velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins a la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
9: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
10: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Palafolls comprarà una zona verda gràcies a un préstec que es tornarà amb el romanent de tresoreria. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer aquesta compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al nostre poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat amb un romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha explicat que l'estratègia municipal passa per, un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per pagar deutes municipals.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest Ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho, i que per poder-ho realitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada.
3: Ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma.
1: I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva reforça l'oftalmologia, evita derivacions de pacients i fa un pas per captar talent. Sergi Ferrer.
4: Després de l'aposta decidida per potenciar i ampliar el servei d'oftalmologia, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa ara un pas més amb l'objectiu de captar talent i consolidar equips especialitzats.
1: I l'escola Bressol de Malgrat els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. Ona Malgrat.
5: Les treballadores de l'escola Bressol els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03 per reclamar salaris dignes i les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives.
1: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina Morilla.
6: L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys actualment agrícoles.

0: Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, i ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i també amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma i s'ha preguntat com podem aplaudir-ho als electes del PSC i Esquerra Republicana de les altres poblacions de la comarca, excepte el de Mataró, a qui Navarro considera que un cop més li ha tocat la loteria.
2: Com a alcalde de Premià de Mar, que projecte estrella d'uns pressupostos a nivell nacional sigui un tren orbital, com a idea no em sembla malament, però donades les circumstàncies actuals és gairebé una broma, perquè parlar d'un projecte pràcticament faraònic sense tenir les estacions de les línies actuals en condició

0: a Premià.
1: Des de l'òptica del Consell Comarcal, on a més de president és responsable de mobilitat, Rafa Navarro no s'ha mostrat tan crític perquè sempre s'ha de celebrar, diu, que s'anunciïn millores en aquesta matèria, però també s'ha mostrat rotundament escèptic respecte a la materialització del projecte. Diu que mireu com estan les estacions de la comarca malgrat els desastres que han patit els últims mesos. La visió de Navarro constata poderosament com ell mateix assenyalava amb l'Ajuntament de Mataró, que hauria de ser un dels nodes principals del futur tren orbital. Segons informava ahir el consistori mataroní, aquesta ciutat i la resta de poblacions membres de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità valoren molt positivament el projecte i una representació d'alcaldes de l'entitat, entre ells el mataroní David Bote, va ser ahir a Sant Sadurní d'Anoia per escoltar de primera mà els detalls en una presentació que se'n feia. Com s'ha explicat aquesta setmana, la nova infraestructura, que es faria per fases i hauria de quedar enllestida l'any 2041, connectarà les comarques de l'àmbit metropolità entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. En total seran 120 quilòmetres de via, dels quals 68 de nova construcció, amb un total de 40 estacions, d'aquestes 23 de noves. La inversió prevista per part de la Generalitat serà de 5.200 milions d'euros, que assumirà íntegrament el govern de Madrid. La primera fase entre Granollers i Terrassa és l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030.
2: I metges i educació infantil es mobilitzen per reclamar millores laborals. Ràdio Canet.
3: D'una banda, el 50% dels metges del CAP de Canet han secundat la vaga d'avui. Aquesta aturada convocada pel Sindicat de Metges és l'onzena que duen a terme des del mes d'octubre i té per objectiu reclamar millores en les condicions laborals d'aquest col·lectiu. En el cas de Canet, la principal afectació és que s'han hagut de reprogramar visites. Cal recordar, però, que el servei d'urgències està garantit. Les demandes del col·lectiu de metges són, de fet, les mateixes que van fer el primer dia. Una vegada més, reclama un conveni específic pel col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores o la planificació d'agendes amb límits de pacients. A l'educació avui també s'ha fet vaga en el sector infantil de 0 a 3 anys. Aquesta convocatòria ha tingut un ampli seguiment entre les famílies de l'escola Bressol al Palauet i és que el 73% de les famílies l'han secundat i no han portat els seus fills i filles a l'escola. Entre les mestres, el 58% s'hi ha sumat. Des de la Llar d'Infants Municipal al Palauet de Canet de Mar reivindiquen el valor educatiu de l'etapa de 0 a 3 anys. Aquest és un dels motius de la vaga d'avui. També demanen la reducció de ràtios i l'augment de personal, així com ampliar la gratuïtat més enllà del curs I-2.
2: I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva reforça l'oftalmologia, evita derivacions a pacients i fa un pas per captar talent. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Després de l'aposta decidida per potenciar i ampliar el servei d'oftalmologia, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa ara un pas més amb l'objectiu de captar talent i consolidar equips especialitzats. La voluntat és que els professionals trobin a la corporació i més concretament a l'Hospital de Blanes el lloc idoni per desenvolupar l'especialitat d'oftalmologia, créixer professionalment i formar-se en tècniques cada vegada més avançades. El doctor José Manuel Navero, coordinador del servei, ho explica. Explicava l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
5: Necessitem professionals que venguin a donar serveis i a millorar aquests serveis, no? I aquí és una mica on estem apuntant. I són cirurgies complexes. Fer un servei competitiu, atractiu, on la gent jove vulgui venir, vulgui desplaçar-se fins aquí, perquè moltes d'aquestes persones o aquests metges a vegades viuen a Barcelona i se sentin bé aquí, es quedin aquí i vulguin formar-se i progressar aquí. I aquesta és la nostra idea, no? Fer un servei atractiu, potent. Això requereix el seu temps, estamos en ello, i atreure aquest talent, no? Que no marxi fora, perquè moltes vegades es queden al tercer nivell i a vegades això fa que no arribin aquests professionals a centres com el nostre, no? I el nostre centre cada vegada doncs, té més demanda i hem d'augmentar la complexitat perquè la població ens ho demana i la població té aquest tipus de problemes.
4: Aquest reforç arriba en un moment de creixement del servei, tant pel que fa a l'activitat assistencial com a la capacitat quirúrgica. Fa pocs dies, l'Hospital de Blanes incorporava una nova tècnica poc invasiva per operar el glaucoma,

0: Un avenç important que permet als pacients fer tot el procés assistencial a prop de casa amb intervencions i recuperacions més ràpides. Pacients amb problemes oculars, de retina o glaucoma ja no s'han de desplaçar a hospitals de referència de Barcelona. Ara aquests tractaments i intervencions es duen a terme a l'Hospital de Blanes. El reforç del servei també ha permès reduir les llistes d'espera quirúrgiques, especialment en casos complexos com el glaucoma. Amb aquesta aposta, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva continua avançant en la descentralització de serveis i reforça el paper dels hospitals de proximitat com a centres de referència assistencial al territori.
1: Gràcies, Sergi. La Generalitat ha confirmat la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera per rebaixar la pressió sobre les famílies. Martre Serres.
2: Així és, el Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 habitatges a Immocaixa. Dins d'aquest tercer paquet de compra d'habitatge assequible, la Generalitat ha adquirit 42 pisos a Tordera. Es tracta dels immobles situats als carrers Doctor Carreras i Amistat, uns habitatges construïts fa 25 anys i que fins ara estaven sota la gestió d'Immocaixa, que és la filial externa de la Fundació La Caixa. Amb aquesta operació, els inquilins passaran a pagar el lloguer directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un canvi de titularitat que posa fi a la incertesa en la qual vivien molts dels veïns. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha explicat que la notícia els va ser comunicada a finals de l'any passat en una reunió d'urgència amb la consellera Paneque i que ha valorat positivament.
3: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja està. Què es guanya amb això? Tranquil·litat per les famílies, que fins ara eren llogateres, que ara estaven en aquest impàs de que si pagaven, no pagaven, de que els extorsionaven final, no? Perquè t'obligaven a comprar un pis. Amb aquest moviment, amb aquesta compra que fa la Generalitat, és donar tranquil·litat a les famílies. A partir d'ara, el lloguer que pagaven l'hauran de pagar a l'Agència de l'Habitatge.
2: Tot i valorar de manera molt positiva aquest pas endavant de la Generalitat, l'alcaldessa ha volgut posar el focus en la problemàtica estructural que pateix el poble. Mejías ha alertat que el verdader repte de Tordera continua sent els habitatges buits i ocupats il·legalment, que estan en mans de grans tenidors, fons d'inversió i de la Sareb. En aquest sentit, el municipi reclama una solució definitiva i urgent a les administracions competents, lamentant que, malgrat les promeses i els petits avenços, el municipi fa un any i mig que espera moviments concrets per part dels grans fons per resoldre aquesta situació.
1: A malgrat, l'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. Ona Malgrat.
4: L'Associació de Veïns de la Verneda diu que l'Ajuntament no els explica els projectes abans de tirar-los endavant. El president de l'entitat, en Rafael Calle, comenta que els veïns i veïnes han expressat el seu malestar en veure que han començat unes obres al carrer Segre i a la pujada del castell, però que no s'havia informat absolutament a ningú. De fet, ens ha comentat explicar els temes que han sabut que la Junta era a punt de dimitir, lamentava Rafael Calle. També el president de l'entitat recorda que les associacions de veïns estan per les coses bones i les dolentes i assegura que si no se'ls té en compte es quedaran a casa.
5: En general, tanto la asociación como los vecinos estaban muy molestos porque veíamos que se iba a preparar unas obras, pero no habían informado absolutamente a nadie. No creemos normal que si hay una asociación de vecinos no se haga un cambio de impresiones o se les explique antes lo que iban a hacer. La realidad es que han empezado a explicarnos los temas cuando se han enterado que la asociación está muy molesta y que estábamos a punto de dimitir casi toda la junta. Realmente el presidente tenía un pie fuera de la junta ya. La realidad es que si una asociación está para lo bueno y para lo malo, y si no cuentan con nosotros, pues nos quedamos en casa y hacemos otras actividades. Yo mismo tengo el club de skate de la Verneda, que el cual le dedico muchas horas, y realmente me tengo más satisfacción en el club que no en la asociación, al cual no se nos escucha para nada.
4: En relació a les obres que es duen a terme al barri, Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, detalla que al carrer Segre s'hi canvia el color del quitrà per la temperatura del terra. Reiner explica que en comptes de ser vermell serà groc, tirant a daurat, i que segons el que ha dit l'Ajuntament, això permetrà baixar la temperatura 4 graus com a mínim. Per altra part, Reiner també comenta que l'actuació que es fa a la pujada del castell permetrà que les aigües no baixin cap al poble i vagin filtrant en unes pedres que posaran com en altres indrets. La previsió del consistori és, segons la veïna, que també s'hi posin jardins, arbres i pèrgoles per evitar la calor.
6: Al carrer Segre ens han explicat que canvien l'equitrenatge per l'escalfor, la temperatura del terra, que canviant el color baixa 4 graus per lo menos la temperatura. En vez de ser vermell, el posaran groc, bueno, tirant així a durat. Ens han dit que és per les aigües, quan la pluja, fan que quedi com les aigües que no baixin cap al poble i vagin filtrant amb unes pedres que posaran, perquè ara tot el poble està així, a base de pedres, fan uns jardins, posaran algun arbre pel camí, posaran unes quantes pèrgoles, 5 o 7 pèrgoles pel camí, perquè no faci tanta calor, perquè toca molt el sol. Això sí que és veritat, que toca molt el sol.
4: Arran del malestar generat per la falta d'informació prèvia a les obres, l'associació ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a fer reunions abans de tirar endavant qualsevol projecte.
1: Canviem de qüestions. El projecte Petits Grans Artistes celebra 10 anys amb una exposició inspirada en el Maresme, Martí Capçada.
7: Així és, el projecte educatiu i artístic Petits Grans Artistes celebra aquest 2026 el seu desè aniversari amb una nova exposició a Caldetes sota el títol Flors i Bestioles i Romaní. La mostra, que es podrà visitar a la Fundació Palau entre el 22 de maig i el 14 de juny, recull els treballs de l'alumnat de l'Escola Sagrada Família, inspirats en la flora i la fauna del Maresme. Els alumnes han treballat durant tot el curs amb artistes i professionals vinculats a l'art contemporani, participant no només en la creació de les obres, sinó també en l'organització i el muntatge de l'exposició. El projecte, nascut l'any 2016, té com a objectiu apropar l'art contemporani als infants i poder fomentar així espais d'aprenentatge compartit entre escoles, artistes, famílies i institucions culturals.
1: Gràcies. I l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica organitza un concert solidari a Tordera per ajudar els infants que pateixen la malaltia. Marc.
2: Així és, l'associació ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por. Es durà a terme el concert el pròxim diumenge 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera. L'acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori enèrgic i emotiu en els assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir-ne l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen en els més petits a través d'eines d'acompanyament emocional.
8: Arrel del Dia Mundial vam dir de fer accions més locals i sobretot intentar recaudar fons per un projecte que tenim pediàtric per ajudar els nens amb esofagitis eosinofílica en l'acompanyament i de la endoscòpia. Aquesta malaltia, com saps, s'han de fer endoscòpies molt sovint, cada 3 mesos, llavors els nens tenen molta angoixa. Per això és un projecte amb realitat virtual per preparar el nen abans de l'endoscòpia i a la família. Llavors aquest concert, és, els fons que recaudem seran per aquesta causa.
2: Pel que fa a l'estil musical del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent.
9: Llavors farem com un concert de gospel però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més, amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina.
2: Les entrades del concert tenen un preu de 10 euros i ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium. Així mateix, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció de fila zero per rebre donacions voluntàries. Amb aquesta activitat, l'associació busca donar visibilitat a la malaltia, agraint també la col·laboració de les entitats locals que s'han sumat per fer possible la cita a Tordera.
1: Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i descarta pactes amb Palafolls. Som Melina Morilla.
10: Així és, la regidora de l'oposició del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista aquesta setmana a Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa Garcia com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades.
11: Pensava que vostè...
12: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia. Es veia el que hi havia allà.
11: Segons vostè, vostè què hi veia?
12: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bàndols i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar amb equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
10: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista està la valoració de la relació amb Palafolls-SOM. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls-SOM, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
1: I encara en clau política, avui se celebra a Premià de Mar el ple municipal ordinari del mes de maig, que presenta una ordre del dia de perfil baix amb temes pel que fa a la part de govern, de l'àmbit pressupostari i també de territori. Sergi.
0: Sí, a la part de control inclou tres mocions presentades per l'oposició. Abans de tot això, però, en un apartat de secretaria es dona compte del decret d'alcaldia de renúncia com a integrant del grup de Premià en Comú Podem de la Lole Morilla, que passa a ser regidora no adscrita. En l'apartat econòmic s'informa el ple de l'execució del pressupost, es porta a aprovació al Pla Econòmic Financer 2026-27, s'informa del compliment de terminis en el pagament a proveïdors i també es porta a aprovació una modificació en els preus públics de l'Escola de Música. Seguidament, en un apartat d'obres i urbanisme, es porta a aprovació el text refós d'un pla especial per a l'ampliació d'un equipament assistencial al carrer Núria i també es vota l'aprovació provisional de la modificació del POM que en el futur ha de frenar l'arribada de grans locals d'oci nocturn al Torrent Malet. També es vota una actualització del pla d'acció i el pla d'implementació de l'agenda urbana local. A l'apartat de mocions n'hi trobem una presentada per Esquerra Republicana, Crida i En Comú Podem en contra de la presència estable d'agents de policia a centres educatius. Una segona que presenten Crida i En Comú Podem per la millora de condicions del personal educatiu i, finalment, la moció del PSC per la creació a Premià de Mar de la figura del defensor del ciutadà, iniciativa a la qual ja ahir a la tertúlia de Premià Mèdia anunciaven el vot en contra. Els dos grups del govern, Estimem Premià i Esquerra Republicana. Finalment, a pregs i preguntes, només hi ha una pregunta de Ciutadans sobre places gratuïtes d'aparcament a Premià de Mar.
1: Més qüestions. L'escola Bressol de Malgrat els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. Ona Malgrat.
4: Així és, les treballadores de l'escola Bressol els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03. La primera, recordem que va ser el 6 de maig. Aquestes treballadores que reclamen són salaris dignes i també les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. De la mateixa manera que la plataforma 03, també les treballadores de l'escola Bressol volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i també més reconeixement professional. En total, hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol als Fesolets, inclosa la directora, malgrat la vaga. Des del centre informen que hi hauran durant tot el dia serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i també 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
1: I un total de 63 infants participen al casal de conciliació que tira endavant l'Ajuntament de Canet per aquest 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. Ràdio Canet.
13: És la primera vegada que des del consistori s'ofereix un servei d'aquest tipus. L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, organitza aquest casal de conciliació gratuït pel pròxim 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. L'activitat està pensada per donar suport a les famílies en una jornada no lectiva, oferint un espai educatiu i lúdic per als infants. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
14: Això ve a través del Consell Comarcal, que és el temps de cures, que serveix per acollides, és a dir, subvencions d'aquestes que anem rascant.
13: El casal s'adreça a nens i nenes de segon cicle d'educació infantil i primària, és a dir, des de I3 fins a 6è de primària, i és obert a tota la població del municipi. Es durà a terme entre les 9 i les 2 del migdia a les instal·lacions de l'Escola Misericòrdia.
1: I cal desastrar que impulsa una campanya per fomentar el reciclatge i el consum sostenible. Martí.
7: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes ha posat en marxa aquest mes de maig una campanya al mercat municipal i als comerços d'alimentació per fomentar l'ús d'envasos reutilitzables i reduir els residus d'un sol ús. La iniciativa, sota el lema Fem un pas, porta l'envàs, anima la ciutadania a fer la compra amb tàpers, carmanyoles, bosses reutilitzables o els envasos que facilitaran els mateixos establiments participants. Cada vegada que els clients facin servir aquests recipients sostenibles, rebran un taló segellat. Amb 6 segells aconseguits en diferents compres o establiments, podran obtenir un obsequi durant la Fira de Medi Ambient, prevista per el dia 5 de juny. La campanya forma part del Pla Municipal per promoure el comerç sostenible i revitalitzar el mercat local amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és fomentar nous hàbits de consum responsables i avançar cap a un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
1: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina.
10: L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ha concertat ja l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer la compra. Amb l'adquisició dels terrenys, actualment dedicats a l'activitat agrícola, just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat, de fet, amb un romanent superior als 7,2 milions d'euros. Des del 2020 l'Ajuntament de Palafolls pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent de fa anys.
1: I en cultura, Joel Joan porta a Calella una relectura íntima i contemporània de Txékhov amb Vània. Sergi.
0: Joel Joan ha tornat als escenaris amb una de les propostes teatrals més singulars de la temporada, estrenada al Romea i que aquest dissabte farà parada a Calella. L'actor barceloní, conegut per la seva trajectòria teatral i televisiva, encapçala Vània, una revisió actualitzada del clàssic universal L'oncle Vània d'Anton Txékhov, que dirigeix l'argentí Nelson Valente. El resultat és un monòleg contemporani en què Joel Joan dona vida tot sol als 8 personatges de la història, que posa el focus a les emocions més humanes, la frustració pel pas del temps, els somnis que no s'han complert, l'amor impossible o la sensació d'haver dedicat la vida a una causa equivocada. La versió signada pel dramaturg britànic Simon Stephens trasllada l'acció fora de la Rússia tsarista i la situa en un context actual, mantenint intacta l'essència emocional de Txékhov. Vania es presenta com un repte interpretatiu que assumeix Joel Joan, que encadena personatges i registres diferents en aquesta producció de Risca i al Teatre Romea, on es va estrenar a principis del 2026. La funció d'aquest dissabte 23 de maig a la Sala Mozart a les 8 del vespre tanca el cicle de programació d'Escena Calella. Les entrades tenen un preu general de 25 euros amb descomptes per a jubilats, membres del Club Escena Calella i joves de fins a 29 anys. Es poden comprar anticipadament a través del portal Intràpolis i també a la taquilla de la Sala Mozart, sempre que no s'hagin exhaurit.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Hola, bona tarda. Situació meteorològica marcada bàsicament per l'estabilitat i per les temperatures que van en augment. De moment no podem parlar de calor, però atenció perquè els pròxims dies les temperatures pugen força. De fet, demà seran més altes que avui i divendres tocarien sostre aquesta setmana. Entre divendres i diumenge, dissabte tindríem un petit parèntesi, un lleuger descens de la temperatura màxima, molt lleuger, però diumenge tornarà a pujar tant com divendres i sembla que la setmana que ve continuarà marcada per les altes temperatures. De moment, per tant, aquesta tarda, igual que aquest matí, ambient assolellat amb alguns núvols cap a la serralada litoral poc importants, i de cara a demà i demà passat l'ambient serà plenament assolellat durant tot el dia i a tota la comarca, amb aquestes temperatures que cada dia pujaran una mica més.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per a aquest dimecres 20 de maig, el 26. Seguirem molt pendent la situació meteorològica. Nosaltres ara, de mentre, farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials destacant el més rellevant al Maresme i també en clau internacional. També parlarem d'aquí a una estona amb la Nàdia Cantero sobre la sisena diada dels cossos d'emergència, una entrevista que ens porta a Tordera, i també parlarem amb la Marta Alabart, de la regidora d'Esports de Palafolls, sobre el Cuida't Palafolls. Tot això aquí a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensat que a final de mes estigui tot el poble en funcionament.
4: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
2: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
4: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
11: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava? Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
12: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
13: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Va, som-hi amb el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
3: Doncs destaquem que tres centres educatius del Maresme han estat reconeguts als Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. Els guardons han distingit l'Institut Escola Àngela Branzuela i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró, així com l'Escola Les Ferreries de Palafolls, dins la categoria d'Experiències Educatives Innovadores. L'Àngela Branzuela ha estat premiat pel projecte Som Paraula, que reforça el català com a eina de cohesió i pensament crític. Per la seva banda, L'Arbós ha rebut el reconeixement pels Jocs Florals Inclusius, una iniciativa literària adaptada a la diversitat de l'alumnat. I també ha estat distingida l'escola Les Ferreries de Palafolls amb el projecte Apadrinem Paraules, una proposta participativa per fomentar l'ús del català entre infants i joves. Cada centre premiat rebrà una dotació de 600 euros.
2: Molt bé, i el món, què podem destacar?
3: Mira, aquests aplaudiments m'han agradat molt, eh? Parlem de, mira, Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha estat detingut i acusat d'homicidi per la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat, prop de les coves del Salnitre, al desembre de 2024. La jutgessa considera que hi ha indicis d'una participació activa i premeditada en la caiguda mortal de l'empresari. Segons la investigació, diversos elements posarien en dubte la teoria de l'accident, entre ells una petjada trobada al lloc dels fets i els moviments previs de Jonathan Andic a la zona. La magistrada també apunta a possibles desavinences familiars relacionades amb l'herència i amb la voluntat d'Isaac Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació. Tot i l'acusació, Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
2: I el tema curiós del dia?
3: Mira, doncs parlem d'una cosa que ha tingut rebombori a les xarxes, i és que fer coses sol continua generant debat en aquestes xarxes socials, especialment a X, arran d'un comentari de David, del periodista David Balaguer, que reflexionava sobre com la percepció de la solitud canvia segons l'activitat, sobre la vergonya que a vegades provoca anar sol a certs llocs. Molts usuaris han compartit experiències i opinions ben diferents. Segons Balaguer, no és el mateix anar a esmorzar sol, una situació que molta gent veu completament natural i sense càrrega social, que, per exemple, anar a sopar a un restaurant japonès, que sovint s'associa a un pla més social i per alguns pot generar més incomoditat si es fa en solitari. També apunta que anar sol a un museu no acostuma a ser percebut com estrany, mentre que anar al cinema sol sí que pot despertar més sensació de mirades estranyes. També hi ha comentaris que associen menjar sol amb no tenir ningú a l'entorn, un estigma que continua molt present.
2: Molt bé, Sergi, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, tu diràs.
3: Doncs us preguntem directament si aniríeu sols o soles a un restaurant, amb tres opcions: sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs, o no, em faria cosa.
2: Molt bé, Sergi, doncs moltes gràcies. Aquesta és la pregunta del dia. Fins ara.
3: Fins ara.

0: La tasca de la policia, els bombers, sanitaris, protecció civil o agents rurals és imprescindible per la seguretat d'un municipi i els seus habitants, i a Tordera volen acostar aquests cossos d'emergència a la població. De quina manera ho volen fer, Marc?
1: Així és, Gemma. Aquest dissabte se celebrarà la 6a Diada dels Cossos d'Emergències de Tordera, impulsada per l'Ajuntament i que vol acostar, bàsicament, la feina dels serveis d'emergència i seguretat a tota la ciutadania, des dels més petits fins als més grans. Per conèixer-ho bé i des de dins aquesta activitat, en parlarem ara amb la regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, Nàdia Cantero. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, quins són, ja anem directes al gra, els principals objectius d'aquesta diada?
2: Bé, doncs com bé has dit, no, la presentació, el principal objectiu que té aquesta diada és aproximar les tasques dels cossos d'emergència i de seguretat a la ciutadania, no? La gent sap que durant el dia a dia, no, durant, hi ha doncs la policia que actua en diferents situacions, a l'ambulància, no, ells senten les sirenes de l'ambulància, dels bombers i tots aquests cossos de seguretat i emergència, i el que fem aquest dia és arreplegar-los tots a un mateix espai perquè la gent es pugui acostar, es pugui conèixer i sàpiga quina és la tasca que fan, i doncs, perquè encara sigui més vivencial i potser també més didàctic, tenim els seus vehicles on la gent hi pot accedir i les diferents tasques que fan, i les poden manipular ells mateixos.
1: Quan dius vehicles, vols dir que hi haurà el camió de bombers,
2: sí,
1: els cotxes de policia,
2: sí,
1: drons fins i tot?
2: Sí, també hi haurà drons, també hi haurà motos, i aquest any, la passada edició vam tenir, fa dues edicions vam tenir un helicòpter també de Mossos d'Esquadra. El que passa que, bueno, com és un tema complicat perquè ells estan constantment de servei, s'han de posar en un espai separat per si han de sortir en qualsevol moment a una emergència, i aquest any, en comptes de venir l'helicòpter, doncs vindrà una altra unitat de Mossos d'Esquadra, que crec que també serà, no la vull desvetllar, perquè crec que ha de venir la gent, ha de veure-la, i crec que serà una experiència molt nova per aquesta jornada.
1: I a més, a part de tots els vehicles,
2: sí,
1: de seguretat i d'emergència, vindran, evidentment, amb bombers, amb policies, també.
2: Exacte.
1: Que aniran fent explicacions.
2: Exacte. No? En aquesta jornada el que fem és posar els vehicles, no només els vehicles, sinó el material, perquè també, per exemple, ve la Policia Nacional amb la científica, no? I ensenyen als nens doncs com agafar les empremtes digitals.
1: Això és molt xulo,
2: Sí, és molt maco. I quin és el procediment que es fa quan algú entra a un lloc a agafar les empremtes digitals i fins arriben a identificar a la persona. També tenim com fer el RPC.
1: La
2: és molt important, és molt important. A més, que ho ensenyem a les escoles, doncs també venim aquí perquè els nens ho puguin aprendre.
1: Que mai se sap quan el pots utilitzar.
2: Ja sabem que també Tordera doncs està té una gran expansió d'idees per tot el municipi, i és important doncs que la gent sàpiga fer-lo servir per si en algun moment d'emergència doncs l'hem d'utilitzar i salvar una vida d'aquesta manera. Doncs això, no? I tot el que són les diferents unitats, els camions de bombers, doncs et pots emprovar els seus uniformes, pots agafar diferents materials. Tenen molt d'èxit els camions de bombers sempre, no? Perquè a més és molt gran, venen dos, i bueno, i tenen allà una pila de botons i de coses a l'exterior, doncs que als nens els crida molt l'atenció, i als adults també. I bé, i el que fem és això, aquesta proximitat i poder aprendre o conèixer de més a prop aquests vehicles i aquestes unitats.
1: Aquest any es durà a terme aquest dissabte,
2: sí,
1: a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
2: De Fogars, sí, a la zona que diem la zona 4 del mercat, dels diumenges.
1: Per què s'ha decidit col·locar-ho en aquest espai?
2: Bueno, perquè és una zona molt àmplia, i perquè així, doncs, si tenim un augment de dispositius perquè vinguin aquí el dia, doncs allà tenim molt d'espai per fer-ho. És una zona fàcil d'accedir, és una zona molt visible, i també és una zona fàcil de sortir perquè també tenim alguns vehicles que, tot i que venen aquell dia, també estan de servei i hem de tenir-ho molt fàcil per poder sortir de l'espai en cas d'un servei d'emergència.
1: Hem parlat també dels cossos que hi hauran,
2: sí,
1: assistents en aquesta diada, però també no hem esmentat que n'hi haurà de cossos sanitaris i de protecció,
2: clar,
1: civil.
2: Sí, no? Perquè és això, no? És els cossos d'emergència i de seguretat.
1: Exacte.
2: No? Quan parlem de les emergències també parlem de les ambulàncies, del servei del SEM, que també hi serà, va ser l'any passat, també van portar un nino per poder practicar la RCP, i a més doncs, t'ensenyen com fan les cures dintre de l'ambulància, no? Quan van a un servei, no farem cap simulacre aquest any amb ells, però sí que és veritat doncs, que t'ensenyen una mica com tenen el material distribuït, què passa si tenen un accident, com actuen i com van a rescatar o com van a auxiliar aquesta persona i quins són els primers auxilis que se'ls hi fan.
1: Respecte a altres anys, què heu decidit que sí o sí hi havia de ser per poder-ho explicar a la ciutadania, aquesta sisena edició?
2: El que sí o sí ha de ser-hi són els cossos que treballen més en aquest municipi, que és bombers, protecció civil i policia local, sobretot han de ser-hi sempre, i el que també és una cosa que crida molt l'atenció i agrada molt és la unitat canina, que agrada molt a tota la família, perquè fem una demostració de unitat canina. I és, la veritat és que és impressionant veure com treballen aquests animals i els seus amos, perquè als nens els agrada molt els animals i és una manera també d'acostar-los i tenir una proximitat amb la policia, amb els cossos de seguretat, no? Que sovint últimament doncs, estan com una mica, no? La policia és una mica dolenta, però no, perquè vegin que entre tots, els animals i les persones, doncs, al final acabem fent una tasca molt, molt important. De fet, vam tenir la unitat canina l'any passat a la Festa Major i va ser un èxit. Va ser un èxit per la gent. A la gent li va encantar que tinguéssim aquesta mesura de seguretat a les cues d'accés de les barraques.
1: És que és útil.
2: Va ser molt útil. I, bueno, i els nens i les famílies doncs, han de veure quina és la tasca que fan aquestes unitats.
1: Com d'important és justament la coordinació entre aquests serveis d'emergència que hem anat esmentant ara durant l'entrevista?
2: Bueno, clar, és vital. No? És vital. Aquests hem de dir que són uns cossos que quan treballen junts s'organitzen molt bé perquè ells tenen les seves pròpies escales i quan van a un espai tothom sap qui mana i qui dona les ordres.
1: Aquí a Tordera com funciona, per exemple? O hi ha tot
2: això
1: arreu?
2: És a nivell general,
1: general dir,
2: en el mateix protocol
1: per tothom.
2: Exacte, no? En funció dels cossos de seguretat que hi ha, doncs el primer que dona les ordres, no? En un accident, per exemple, el que mana ja és el bomber, no? Que és el que va donant les ordres, el que va mirant des de amb la perspectiva i quines coses es poden fer en cada moment. I hi ha un protocol per totes aquestes actuacions. Lo important d'aquí és que, a més de tenir aquests cossos, perquè la gent sàpiga què fa cadascú, és que en tenim d'altres que no hi participen tant, no? Com són els agents rurals o els vigilants del Montnegre, que fan altres tasques, però bueno, que també són igual d'important la seva feina, ja no tant en una situació vital com és un accident o un incendi o una actuació d'aquesta magnitud, com pot ser doncs, qualsevol altra petita cosa que pot resoldre també un cos d'aquests que participaran aquest dissabte.
1: I a més, ara hem parlat de drons prèviament, quin paper té la tecnologia, perquè cada vegada també es va avançant en aquest aspecte, i la innovació, no?, dins de la feina d'aquests cossos de seguretat,
2: doncs,
1: a Tordera, almenys, vull dir.
2: Sí, cada cop estem treballant més amb la digitalització, és cap a on anem, vull dir, és el futur, tot i que costa, perquè com va tot tan ràpid, ens hem d'anar adaptant molt ràpid, ja a vida que te vas adaptant ja van sortint coses noves i sempre és molt difícil posar-te al dia, però sí, cada cop doncs la tecnologia està més avançada i cada cop hem de treballar-hi més i bé, ens hem d'anar adaptant i també és una eina que ens ajuda a tots i que ens connecta més a tots els cossos de seguretat.
1: Aquesta diada, creus que arribarà algun moment que s'haurà de deixar de fer, però bàsicament perquè la població estarà conscienciada i entendrà la responsabilitat que té els cossos d'emergència?
2: No, jo crec que aquesta...
1: S'ha de seguir fent
2: aquesta diada, perquè més enllà de la conscienciació de la gent que hi és per conèixer, com he dit abans, no? Quina és la tasca i les funcions i els recursos tècnics i humans que hi ha a cada cos, i perquè és una tasca que fem de proximitat. No? Hi ha nens que, bueno, hi ha nens que tenen por dels uniformes o que els impressionen, i aquesta diada és una manera de crear aquesta proximitat, aquesta confiança del ciutadà amb el professional d'emergència o de seguretat, i sobretot que quan algú té un problema es pot adreçar i que són persones que t'atendran, i perquè és la seva feina i perquè és la seva vocació, no? I jo crec que és important que sempre es faci perquè no es perdi aquest vincle.
1: I parlaves de, justament d'aquests nens, i el qual, doncs, durant aquesta diada hi haurà uns premis d'educació, que hi havia un concurs, no?, de dibuix.
2: Exacte.
1: D'educació vial, no sé si ho...
2: Sí, durant, durant aquest curs els nens de tercer de primària de totes les escoles han fet el curs d'educació de mobilitat segura, on el nostre agent de proximitat i formació va a les escoles i els explica als nens quina és la manera de moure's de manera segura, ja no només amb una bicicleta, amb un patinet, sinó també com a vianant, perquè no, sovint anem aquí cantant, saltant i jugant, i hem de saber, pues, que hem d'anar d'una manera correcta i que hem d'anar a vigilar el nostre voltant, i que quan volem travessar el carrer hem d'anar a buscar un pas de vianants i mirar cap a les dues bandes. Doncs durant aquest curs, com he dit, es fa aquest curs d'educació per la mobilitat segura, i a més aquest curs acaba amb la tela cloenda al circuit vial que vam estrenar fa un parell d'anys o tres allà a la Mollera, i durant aquesta setmana doncs fan allà la cloenda fent ús d'aquest circuit per posar en pràctica les coses que han après. I aquests nens han fet tots un dibuix d'aquesta experiència del curs, i aquest dissabte doncs fem un petit concurs i els donarem un trofeu als tres millors dibuixos.
1: Molt bé, fantàstic. Recordar que és dissabte, dia 23, a partir de quina hora comença?
2: A les 10 obrim portes. Bueno, t'explico una mica la programació. No l'hem dit. Mira,
1: vinga,
2: a les 10 obrirem portes, vale? Obrirem l'exposició. A les 11 hi haurà una exhibició d'unitats canines, que ja t'he dit que té molt d'èxit i agrada molt. I a les 12:45 hi haurà el lliurament de premis del curs aquest d'educació per la mobilitat segura, i a la 1 doncs finalitzarà l'acte. És un esdeveniment curt de 3 hores, perquè també és molt intens. Aquest any augmentem els números de vehicles, perquè sempre es fan moltes cues, per tant augmentant el número de vehicles evitem que hi hagi tantes cues, i res, que esperem a tothom que durant tot el matí doncs passi per allà i faci aquesta feina de proximitat amb els seus fills i ells mateixos, perquè recordo que l'any passat també hi havia gent adulta que se'n provava els trajes de bombers.
1: És que fa gràcia, això.
2: I estaven ben contents, fins i tot un senyor que deia que el seu somni era poder posar-se un traje de bomber algun dia, i estava molt content perquè ho va poder fer.
1: Segur que aquest any hi haurà algú que voldrà repetir
2: i
1: que té el mateix somni.
2: Allà hi serem.
1: Nàdia Cantero, regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i que vagi genial la dia del dissabte.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Va, som-hi, seguim avançant. Moment de les efemèrides, el tal dia, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé. I tu què tal? Com va tot?
3: Bé, anem fent un dimecres a l'uso, et diria, normal.
0: Molt
3: i fluent.
0: Bé. Un dimecres en què avui diverses persones segurament fan anys, i també famosos. Quins famosos hauríem de felicitar?
3: Doncs sí, mira, comencem amb els exporters de futbol Iker Casillas i Peter Cech, que fan anys els dos avui. S'escau que són dos dels millors porters potser de la història d'aquest esport, i fan any un 20 de maig, així que felicitats de part de l'Ona Maresma a aquests dos porters. També tenim l'exciclista Chris Froome i l'actor Jack Gleeson, conegut pel seu paper de Joffrey Baratheon a Joc de Trons.
0: Uh-huh. I és a l'aniversari d'algú més?
3: Sí, perdó, que he hagut de fer un esternut i m'he baixat el micro. I ja per acabar, és l'aniversari de Cher, la famosíssima cantant, que avui fa 80 anys, Emma.
0: Déu-n'hi-do, 80 anys ja ha fet la Cher. Què més? Avui és algun dia internacional que haguem de recordar?
3: Sí, sempre és algun dia internacional així estrany, i avui és el Dia Internacional de les Abelles, una data proclamada per l'ONU per generar consciència sobre la vital importància d'aquests animals pol·linitzadors.
0: Molt bé, doncs avui és el Dia Internacional de les Abelles, i explica'ns ara les efemèrides el tal dia, que va passar doncs tal dia com avui, un 20 de maig d'altres anys.
3: Doncs ens anem cap a l'any 2019, que Google i les grans tecnologies dels Estats Units van tallar les cobertures a la companyia xinesa Huawei. La decisió es va produir després de la inclusió de la multinacional del país asiàtic en una llista negra comercial del govern nord-americà. Com a conseqüència, Huawei va perdre l'accés a les actualitzacions del sistema operatiu Android i a serveis com Google Play o Gmail en futurs dispositius. La mesura va afectar acords amb altres companyies tecnològiques i també va generar incertesa al mercat internacional dels telèfons intel·ligents.
0: Uh-huh. I més coses que passaven tal dia com avui?
3: Bé, crec que hi ha un error al guió perquè posa el 1016, però no, és el 2016, juraria, que va ser quan la cantant Ariana Grande llança el seu tercer àlbum anomenat Dangerous Woman. I és que l'àlbum mostra una Ariana més madura, amb un estil més sensual i influències del pop, el R&B i el house. Ariana va explicar que va canviar el títol perquè Dangerous Woman representava millor l'energia i confiança del projecte. L'àlbum va tenir molt d'èxit comercial i va consolidar la cantant com una de les grans estrelles del pop mundial, a més de diverses nominacions als Grammy Awards. La cançó més popular de l'àlbum és probablement l'anomenada Into You, considerada un dels millors hits pop de la dècada per molts crítics i fans. Així que
0: què tal?
3: Gemma,
0: sí.
3: No, deia que ara estava començant a sonar de fons i més tard l'escoltarem. Què em deies?
0: Sí. No, si t'agrada l'Ariana Grande.
3: Doncs t'he de dir que no em desagrada, eh? A més, és una cantant que em surt en molts TikToks, així com que fa moltes covers de cançons, que és com que canta cançons d'altres artistes, i la veritat és que et diria que és de les cantants amb millor veu. O sigui, ho trobo increïble com canta, ja que actualment hi ha molt en la música del... bueno, en la indústria del pop hi ha molt cantant que utilitza autotune, no hi ha molta polèmica amb això, però ostres, l'Ariana Grande jo crec que és de les poques que dona la talla.
0: Sí, a mi de fet també m'agrada, no? D'aquest repertori d'artistes pop, Taylor Swift, no? Etcètera, Dua Lipa, Ariana Grande, doncs entra en aquesta línia d'artistes que fan aquest gènere musical. Així que, com bé tu comentes, Martí, anem a escoltar la cançó d'Into You d'Ariana Grande. Moltes gràcies i fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: 24 hores amb tu. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista d'aquesta setmana al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades. Un dels punts destacats també a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls-SOM. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan tancats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb l'altre partit en el que resta de legislatura o en la pròxima. Pel que fa a l'estat de Palafolls, Rovira ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figuerassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les pròximes eleccions, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també ha aprofitat per mostrar el seu suport a la pagesia local, entre altres qüestions.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, us comento que avui ens situem en un 20 de maig, però del 1983, és a dir, fa 42 anys, al municipi veí de Tordera. El diari El Punt, amb aquella data, es feia ressò d'un dels seus articles d'un cert malestar que hi havia a la població per la construcció i propera inauguració del castell medieval que hi ha tot just a l'entrada del municipi. El nou consistori no estava totalment d'acord amb aquesta construcció, atès que, segons el batlle Jaume Romaguera, per ètica, la Generalitat no havia d'haver donat permís, ja que no havien tingut en compte el pla general en què es troba, de fet, en procés de realització, deia, i que contempla la zona com agrícola, no urbanitzable. El castell és dels tipus dels que hi havia a Benidorm, per exemple, i Mallorca, on es volia realitzar, i de fet així va ser, adreçat als turistes, torneigs medievals duts a terme per especialistes amb personatges de pel·lícula com els comtes de la Vall Tordera i amb sopars temàtics de l'època amb grans sales i amb una capacitat aproximada de 1.400 persones, tot com a iniciativa particular. L'edifici, que ja era a punt d'inaugurar-se, doncs tenia una veritable forma de castell i es troba a l'entrada de Tordera. De fet, encara es pot veure al costat mateix de la carretera Nacional 2, i les llicències d'obres anaven a càrrec de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, sense que l'Ajuntament tingués res a veure ni abans ni llavors. Davant aquest fet, l'alcalde de la població, llavors seguia explicant al diari, deia així: creiem que tot el que pugui donar feina a Tordera està bé, però crec que és un permís que no s'havia d'haver donat, ja que creiem que no és el lloc més adequat. Eren les seves declaracions. Tot i això, la població de Tordera, com dèiem, es va convertir en pionera d'una activitat turística a la comarca, la dels espectacles medievals. Gemma.
3: Molt bé, doncs aquests fets els recollia la premsa un 20 de maig del 1983 a Tordera, en aquest cas. Jordi, gràcies. Fins ara.
4: Gràcies.
3: I ens quedem ara a Palafolls amb una proposta per aquest dissabte. Proposta, de fet, de caire esportiu. Jordi, endavant.
4: Una d'aquelles activitats que sempre més o menys per aquestes dates arriben al nostre municipi, que ja tenim marcades a l'agenda, és el Cuida't Palafolls. N'hem vist de diferents versions, La que arriba aquest pròxim dissabte al nostre municipi, avui ens l'explica la regidora d'Esports a Palafolls, ella és la Marta Alabart. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
5: Bona tarda.
4: Gràcies de nou per ser amb nosaltres, en aquest cas avui per parlar del Cuida't. Una sessió que va dirigida a totes les edats, bàsicament per incentivar l'activitat física a tots els nivells al nostre municipi, no?
5: Exacte, aquesta és una activitat que ve d'una subvenció de la Diputació, per tant ho fem en col·laboració amb ells, també amb el Consell Esportiu del Maresme, i la idea és doncs donar tastets de diferents tipus d'esport perquè tothom pugui participar, des dels més petitons, no? Després ara en parlarem, fins a les persones més grans, que sembla que l'esport quedi com al marge, no? O que l'esport hagi de ser doncs quatre estiraments, sinó que intentem que tothom pugui gaudir, tingui algun tastet i s'animi a seguir una pràctica esportiva.
4: De fet, és una proposta que, com dèiem, ja fa anys que situa el calendari al nostre municipi. Quan comença el bon temps, s'aprofita, sí, doncs per intentar doncs dissenyar un programa on jo crec que, per una banda, Marta, el que s'incentiva és el fet de fer esport per totes les edats, però per altra també descobrir esports, i després si vols en parlarem, que poques vegades hem sentit o que són especials, no? Fugint una miqueta del futbol, sí,

0: ara que tinguis una lesió, siguis una persona gran o no estiguis habituat a una pràctica esportiva més intensa, no? Com un pàdel o un tennis, doncs poder fer jocs de raqueta i poder participar, i a més a l'aire lliure, etc, amb tota la socialització que això suposa també.
1: Ara que hem començat a parlar del pickleball, doncs a nivell general cal remarcar que crec que ho heu dividit en tres zones.
0: Sí.
1: No?
0: Tot està al mateix espai, eh? Perquè hi ha la gespa del casal d'avis, que sempre allà també fèiem sempre activitats. Després hi ha la pista exterior del Palauet i la gespa davant de la Torre de Guaita.
1: Mm-hmm. La zona A, que és la pista exterior del Palauet, ja que hem començat per aquí, és on hi haurà aquesta sessió de pickleball.
0: Correcte.
1: Per totes les edats?
0: Per totes les edats. O sigui, aquí poden venir avis, nets, mames, papes, tiets, oncles... Vull dir, tothom podrà participar, i per la gràcia aquesta que et deia, no? Aquest tipus d'esport adaptat perquè tothom pugui gaudir de l'esport i no haver de fer un tennis o pàdel, que són més intensos.
1: Fa falta alguna inscripció prèvia? No. O directament durant el matí acostar-nos i, escolta, prova sort.
0: Exacte, sí. A veure, el Cuida't té molta participació, però les participacions mai han sigut... mai hem necessitat haver de fer preinscripcions, ni haver de fer control d'aforament, ni res. La gent va entrant i venint, el dissabte al matí ja se sap, no? Que el que no té un partit de futbol ha d'anar a comprar, el que tal, però sí que en un moment del matí la gent es va passant i anem fent. Per tant, és lliure i que pugui tant qui vulgui.
1: Anem a la zona B, que és la situada a la plaça de les Valls d'Ax. Aquí sí que poder pensar més amb els més menuts i un espai també per ells.
0: Sí, allà, bueno, hi ha la ludoteca, que cada any la fem. Aquest any no recordo l'empresa, però és una empresa diferent de la de l'any passat, per a nens de 0-5 anys, sempre posant monitors, etc, amb zones d'ombra i tal. I després hi ha la part on que també ens venen els amics de Players, que ja ens han fet alguna activitat anteriorment, amb activitats esportives, amb uns inflables, també posaran uns cars, bueno, tota aquella zona estarà també dinamitzada per als nanos més jovenets, fins als 14, 15, més o menys, perquè puguin estar allà, doncs, gaudint del matí, et dic que també amb els monitors i també, doncs, una miqueta fent els grups, no? Recordo l'any passat vam fer, o fa dos anys vam fer, em sembla que era algú de l'Àcer o no sé què, llavors ells anaven dinamitzant amb els grupets i doncs, el mateix serà aquest any.
1: Important el servei de monitoratge, clar. Per tant, els pares poden estar tranquils, òbviament es podran quedar per al recinte, però sí. En aquest cas els nens estaran vigilats, i veig que també aquí també ho podríem dividir en diferents zones, no? La ludoteca poder seria per als més menuts de casa, sí. Parlant de sessió de cars, ara estic llegint també un basket challenge, que serà tot un repte, inflables també, com comentaves, d'anys anteriors, poder, en aquest cas, ja parlem poder més d'adolescents o una miqueta més avançada.
0: Aquí ja estem una primària avançada i primer segon de l'ESO aproximadament. A veure, que al final l'any passat vam fer el futbol i van baixar els nanos del futbol sala, el Rafa, el Manolo, tots es van liar allà a jugar, vull dir que al final tothom ho pot fer, però sí que és cert que hi ha aquest punt una mica de joc que
1: a priori ordenem-ho, no? Després ens pot descontrolar una miqueta, en el bon sentit de la paraula, però sí que és veritat que aniria destinat una miqueta per aquí. Tenim la zona C, que en aquest cas són les activitats, jo diria, com més dirigides, l'heu anomenat benestar i moviment, serà a la zona de la gespa davant del casal d'avis, fem una mena de triangle, o trobem una miqueta tot a la mateixa zona, amb diferents propostes que sí que en aquestes tenen un horari en concret.
0: Sí, Marta. Perquè, clar, la classe dirigida, evidentment, hi ha una monitora que et farà primer la masterclass de Zumba per totes les famílies, que convido de debò que vingui tothom amb els nens, les nenes, els nebots, els nets, a ballar, perquè m'han parlat molt bé d'aquesta activitat, d'aquesta noia que ho fa superbé. A més, això, no?, quan estàs parlant de totes les edats, doncs tothom amb moviments també que siguin respectuosos també pel cos, etc. Clar, això és un horari tancat, no pot ser tot el dia, no? Aquesta em sembla que era de 10, sí, exacte, d'un quart d'11 a un quart de 12, una horeta allà davant de la gespa.
1: I després, Mindfulness Movement Woman.
0: Exacte, el Mindful Movement és per adults, és una miqueta... Nosaltres sempre havíem fet el barre, que també tenia molt d'èxit, perquè és també és una barreja, no?, d'estiraments, pilates, ioga, etc. El que passa que enguany la noia que ens portava aquesta activitat i ara un clàssic no podia, i doncs hem fet aquesta altra activitat que també és una cosa semblant, no? Un cop hem fet ja tot aquest moviment del zumba, de la música una mica més canyera, doncs passem a un moment més de relaxació, més de concentració, que també és molt important. Parlem de l'activitat esportiva pensant en l'explosió, no? En vinga cardio, vinga accelerar el cor, no? Tan important és accelerar-lo i riure i saltar o el que puguem, no? El que ens deixi el cos, com poder baixar aquestes revolucions, com poder ser conscients del propi cos, i en aquests moments també, no?, de reflexió, a vegades quan feia ioga me recordo una cosa

0: que m'agradava molt, que em deia, no? Un cop has fet aquesta activitat, frena, pensa què has fet, no? Intenta gaudir d'aquest moment també post-entreno, que també és molt gratificant.
1: Ara, escoltant-te, també em dóna la sensació, i vaja, amb l'experiència dels últims cuidats, també, que el que es busca també és la convivència. En aquest sentit, no? El fet de fer-ho per totes les edats, fer-ho de forma divertida, més lúdica, fugint una miqueta del que normalment es practica, també cada cap de setmana o durant la setmana al nostre municipi. Per tant, aquest sentit de convivència i d'activitats per totes les edats, Marta, també es cuida, també hi és.
0: I tant. És que és molt important que siguem conscients que el fer esport no implica anar amb tota l'última marca, amb les millors bambes, els millors tops, les millors tauletes... No, o sigui, simplement tens un cos i fer esport també és implicar gaudir-lo, no? I tant en, com deia fa un moment, no? Tant en l'esport, tant en l'activitat aeròbica, com en l'activitat de relaxació, d'estirament, també tan important. Llavors, és una miqueta trencar aquestes barreres, no? La vergonya de qui se'n vol apuntar al gimnàs, però no, clar, m'apunto al gimnàs, però amb aquests michelins on vaig, no? O ara vull anar a córrer, però faré dos passes, em posaré vermella com un tomàquet i em veurà tothom, i quina... Vull dir, hem d'anar trencant tot això i poder simplement sortir, gaudir i ser feliços, carai.
1: Abans de parlar de l'última activitat, que de fet serà quina la que comenci amb tot aquest cuida't, recordar-vos que per les activitats dirigides sí que demaneu, Marta, que es porti tovallola o estoreta, entenc, per no tocar directament al terra i per la comoditat, no?
0: Sí. Bé, totes aquestes activitats normalment sempre necessites d'una petita alguna cosa per poder-te posar sobre del terra.
1: És obvi, en aquest cas cal que l'usuari ho porti. I deia que parlaríem de l'última activitat, però que de fet és la primera, perquè abans de començar tot això el que fareu és servir un esmorzar comunitari que començarà a partir de un quart de 10 del matí, si no m'equivoco, més o menys pels voltants. Parla'ns una miqueta d'aquesta proposta.
0: A la que comencem a muntar tota l'activitat, nosaltres cada any ho fem, això, tenim sempre, fa dos anys em sembla que va ser per festa major, no recordo, i va ser un berenar, bueno, depèn una miqueta de com hem anat fent les coses, doncs, i aquest any doncs farem un esmorzar pel matí, que, bueno, que la gent que vagi passant també segur que vindran a les 11 i encara quedarà fruita o encara quedarà sucs o el que sigui, vull dir que allà tindrem també un petit espai per fer un pisco labis i refrescar-se.
1: Quina és l'experiència? O sigui, què en traieu des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, organitzant una proposta com el Cuida't, que, com deia, ja és una activitat veterana, que ja fa un munt d'edicions que estem organitzant a Palafolls.
0: Mira, personalment, totes les activitats que organitzem i de les quals jo em porto la regidoria, no? Com esports, festa de l'esport, setmana de la gent gran, tot i que no hi ha un esforç físic per part meva, no? Sí que hi ha un esforç tècnic per part dels administratius, dels tècnics que tinc, que són fantàstics, i hi ha una part, doncs, d'organització, no? Però per mi és un dia que té un pes important, és una responsabilitat molt gran, que funcioni bé, que la gent vingui, que els nanos que estan jugant s'ho estiguin passant bé, tot això per mi és clau, estar pendent de tot això, no? Per tant, per mi és un dia molt intens. No fa res, sí que fas molt, ja veus, això, no? Pendent constantment de que els nanos i la gent que vingui s'ho passi bé, participi bé i tal. I quan acabes el dia, no? I veus, pues, te'n recordes aquell nen que quina risa, no sé què, l'altre, que aquella persona gran que m'ha vingut, m'ha donat la mà, que divertit que s'ho ha passat, que això no ho sabia. Tot això genera un dia meravellós. Durant el moment jo m'ho passo malament, pel que et deia fa un moment, perquè pateixes que això funcioni, que vingui gent a la màster, que vingui gent allà, que la senyora que no té l'esterilla, pues, a veure com... Tot aquest dia és una mica complicat, però les tres edicions que jo porto, l'anterior i aquesta que serà la cinquena, jo crec que seran un èxit, perquè sempre ho han sigut, i això és també gràcies a la gent que ve, clar.
1: Sobretot compta amb l'aigua, que segons meteorologia el cap de setmana sembla que picarà una miqueta el sol, per tant, ens posa contents, perquè tindrem bon temps, no haurem de patir per les pluges, però compta també, farem esport, per tant, l'hidratació també és important.
0: També, i en tenim, vull dir que aigües també en donem en el punt.
1: Ho teniu tot preparat, doncs, Marta Alabart, gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova jornada del Cuida't Palafolls, que es farà dissabte al matí, com dèiem, en aquesta anella que complen la pista exterior del Palauet, la mateixa gespa del Gasal d'Avis i la plaça de les Valls d'Ax. Gràcies per ser amb nosaltres, Marta.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Avui parlem amb en Xema García, barber de Premià de Mar i Premià de Dalt, que acaba de guanyar a Madrid el primer premi del concurs Next Level Barber Battle, un dels reconeixements més prestigiosos del sector a l'estat. Coneixem la seva trajectòria i també descobrim algunes curiositats del món de la barberia. Xema, benvingut a Premià Mèdia.
3: Muchas gracias.
2: Abans de res, enhorabona per aquest premi. Què significa per tu guanyar un premi tan important?
3: Bueno, pues para mí ganar este premio significa, al final es un poco el poder satisfacer a mis clientes, el poder hacerles ver a mis clientes que están en un sitio que siempre estamos en movimiento, siempre estamos... Pero aparte de este concurso, a mí me hace ilusión porque es un concurso en el que llevo como 5 años intentando concursar y por circunstancias nunca había podido.
2: Què vas haver de fer exactament durant el concurs? Què és el que et demanaven?
3: Vale, pues en esta categoría, por esto es por lo que me hacía ilusión, era una categoría en la que nosotros no llevábamos nada preparado, no teníamos modelo, y nos encontrábamos con un modelo en el cual iba encapuchado, y en el momento de concursar, pues con lo que te encontrabas tenías que crear lo mejor o lo que más se adaptase a este modelo y lo que un poco también él nos pedía. Por eso me hacía ilusión, porque era en plan, si nos ponemos a prueba siempre cuando hacemos una competición, esta nos pone, si cabe, más a prueba.
2: Clar, perquè no hi havia res pactat, era totalment lliure el pentinat que podies fer.
3: Sí. Uh-huh. Exactamente, sí, era libre y bueno, un poco también llegando a un acuerdo con el modelo en este caso.
2: Clar. I el model que et va tocar en aquest cas com era? Portava el cabell llarg, curt, o una mica descriure'ns com qui et va tocar?
3: Bueno, tenía un cabello medio corto y bueno, pues él me enseñó una imagen de lo que él más o menos quería y bueno, pues yo adaptándome a lo que él tenía y lo que queríamos conseguir, pues hicimos un trabajo que bueno, no solo nos gustó a nosotros, sinó que també al jurado.
2: I que va, doncs, mereixer aquest premi. Xema, avui també volem saber quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de la barberia.
3: Pues yo lo descubrí como hace 18 años, 18, 19 años, y lo descubrí por casualidad, aunque lo descubrí gracias a un tío que tengo, que es barbero, bueno, que tenía, que es barbero, y él fue el que, bueno, pues me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacerte barbero? Y bueno, mira, al final yo siempre digo que no es mal que por bien no venga. Tuve un problema de pulmón y este problema de pulmón fue el que me hizo probar en la peluquería, porque yo hice peluquería al principio, y descubrí el oficio que realmente me gusta.
2: ¿Quiénes son las tendencias que más demandan actualmente a los clientes?
3: Bueno, las tendencias sí que es cierto que van cambiando un poco y quizás vienen un poco pelos, cabellos un poco más largos, medidas medias, un poco el pelo abierto un poco en el flequillo, pero la verdad es que los estilos de barbería cada vez son más amplios y eso también lo hace más divertido.
2: Encara hi ha persones que et porten una foto d'un famós o d'un futbolista perquè puguis copiar el pentinat i fer-li al client?
3: Sí, eso siempre está, pero sé que es cierto que la tendencia, creo, y estoy orgulloso de decirlo, que cada vez la marca más la barbería. O sea, antes sí que venían con una foto de, ostras, quiero el corte de este futbolista, pero ahora incluso gente reconocida en el deporte y tal, nos vienen pidiéndonos consejos a nosotros, porque es verdad que la barbería está marcando mucho más la tendencia que antes.
2: ¿Hay algún tall de cabell d'home que no passi mai de moda, que sempre sigui doncs un encert?
3: Pues mira, yo diría que el degradado. Sí que es cierto que en redes sociales escucho últimamente que el degradado ha muerto, el degradado va a morir, pero creo que ese es un corte que nunca va a pasar de moda, porque el cabello corto es el cabello que define, digamos, al hombre, y el degradado es lo que lo hace, lo que le da esa personalidad.
2: ¿Quan es triga més o menys de mitjana a fer un tall de senyor?
3: Bueno, tengo gente que viene cada semana y gente que viene cada 6 meses, pero lo normal son 3 semanas, un mes. És lo normal.
2: I durant el tall, quanta estona pots trigar doncs a acabar el pentinat?
3: Bueno, normalmente es una media hora o 30 minutos, 45, depende de si se tienen que hacer también la barba o tal, entre media hora, 45, una hora.
2: També volem saber què és més complicat, un degradat ben treballat, perfecte, podríem dir, o una barba ben definida.
3: Uf, es que esto, claro, esto depende del tipo de pelo que nos encontremos y depende del tipo de barba que nos encontremos, porque claro, hay barbas difíciles de trabajar, pero por lo general siempre lleva más tiempo el corte de pelo que la barba. Aunque ya te digo, hay cortes de pelo que se nos complican y barbas que nos lo ponen difícil.
2: Sabem que el món del cabell té doncs moltes possibilitats. Hi ha gent que té el cabell arrissat, gent que té el cabell llis. Per exemple, una persona que té el cabell arrissat i que no el vulgui portar rapat, quin producte li pots recomanar perquè es pugui pentinar a casa?
3: Bueno, al final, dependiendo del tipo de cabello, pues hay mucha variedad de productos. Y yo normalmente cuando hay un pelo

0: Cau algo.
1: Doncs bé, de seguida intentem recuperar la connexió amb en Xema Barber de Premià de Mar, que ha guanyat recentment un premi a Madrid en aquest concurs de barbers. Anem a recordar doncs ara la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer, a veure si el tenim disponible. Sergi? O qui tinguem per aquí? A veure, intentem recuperar la connexió amb els companys perquè...
2: Estic.
1: Mital, és que crec que hem perdut la connexió amb tots. Crec que
2: sí,
1: hi ha hagut un problema tècnic i no ens sentíem cap, de nosaltres.
2: Correcte.
1: Doncs bé, de seguida recuperem l'entrevista, però vaja, Sergi, aprofitem que tenim per aquí a la vora per fer aquest recordatori de la pregunta del dia.
2: Sí, vinga, mira, recuperem la pregunta que avui preguntàvem si aniríeu sols o soles a un restaurant respecte a el que hem comentat abans del tuit curiós que comentàvem del periodista David Balaguer, amb tres opcions. Sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs, i no, em faria cosa, i la gent, bueno, ja ha estat responent a les nostres xarxes.
1: I què ens han dit?
2: Doncs mira, de moment guanya amb un 66% el sí, no tindria cap problema, cosa que em sorprèn, et diria jo, perquè jo sí que personalment em faria bastanta cosa.
1: Clar, és el que has comentat abans, que feia, doncs, feies aquesta reflexió que havies vist a xarxes de que potser esmorzar no fa tanta cosa, no fa tanta vergonya, però sí que anar a dinar o anar a sopar segons quin lloc et pots sentir més jutjat i més exposat.
2: Sí, bueno, al final almenys parlo per mi que sóc una persona que m'agrada molt fer coses sol, però en la intimitat, o sigui, llegir, no? Fer cosetes a casa, no anar doncs a llocs públics, perquè sí que sento una mica de vergonya. No sé si és el teu cas, Gemma.
1: Sí, totalment, no, de fet potser anar a esmorzar anar a fer un cafè al matí o a mig matí sí que vaig sola, no? Però anar a dinar i anar a sopar, a no ser que sigui per forces majors, allò que estàs en un viatge i estàs sol, o no sé, a l'aeroport i has de dinar, però no he anat per plaer sola amb mi mateixa a sopar, per exemple, mai.
2: Jo vull provar-ho del cine, perquè diuen que bueno, pot ser interessant, no? Al final és com anar al museu.
1: Sí, però mira, el cine m'ha sorprès que es digui que sembla estrany, no?, anar al cinema sol. Jo conec molta gent que va sola, al cinema.
2: Jo no massa. Els museus sí, bueno. Sí.
3: Hola.
1: Sí. Hola, hola.
3: Intervinc només per dir que lo de la Gemma té raó. O sigui, hi ha molta gent que va al cinema i que és com diuen, mira, la primera vegada sempre sorprèn, no? Tens aquesta por, però una vegada hi vas sol, ja està, ja t'acostumes a tot anar sol. O sigui que no és una cosa, és com perdre la por a no sé, a nedar o a fer alguna cosa així raro, no?
1: I al final, com tothom està veient la pel·lícula, crec que la gent no està pendent de si estàs acompanyat o no. Sí, crec que anar al cinema sol és una de les activitats que, si et fa precisament cosa anar sol als llocs, comença per anar al cinema sol.
2: Bueno, i al final anar a sopar passa el mateix, no? A la que hi vas una vegada, segurament veus que no hi ha per tant. Però sí que amb el tema del sopar passa més, jo crec, per les mirades, no?, de les altres taules.
1: Clar, i perquè molta gent comenta les taules al voltant, eh? O sigui,
2: exacte.
1: Fins i tot hi ha gent que juga doncs, a endevinar quant de temps fa que es coneixen aquestes dues persones, o deuen estar en una primera cita o no. Clar, i veus una persona sola i bé, a vegades és tema de conversa.
3: Ostres, però mira, jo crec que ha de ser l'excepció, perquè jo quan vaig a sopar amb els amics no m'hi fixo en la resta de les taules, o sigui, estic molt més pendent del meu ambient, del meu entorn, que no de les altres taules. Però jo crec que, o sigui, jo crec que per sopar tenim més por, perquè jo crec que el fet d'anar a sopar es concebeix com un acte més social, no? Llavors,
1: clar,
3: si vas a sortir fora, és com anar-te a una discoteca sol o anar-te,
1: sí,
3: no sé.
1: Això sí que no ho faria.
3: És un acte social que, per tant, és com, no sé...
2: Però ho fa gent, també, el de la discoteca.
1: Sí, també.
2: O sigui, mira que jo no surto, però
1: companys,
2: amics meus que surten...
1: Hem de deixar el debat aquí, nosaltres tornem de seguida. Gràcies a tots, fins ara. Merci.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Well,
0: Nueva York.

0: la xarxa de comunicació local.
1: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
2: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
3: Bé, bé. Estic millor que ahir, pitjor que demà.
2: Bueno, intentarem fer el que puguem.
3: Sí, sí.
2: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
3: Sí.
2: Parla'm una mica d'aquests dos,
3: mira,
2: d'aquestes obres
3: que portes. És que m'han cridat molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir, val? I això és veritat, m'has fet pensar en el Chunguito.
2: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de Los Chunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno que quiero vivir.
3: Sí.
2: Aquest és vivir, l'altre és morir.
3: Sí, sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, que és real i tal,
2: sí,
3: sinó el linaje femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella és, bueno, ha escrit algun llibre

0: passat, no? Uh-huh.
1: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa, sí, és tan diferent, i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII, clar, parlem de bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art, i quan veig obres de Rubens, diria que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
0: Belga-holandès.
1: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs, més...
0: Sí, superior.
1: On ho ves, sí, no? Podríem, sí, dir, que és la, sí, forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè, clar, es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors, clar, tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa, clar, i no va massa allunyada d'aquest segle.
0: No, és clar, és que curiós. Suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no? Uh-huh. I de les necessitats i de les aspiracions, no? Que provoca la societat, depèn de quina època, no? Llavors, doncs, uh-huh, és així, no? És com el romanticisme, no? Que tothom havia de ser com molt blanc, i, no? Poc vital, uh-huh, no? Perquè és així com molt oníric, i en canvi ara tampoc no és, bueno, així.
1: Clar, és el tema que hem parlat de les influències, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general.
0: Sí.
1: Viatges, penjar-ho tot a les xarxes,
0: sí,
1: per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la,
0: sí,
1: que és.
0: No? Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies i que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no? Mm. No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
1: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
0: També, sí.
1: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
0: Sí, el ser sempre desitjable, no? Mm. Que tothom sempre, doncs, cridis l'atenció en algú, no?
1: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb bé,
0: sí,
1: no amb bé, amb,
0: sí,
1: bé baixa,
0: guapa,
1: de guapa, per ella mateixa o per als altres?
0: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
1: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
0: Sí, sí, sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre, uh-huh, és que estan com relacionats, uh-huh, més o menys, d'un professor de filosofia que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo,
1: vale,
0: val? Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta, perdre qualsevol, aquesta por de perdre qualsevol cosa, no? D'acte, activitat i de
1: el
0: més,
1: que sigui, sí,
0: el que sigui, no? No t'ho pots perdre, ho has de viure tot, has d'estar sempre vivint al límit, no?
1: Uh-huh.
0: I en canvi el Homo és tot el contrari, és, no ho faré,
1: m'és igual perdre-m'ho, no?
0: M'és igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant, doncs, d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que, per una banda, ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal, i per una altra banda, també aquesta, i això provoca molta ansietat i, uh-huh, i molta preocupació i de més, i també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno,
1: correcte,
0: què passa amb els viatges? Pues que ho vols fer-ho tot, vols anar aquí, vols anar allà, tot, i al final
1: no et dona,
0: és com una mena de tortura màxima,
1: sí, sí, sí,
0: i en lloc de gaudir i estar bé,
1: vas a saco,
0: és una carrera.
1: Sí, correcte.
0: Llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem?
1: Mm.
0: O sempre estem atrapats, doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
1: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
0: sí,
1: i no va passar res.
0: No va passar res.
1: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs. Més
0: no es veurà del lloc, clar.
1: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre.

0: llibre, i al llegir-me la d'aquest llibre, t'he de dir que m'ha costat, Déu i ajuda, sí. entendre. Quan bueno, has dit que era filòsof, ja...
1: Sí, però ho fa d'una manera molt entenedora, perquè el... A mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit, doncs, que al final tot és un tema de diners, no? És un tema, doncs, de gastar, gastar, gastar, consumir sempre, no perdre res, perquè tu ets algú i tu has de construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors, si no ho fas... No ets ningú, vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho sí, tot, has de prendre decisions del, sempre...
0: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase de, que sí, definiria sí, aquest llibre, sí. no? És com allò de definir, la llibertat de les persones... de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari, no? Que seria poder, jo què sé, no fer res,
1: triar, vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir, o no sé què, doncs faig tot el contrari, no? O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito, el que jo vulgui. Canvi ara, clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors on sempre vas com al darrere del happening, no? Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
0: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no? Com abans, que teníem el concepte de llibertat
1: bueno,
0: més...
1: perquè era com una cosa molt pràctica abans,
0: molt pràctica,
1: també,
0: no? L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara no. ens ho posem però... més en quant a filosòficament parlant.
1: Sí, sí, te n'adones que és que al final ets molt poc lliure, també, no?
0: Bueno,
1: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai,
0: sí.
1: no?
0: D'una què?
1: D'una pastanaga.
0: D'una pastanaga?
1: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
0: No,
1: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí, no? I a vegades és tot el contrari,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: és dir, mira, jo prefereixo viure tranquil i, i de més. I llavors, doncs, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum, tot el tema dels diners i de tal, i que tot costa molts diners i que et gastes moltíssims diners. Tant
0: bueno,
1: amb lo
0: per
1: que
0: això
1: és el...
0: estan, no? També et dic que... A veure.
1: Sí, però quan ja et deixes portar tant...
0: Ja, sí.
1: És exacte. Allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
0: Sí.
1: Saps allò?
0: I el Japó és el contrari.
1: Gastar, gastar, gastar, sempre gastar. I llavors, doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors... No? És... I també un punt depressiu, no? Que realment estem en una societat bastant deprimida i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
0: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
1: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no? Retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més d'una altra, llavors
0: sí.
1: Això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buit que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
0: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
1: Gràcies, sí, sí, però estic aquí amb la tos cavernosa.
0: I fins la setmana següent.
1: Vale.
2: I avui acabarem el programa parlant d'un projecte cinematogràfic que s'està rodant al castell de Santa Florentina, Canet de Mar. Es tracta d'El caso Vitruvio, una trilogia de misteri i intriga que vol convertir aquest emblemàtic espai en un dels grans escenaris de la producció.
3: Hay algo que no encaja. Entre millones de monedas, hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes, en distintas ciudades, en distintos momentos. Cada vez que aparece, alguien desaparece. El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
2: emocionant, inquietant, El caso Vitruvio. Què és? Us ho expliquem de seguida. És una trilogia sobre la mancança humana. A través d'una moneda marcada amb una creu, tres actes retraten la piràmide del caso Vitruvio: un rodamón i la supervivència, una família i la pertinença, i un empresari i l'autorealització. Cada història culmina en una mort accidental, natural, premeditada, una mort que tanca un cercle on els diners substitueixen a Déu i l'atzar es converteix en fe. Filmada amb un llenguatge on el pla seqüència i el muntatge tenen un valor simbòlic, la pel·lícula construeix un retrat social i espiritual del segle XXI. El caso Vitruvio ens parla de valor, de soledat i també de la necessitat que ens uneix a tots. Avui amb nosaltres volem conèixer més detalls d'aquest projecte que ha provocat que les productores Common Film i Black Zinc s'uneixin per iniciar aquesta nova coproducció cinematogràfica. Una proposta que rodarà entre Barcelona, Badalona i, atenció, al castell de Santa Florentina de Canet. Per parlar-ne tenim els estudis el Jordi Mendive. Ell és director, productor i guionista. El trobem en la creació i direcció d'aquesta proposta, i també Ernest Vila, que és realitzador, director de Common Film i, a més, és calellenc. Per tant, fantàstic tenir-vos aquí. Benvinguts. Fantàstic, els homes, benvinguts.
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Un plaer, a més, quan hi ha projectes amb aquesta il·lusió que hi ha darrere, que veiem en la vostra mirada. Volem compartir-ho i volem, evidentment, preguntar-vos a l'inici com sorgeix l'idea d'una proposta com aquesta.
4: Bueno, aquí potser tinc una mica més a dir. La idea original era un curtmetratge, una idea que se'ns va acudir a mi i a uns amics farà cosa de 4-5 anys, i bàsicament sorgeix de dir, vale, com podem fer algo molt xulo però també molt econòmic i que estigui, doncs, relacionat amb l'actualitat, no? I bueno, volíem explicar la història d'una moneda que passava de mà en mà i jugar amb el pla seqüència, no? Amb aquesta idea de mantenir l'atenció tot el film. I després de conèixer l'Ernest, i aquest projecte estava estancat des de feia molt temps perquè, doncs, tampoc teníem opció de fer un curt d'aquesta magnitud, ens hem conèixer per un altre projecte, The High Club.
5: Correcte.
4: I em diu, ostres, algun dia hauríem de fer una pel·lícula, hauríem de fer un projecte de ficció. Li vaig parlar d'aquesta idea i em va dir, però la podries convertir en un llarg? I vaig dir, doncs ho puc intentar. I bueno, ens vam posar a escriure, uh-huh, i vam convertir aquella idea de la moneda en una pel·lícula en tres actes, que ara, doncs, bueno, ha acabat agafant vida pròpia i ja no es pot parar, això.
2: Mm-hmm. De fet, l'Ernest sempre diu que la seva productora ho poden fer gairebé tot.
5: Quasi tot. Jo crec que amb una miqueta de ganes i contactes adequats es pot fer tot. Sí.
2: Mm-hmm. Sí. Una proposta, per tant, que sorgeix. Com és la primera conversa que teniu al voltant d'aquesta idea? És a dir, tu, Ernest, com reps aquesta proposta que et fa el Jordi?
5: Clar, amb en Jordi ja fa, com ha explicat, ja fa temps que ens coneixem, i aquesta pel·li, clar, ja... M'ho vas comentar ja fa mesos, que es deia Maslow, que hi havia... Sí, a mi em va impactar, em va interessar i em va... O sigui, la idea és brutal, el guió és una passada, em va passar el guió per llegir-lo i en seguida vam dir, això s'ha de fer, s'ha de realitzar. I jo crec que no hi va haver... O sigui, no hi va haver cap dubte des de l'inici, uh-huh, de que això ho tiraríem endavant.
2: Fantàstic, eh? I com és el fet de tenir aquesta primera conversa i començar a dir, bueno, comencem a treballar? És a dir, com ens ajuntem tots plegats per tirar això endavant i fer-ho una realitat?
4: Bueno, primer apareix el mític gran problema, no?, que és els diners. I des d'allà, doncs, diem, bueno, a veure, quan és el mínim que ens fa falta per poder fer realitat aquesta pel·lícula. Veiem, doncs, el que podem aportar des de Black Zinc, des de Common, i apareixen, doncs, altres figures d'inversors, de persones que volen col·laborar. Arrel també d'aquest primer projecte que vaig dirigir fa un parell d'anys, que era de The High Club, doncs, persones que van venir a l'estrena, que van veure com havia quedat, van voler dir, pues mira, jo vull ajudar-te a fer la teva primera pel·lícula, i van col·laborar econòmicament. Han hagut problemes de tot tipus, inversors que s'han tirat enrere a l'últim moment, marques que també han fet bomba de fum.
5: Correcte.
4: Però bueno, hem seguit picant pedra, hem seguit aixecant pedres, i al final, doncs, apretant-nos tots els cinturons, i bueno, des d'aquí també un agraïment molt gran a tot l'equip, tant tècnic com artístic, perquè tenim actors de renom com seria l'Octavi Pujades o el Marcos Franz, que tenen un caché alt, i sobretot doncs, perquè estan entusiasmats amb aquest projecte, han baixat molt els seus catxers, s'han ajustat el pressupost del projecte i gràcies a això hem pogut fer-ho realitat també.
2: Uh-huh. I com decidiu en quins espais doncs, s'ubicarà tota aquesta gravació d'aquest projecte i per què Canet? Això és una pregunta que us hem de fer. I per què el castell de Santa Florentina?
5: Doncs el castell de Santa Florentina, a veure, jo el conec des de fa bastant de temps i hem fet coses. De fet, fa un anyet vam fer el curtmetratge de l'Espot del Maresme Film Festival. Uh-huh. I estàvem parlant de necessitem un castell, busquem un castell. De fet, en teníem un inicialment que la cosa no va funcionar del tot i, ostres, jo, maresmenc, que conec bé el castell, vaig proposar per què no el castell de Santa Florentina.
4: De fet, va ser curiós perquè se'ns va caure el castell que teníem original, se'ns va caure. Nosaltres diem aquest concepte, no? Però no es va caure el castell, tranquils.
2: No, es va desentendre del que havia dit abans, no?
4: Sí. Vam fer una llista des de la productora, vam a buscar castells, vam fer una llista de 10 castells i els hi vam passar a l'Ernest i al Marc i el segon o el tercer de la llista era Santa Florentina i ens diuen, ostres, que nosaltres tenim accés tenim el contacte, tal, podem parlar amb ells.
5: Sí, sí, sí.
4: I bueno, va ser gràcies a Common això, perquè...
5: De fet, agrair també a la gent de Santa Florentina perquè ens ho han posat molt fàcil. Sí. Són maquíssims i des d'aquí volem fer un agraïment. És que és un lloc espectacular.
2: Totalment,
5: És brutal.
2: Evidentment la gent ara es pregunta quan, com serà això, quan estareu al castell rodant, com serà tot això?
5: Podem dir dates o què?
4: Sí, sí, sí. El castell estarem el dia 1 i 2 de juny. Uh-huh. Sisplau, no us passeu per allà perquè ens fotreu el rodatge.
5: millor no.
4: Però sí, estarem un parell de dies en el castell. Uh-huh. I és on passa bàsicament el gran acte de la pel·lícula, per dir-ho així, no? És l'acte 2, és una família que es reuneix per celebrar els 100 anys de la besàvia. Uh-huh. I doncs tenen un dinar familiar que acaba de formes ben curioses.
5: Sí, sí, sí. És un rodatge, o sigui, hi ha molt de pla seqüència i tècnicament és una bona aliada gravar allà en un lloc on haurem de jugar també molt bé amb la llum, amb tota la maquinària, vull dir, és complex i és un repte que crec que el tenim ja bastant controlat. Hem estat ja diversos dies fent proves i pot ser molt guapo.
2: Mm-hmm. De fet, abans el Jordi ens explicava una mica a actors que trobem en aquesta proposta, però si us sembla, endinsem-nos una mica, expliqueu-nos una mica quin és el repertori que hi trobarem. Mm-hmm. I sobretot també el que dèiem abans, no? Aquestes grans persones que hi ha darrere la càmera, tot aquest equip que porteu. Mm-hmm. I que sense ells no seria possible tampoc.
4: Correcte, bueno, com heu pogut escoltar també en el teaser aquest, tenim una de les millors veus, jo crec, de Catalunya o inclús de la península, que és Albert Peñarroyo.
5: Gran.
4: Que bueno, ens ha posat la veu tant a la pel·lícula com a narrador, com també tot el que és la promoció i de més. I, ostres, escoltar aquesta deu dir El caso Vitruvio, ja en cines,
2: és espectacular,
4: bestial.
2: Sí.
4: Però, bueno, tenim gent molt xula, bueno, puc començar a dir noms, no? Així...
5: Sí, jo crec que els més principals els podem dir, no?
4: Sí, tindríem, sí. Bueno, com deia, l'Octavio Pujadas, tenim el Marcos Franz,
5: l'Augusta
4: Zenic, tenim el Juanjo Pardo.
5: Grande.
4: Tenim a la Clàudia Font.
5: Uh-huh, correcte.
4: I després tenim actors no tan coneguts com el Ferran de Vic, a la Clàudia Bocci. Tenim gent xula, també tenim nous talents. Jo sempre dic una cosa que m'agrada molt, no? Que és quan tu li dones a una persona l'oportunitat de fer alguna cosa, normalment doncs ho farà bé, no? Uh-huh. Però si és una persona que normalment no li donen l'oportunitat de fer coses, ho farà encara millor. Si tu saps fer alguna cosa i et diuen fes-ho, tu faràs el que saps fer. Però si s'has acostumat a que et diguin fes alguna que saps fer, doncs al final fas el que saps. Però si normalment no et donen aquesta oportunitat, quan te la donen, dones el 200, el 300 o el 400%. I en aquest cas el que he intentat, bueno, i el que estem també fent amb aquest projecte, és donar-li oportunitats a persones que normalment no els hi donen, no? Uh-huh. L'operador de la pel·lícula, el que portarà la càmera, és un noi que no ha operat una pel·lícula mai a la seva vida. Jo el conec des de fa 6 anys, es diu Dani Guinot, I és un crac, és un geni, operant la càmera, però mai li han donat l'oportunitat d'operar una càmera en una pel·lícula. I ara està donant-ho tot, està demostrant el que sap fer, i això també es veu reflexat, no, en el resultat. I com amb ell, doncs, actors també més petits o equip tècnic, i això s'agraeix molt.
2: Totalment, i s'agraeix aquest potencial que teniu també vosaltres, que ja teniu projectes a les esquenes, però que teniu molt futur per davant, i de ben segur, com deia abans l'Ernest, seguirem parlant i segurament els vostres noms seguiran ressonant, i aquí ja us diem que us tornarem a convidar per a que ens expliqueu tota l'experiència i perquè puguem parlar dels premis futurs i dels festivals i de tot el que vindrà. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Hay algo que no encaja. Entre millones de monedas hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes, en distintas ciudades, en distintos momentos.
2: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui dimecres i tornem demà amb més Ona Maresma. Adeu, fins demà.

0: Montse Sola serà la candidata de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. Tal com han avançat des del partit en una assemblea local celebrada el passat dissabte, la militància va triar Montserrat Sola com a cap de llista. L'elecció s'ha produït per unanimitat, un fet que, segons la mateixa formació, referma la confiança en un projecte que defineixen com a sòlid i compromès amb Palafolls. Des de Junts per Palafolls han destacat que la candidatura de Montse Sola neix amb la voluntat de continuar treballant pel municipi des de valors com la proximitat, el rigor i l'ambició de futur. Amb aquesta designació, el partit és el segon a oficialitzar el seu lideratge de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent, després que el PSC anunciés fa uns 10 dies la seva candidata. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i anunciar els detalls de l'acte oficial de presentació, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte, de 11 del matí fins la 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Ax per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping també aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants ja tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebrarà aquest mateix dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal amb dues sessions formatives. Una sobre skincare a 11:15 del matí amb inscripció prèvia i una altra sobre assessoria d'imatge a partir de 11:15. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses del cafè. Aquest taller es durà a terme d'11:00 a 12:00 i de 6:00 de la tarda a 7:00. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la joieria Blanc, com el sorteig d'una joia, o Finca Esquim, amb una sessió de realitat virtual. A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals, amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats. El plat fort de la jornada, com és habitual, arribarà a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. Allà tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les Peixateries Velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins a la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Palafolls comprarà una zona verda gràcies a un préstec que es tornarà amb el romanent de tresoreria. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer aquesta compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al nostre poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat amb un romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha explicat que l'estratègia municipal passa per, un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per pagar deutes municipals.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest Ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho, i que per poder-ho organitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar?

0: fora.
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls
1: fusteries,
0: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 20 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi en l'apartat de cap de setmana, destacar que dissabte hi ha una nova edició del Cuida't Palafolls, amb diferents activitats esportives per totes les edats que trobareu a la gespa davant del casal d'avis, a la plaça de les Valls d'Ax i també a la pista exterior del Palauet, propostes gratuïtes. Avançant una miqueta més, dissabte també hi ha jornada de voluntariat, serà a partir de les 10 del matí per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Més allà també destacarem del nostre municipi dissabte el taller que organitza AFIC Blanes. Porta per títol De la fotografia a la promgrafia, un taller a càrrec de Josep Recio d'AFIC Blanes. El taller es farà a les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa. És un taller gratuït, això sí que necessita d'una inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: I el diumenge, l'últim espectacle del cicle Escena 9, taller de teatre familiar amb el professor Bromera. Serà a les 12 del migdia al teatre del nostre municipi a càrrec de la companyia Malabufa. Si anem més enllà, anirem fins al municipi de Malgrat de Mar, també per repassar activitat cultural. Demà, per exemple, hi ha una xerrada que porta per títol Viatge a l'Índia, que es farà a la Biblioteca La Cooperativa a partir de 6:45 de la tarda. Divendres, a la biblioteca, també hi tindrem hora del conte a 6:45 de la tarda sota el títol Contes del Cader de la iaia Maria. Serà càrrec d'Eva González. Del cap de setmana malgratenc, destacarem una nova edició del Malgrat Shopping. Serà dissabte des de les 10 del matí amb diferents tallers, activitats, exposicions, descompte i la tradicional desfilada de moda que es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: De Malgrat fem un salt i anem ara fins al municipi de Pineda. Ens quedem amb els actes del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Parlarem, per exemple, del bingo cultural que es farà demà al Casal d'Avis de Poblenou a partir de 6:45 de la tarda, o també el pròxim 22 de maig, el visionat i anàlisi fílmica en clau LGTBIQ+, identitats i narrativa queer. Serà 6:45 de la tarda a l'Auditori de Can Comas. De Pineda anem fins a Calella. Aquesta tarda hi ha una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, la Sala Mozart, com sempre, a 6:45 de la tarda, sota el títol Obres mestres del disseny que tens a casa.
0: No t'ho perdis.
1: I demà, com cada setmana, a partir de les 10 del matí a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, les tertúlies en català, organitzat per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Un apunt més d'aquest municipi i és que divendres i fins al 24 de maig es celebra a la fàbrica Llobet Gurí el The Factory Bike Fest, organitzat per Calella Custom Rent. Tota la informació la trobareu a través del seu web. Sumem activitat cultural ara al municipi de Tordera. Demà dijous, la biblioteca organitza la conferència Camins Públics o Camins Privats, una proposta que es farà a partir de les 6 de la tarda, un acte gratuït i obert a tothom. I el dissabte, Tordera també celebra la 6a Diada de les Emergències de Tordera, amb diferents expositors a l'aparcament de la carretera de Fogars i també altres activitats.
0: No t'ho perdis.
1: Per últim, el que farem és visitar el municipi de Blanes per apuntar a l'agenda que divendres hi ha un nou concert dins el cicle de concerts Música a l'Esperança. A partir de les 10 del vespre, aquesta setmana és el torn de Cristina Harslem, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. L'entrada costa 12 euros, que es pot comprar al mateix local abans del concert. I aquest cap de setmana toca Fira d'Entitats al Passeig de Mar. Diferents expositors, tallers i activitats, tant dissabte com diumenge, amb la representació d'un gran nombre d'entitats blanenques a l'escenari, a la zona de tallers i manualitats, a la zona poliesportiva o també a la sala de plens.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí.
1: Fruiteries,
2: entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
2: i de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
7: Ràdio Palafolls
8: 107.7 FM.

0: Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista d'aquesta setmana al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades. Un dels punts destacats també a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls-SOM. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan tancats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb el partit, amb l'altre partit, en el que resta de legislatura o en la pròxima. Pel que fa a l'estat de Palafolls, Rovira ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figarassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les pròximes eleccions, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també ha aprofitat per mostrar el seu suport a la pagesia local, entre altres qüestions.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. L'Ajuntament té previst tornar a endeutar-se per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, que portaven més d'una dècada encallats per discrepàncies econòmiques. L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys, que actualment són agrícoles. L'alcalde explica que l'estratègia passa per eixugar aquest deute a curt termini utilitzant el romanent de tresoreria municipal, que l'any passat va tancar amb més de 7,2 milions d'euros. El consistori no tenia pràcticament deute viu des de l'any 2020.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Nosaltres les avancem ara mateix en titulars. Montse Rovira ha refermat la renovació del PSC de Palafolls i ha descartat pactes amb Palafolls Som. La regidora socialista ha assegurat en una entrevista a Ràdio Palafolls que el partit ha superat la fractura interna i ara funciona com un equip nou i cohesionat sota la candidatura de Rosa García de cara a les pròximes eleccions. Rovira ha defensat la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del municipi, distanciant-se de les postures d'oposició frontal del passat. Així mateix, la regidora està contundent en afirmar que els ponts amb Palafolls Som estan totalment trencats i ha negat tenir coneixement de reunions per plantejar una moció de censura en el seu moment. Pel que fa a l'estat del poble, valora positivament la neteja, tot i demanar més atenció a les herbes de les voreres.

I seguirem parlant d'altres qüestions també relacionades amb la política, perquè Montserrat Sol encapçalarà la llista de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. L'assemblea local del partit ha triat per unanimitat Montserrat Sola com a cap de llista pels propers comicis de l'any vinent. La formació destaca que la candidatura neix amb valors de proximitat, rigor i ambició de futur. Amb aquesta designació, Junts es converteix en el segon partit a oficialitzar el seu lideratge després que el PSC ho fes fa pocs dies. I avui també parlarem de l'ordre del dia del ple que se celebra demà. I és que el ple abordarà demà la millora de la xarxa d'aigua i també la gestió compartida de Ciutat Jardí. La sala de plens acollirà una sessió ordinària amb 33 punts on destaca l'encàrrec per les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. També es debatrà un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana per regular serveis essencials com els residus, l'enllumenat i l'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí. Durant la sessió també s'informarà sobre l'estat de les obres del castell, les certificacions dels pisos de protecció oficial i també l'aprovació d'una declaració contra la LGTBI-fòbia. I també marxarem cap a Malgrat de Mar, que ultima els detalls per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat han preparat una nova jornada d'activitats que s'allargarà durant tot el dia. La programació inclou una masterclass de zumba, sessions de cura de la pell i d'assessoria d'imatge, a més d'un taller singular per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El plat fort serà la tradicional desfilada de moda al parc de Can Campassol a la tarda. Diversos establiments locals també participaran amb sortejos i sessions de realitat virtual.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component variable entre el sud-est i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat, amb temperatures màximes que arribaran fins als 26 graus i mínimes que es mantindran en els 24. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres, dia 20 de maig. I ho fem parlant d'una nova compra que farà pròximament l'Ajuntament. Concretament, Palafolls comprarà una zona verda gràcies a un préstec que es tornarà amb el romanent de tresoreria. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions de concurs públic. Demà al ple s'aprovarà la modificació de crèdit per poder fer aquesta compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al nostre poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és líquida aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que per normativa només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar, de fet, l'any passat amb romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde, Francesc Alemany, explica que l'estratègia municipal passa perquè un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per poder pagar deute municipal.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest Ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho i que per poder-ho realitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys. És moment ara de parlar de política perquè Montse Rovira, del PSC, ha refermat la renovació del partit i també la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista aquesta setmana al programa Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa, després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i que es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora de l'oposició assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se així de les tensions passades.
2: Pensava que vostè...
3: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia el que hi havia allà.
2: Segons vostè què hi veia?
3: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
0: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
3: Home, jo sabia que estaven fent reunions i que jo, sí, jo creia que sí, que era el que tothom esperava, perquè que hi hagués pacte.
2: I vostè també ho esperava?
3: Sí, clar, però ells van dir que no. Bueno, jo no hi era a les reunions, però van dir que no. Jo he parlat amb els meus companys, els que tinc, els que som ara.
2: És a dir, el senyor Vila,
3: sí.
2: La senyora García.
3: Sí, que no hi van anar a cap reunió, no van tindre cap reunió sobre la moció.
0: Pel que fa a l'estat de Palafolls-Rovira, ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment, tot i que reclama més atenció a les herbes de les voreres. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figuerassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les properes municipals, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també va aprofitar per mostrar el seu suport a la pagesia local. I no deixem de banda la política, ara parlem de Junts per Palafolls, i és que ja tenen candidata. Tal com han avançat des del partit en una assemblea local celebrada el passat dissabte, la militància ha triat Montserrat Sola com a cap de llista. L'elecció de Sola s'ha produït per unanimitat, un fet que, segons la formació, referma la confiança en un projecte que defineixen com a sòlid i compromès amb Palafolls. Des de Junts per Palafolls han destacat que la candidatura de Montse Sola neix amb la voluntat de continuar treballant pel poble, des de valors com la proximitat, el rigor i l'ambició de futur. Amb aquesta designació, el partit és el segon a oficialitzar el seu lideratge de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent, després que el PSC l'anunciés fa uns 10 dies. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i també avançar els detalls de l'acte oficial de la presentació de la candidata, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte 23 de maig, des de les 11 fins a la 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Ax per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I seguim parlant d'altres qüestions, en aquest cas del ple, perquè el d'aquest dijous, la sessió d'aquest dijous, abordarà la millora de la xarxa d'aigua en alta i la gestió de serveis a Ciutat Jardí. Demà al vespre a les 7, la sala de plens acull una nova sessió plenària ordinària. En aquesta ocasió, l'ordre del dia compta amb 33 punts, entre els quals destaquen inversions en infraestructures hídriques i també acords de col·laboració intermunicipal. Un dels punts centrals de la sessió serà l'encàrrec al concessionari municipal del servei de clavegueram per l'execució d'obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. A la vegada està prevista l'aprovació d'una declaració institucional amb motiu del 17 de maig, és a dir, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que va ser aquest cap de setmana. Així mateix, el ple debatrà l'aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana. Aquest acord és clau per l'urbanització del Ciutat Jardí perquè regula la prestació de serveis essencials, com la gestió de residus domiciliaris, l'enllumenat públic, l'abastament d'aigua i el clavegueram en aquesta zona compartida. A banda d'aquests temes, la sessió tractarà també nombrosos tràmits tècnics i també de control financer. Entre ells es donarà compte de diverses certificacions d'obres relacionades amb la promoció d'habitatges de protecció oficial que estan finançats amb els fons Next Generation. També s'informarà sobre l'estat de les obres de restauració parcial del castell i de la pròrroga de contractes de serveis com l'acolliment diurn per gent gran o la neteja d'escoles. Com és habitual, la sessió es podrà seguir en directe a partir de les 7 a través del 107.7 FM, també a través del web de radiopalafolls.cat i a partir també del Facebook de la ràdio. I deixem de banda Palafolls per obrir la nostra plana comarcal, perquè Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament de Malgrat i l'Associació de Comerciants tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebra aquest dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal, amb dues sessions formatives, una sobre skincare a 9:45 del matí, amb inscripció prèvia, i una altra sobre assessoria d'imatge a 11:45. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El taller es durà a terme de 11:00 a 12:00 i de 6:00 a 7:00. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la Joieria Blanca amb el sorteig d'una joia o Finca Esquim amb una sessió de realitat virtual. A partir de les 5 de la tarda, la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats. I el plat fort de la jornada arribarà a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol, on tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les peixateries velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ.

Com és habitual en aquest punt de l'informatiu, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, les obres de la nova rotonda deixaven Palafolls sense gas durant 2 hores. Aquella tarda, mentre es duien a terme les obres de la nova rotonda d'entrada a Palafolls, un error dels operaris va provocar que s'hagués de tallar el subministrament de gas en gran part del nostre poble. L'acció es va fer per tal que no hi hagués cap accident mentre se solucionava l'error. Per part de l'Ajuntament, tot i que no se sabia quina era l'afectació concretament d'aquest tall, van detallar que no esperaven que hagués sigut molt elevada tant per l'època de l'any en què ens trobàvem com també pel temps que va durar. De la mateixa manera, esperaven que no tornés a succeir un accident com aquest. El 2021 van detenir 8 persones en un operatiu contra els lladres multireincidents a la línia R1 del Maresme. Els Mossos van informar que el dispositiu que s'havia iniciat a finals d'abril i que encara tindria continuïtat les següents setmanes havia permès la detenció de 8 persones pels delictes de robatoris violents, furts, així també com ordres judicials pendents. Entre totes les persones detingudes acumulaven 66 antecedents i només un dels detinguts en tenia 20. Segons el cos policial, l'objectiu de l'operatiu era augmentar la percepció de seguretat entre les persones usuàries i els treballadors del transport ferroviari. I el 2016, Calella, Pineda i Malgrat estaven entre els municipis que més havien ingressat amb multes al Maresme. Les dades de les declaracions dels ingressos municipals publicats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques posaven xifres als diners recaptats per cada poble en diferents matèries l'any 2014. Mataró liderava el rànquing recollint en xifres absolutes més de 3,5 milions d'euros, ingressos provinents de multes, la majoria per estacionament o per excés de velocitat. Mataró era la quarta ciutat que més diners havia recollit. Les dades del Ministeri explicaven que el segon municipi de la comarca amb més ingressos per multes era Calella, amb 430.000 euros. L'Alt Maresme encara tenia la tercera posició del rànquing. L'ocupava Pineda, que el 2014 havia recaptat 320.000 euros, també en posicions d'honor, i havia Malgrat, que havia recaptat 300.000 euros, també en aquest mateix concepte.

0: Ara és moment de connectar amb en Jordi Pratsavalls, qui ens acosta, com cada dia, alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui ens fixem en una altra activitat al nostre municipi. Aquest dissabte al matí, a Fic Blanes organitza un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, una proposta a càrrec de Josep Recio, un dels membres de l'associació, que començarà a les 10 del matí a la mateixa escola de música i dansa. El taller és gratuït, però cal una inscripció prèvia. Podeu utilitzar l'enllaç que trobareu a www.palafolls.cat o a la mateixa pàgina web de Fic Blanes.
0: Gràcies, Jordi.

0: Ara qui ens espera és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar-nos la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa amb les temperatures perquè de moment andarà tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà, fins i tot la mar estaria arrissada amb petites àrees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. L'espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls té previst tornar a endeutar-se després d'uns quants anys per adquirir uns terrenys destinats a zona verda que portaven més d'una dècada encallats per discrepàncies econòmiques. L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys. L'alcalde ha explicat que l'estratègia passa per eixugar aquest deute a curt termini utilitzant el romanent de tresoreria municipal, que l'any passat va tancar amb més de 7,2 milions d'euros. També hem fet un repàs a l'entrevista d'ahir a l'Assumptes Interns a Montse Rovira, regidora a l'oposició per part del PSC, qui ha refermat la renovació del seu partit i ha descartat pactes amb Palafolls Som. La regidora socialista a l'oposició ha assegurat en aquesta entrevista a Ràdio Palafolls que el partit ha superat la fractura interna i que ara funciona com un equip nou i cohesionat sota la candidatura de Rosa García. Rovira ha defensat la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les postures d'oposició frontal del passat. Així mateix, la regidora està contundent en afirmar que els ponts amb Palafolls Som estan trencats i ha negat tenir coneixement de reunions per plantejar una moció de censura en el passat. Pel que fa a l'estat del poble, també ha valorat positivament la neteja, tot i demanar més atenció a les herbes de les voreres. I hem seguit parlant d'altres qüestions també polítiques, perquè l'Assemblea Local de Junts per Palafolls ha triat per unanimitat Montserrat Sola com a cap de llista pels propers comicis del 2027. Amb aquesta designació, Junts es converteix en el segon partit a oficialitzar el seu lideratge després que el PSC ho fes fa pocs dies. El partit ha organitzat una jornada informativa aquest mateix dissabte a la plaça de les Valls d'Acs per presentar la candidata als veïns. I la sala de plens acull demà una nova sessió ordinària on destaca, entre altres, l'encàrrec per les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. També es debatrà un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana per regular serveis essencials com els residus, l'enllumenat i l'abastament d'aigua a Ciutat Jardí. I Malgrat de Mar està últim anys els detalls per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. Hi haurà una jornada plena d'activitats que s'allargarà durant tot el dia. Tot i això, el plat fort serà la tradicional desfilada de moda al parc de Can Campassol a partir de 6:45 de la tarda. Fins aquí l'informatiu d'aquest 20 de maig del 2026. Com sempre us ha acompanyat Melina Morilla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93-761-9500. 93-761-9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
12: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
12: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.

0: 24 hores amb tu.
1: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
3: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
4: Jo tinc molta història. Jo crec que els encantarà.
3: Sí o no?
4: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
3: Ai,
4: com, però la he de leer en castellano, perquè és un documento de Televisió Espanyola i en aquella època
3: tot era
4: en blanco negro.
3: Exacte.
4: I en castellano todo.
3: No hi havia
4: és
3: más.
4: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
3: el
4: los amigos.
3: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
4: Hombre, seria fantàstic.
3: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase "Y hasta aquí puedo leer", que després en parlarem.
4: Hombre, de la Mayra Gómez, que és tan boníssima.
3: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
5: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que
0: què
1: en 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes.
0: Fixa't.
1: En plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: O es dimitido. Dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante.
0: Clar.
1: I tot això,
0: sí,
1: bueno,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I
1: en
0: tant,
1: saben molt.
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sí, com sí, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per tot. Adeu.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que hi ha, que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts mai. Ho havia fet el, crec que el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa, que el Barça n'ha fet 19 de 19.

0: 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han queixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic, la temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just dos anys, quan el Madrid acaba de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
1: Sí, sí.
0: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernas d'Mbappé.
1: Sí, por favor.
0: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
1: arribés
0: que
1: tan lluny,
0: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta de, davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doplet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
1: sí,
0: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut el rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com la Minya Mal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
1: sí,
0: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per
1: adreçar
0: el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estàvem convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet, i jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
1: Aquí està,
0: i quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de la Mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple el futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
1: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? i de Hansi, home, perquè realment
0: hi ha molt per començar un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que sigui un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
1: Sí.
0: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè clar, perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que sí, estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2 al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
1: quina
0: és igual a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he sentit al llarg de tota la temporada,
1: sí, sí,
0: que el Barça el problema que té és defensiu, no té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una, bueno, és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín, sí, no està bé al control,
1: exacte,
0: i després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea, no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol,
1: sí,
0: generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final si tu analitzes els números d'aquest any són els mateixos que et van fer l'any passat a Iñigo Martínez a la defensa, no?
1: Sí, ni més ni menys.
0: La pèrdua d'Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat,
1: sí,
0: de convertir en
1: gol
0: moltes de les teves arribades, perquè
1: sí,
0: no has tingut el millor Rafinha,
1: no?
0: Perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència,
1: sí,
0: de l'edat,
1: sí, sí,
0: i l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números que la temporada passada ha estat Lamine Yamal,
1: i que se'ns ha lesionat, però bueno,
0: se t'ha lesionat al final i al final has pogut gestionar,
1: bueno, s'ha lesionat prou bé, s'ha solucionat prou bé perquè vam anar al Bernabéu.
0: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo,
1: exacte,
0: crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys, o sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol i siguem un equip més controlat, que no, o sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida,
1: exacte,
0: la que
1: veus
0: una opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamin i Lamin durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamin contra el món, no?
1: Ni
0: i
1: més
0: aquest
1: ni menys
0: és el problema del Barça.
1: Exacte, aquí està. Escolta'm,
0: sí, bàsicament, Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
1: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
0: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador que amb 34 anys i pràcticament, o sigui, són 38 cap a 39, vull dir, tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no? Sí, i aquest any doncs ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes 4 temporades sense l'impacte
1: del Robert, no?
0: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números, si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les 4, 45 partits més, sí, i ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que
1: aquell gest,
0: jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
1: totalment mediocre,
0: ell forcés per venir, és a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
1: Tothom s'apunta.
0: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava a Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més temporades més al Bayern de Múnich,
1: sí,
0: que és
1: l'equip
0: que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això, i recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la gent. Ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de la seva dona, de Lewandowski, no? Han estat feliços a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols, perquè ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat 4 temporades molt bones, sobretot les 3 primeres, però vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé dues dècades al club guanyant
1: tota
0: títols,
1: etcètera.
0: Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
1: De llegenda, eh?
0: I és per això, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
1: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més amb, hòstia, és un cobercí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, ole,
0: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències, sent superjoves. Vull dir que això és molt difícil, molt difícil, perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que fixa el que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol. Que clar, dius pels rivals, això, sobretot pel madridisme, això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça més a més de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit com és el Bernabéu a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal,
1: ni més,
0: un
1: ni
0: altre
1: menys.
0: Geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, 6 de 7 clàssics guanyats, i dius ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva i impacte brutal. Però és que a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
1: Ni més ni menys.
0: Tu no... O sigui, o deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat, un producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit, no n'hi ha cap. O sigui, ni la que nosaltres ens mola al Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... Perquè els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Ni més ni
0: perquè
1: menys.
0: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? Pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça Guardiola, encara que no siguis del Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa: Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
1: Sí, Fermín... Que...
0: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment
1: li ha tocat,
0: ho està passant malament.
1: Sí, una brossa, malauradament.
0: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
1: és que han crescut junts, igual que aquella generació.
0: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma,
1: és brutal.
0: Són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
1: Si després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els camers.
0: Bueno, Valde, Casado...
1: Sí.
0: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
1: Sí.
0: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius i guanyen, evidentment el nivell d'identificació
1: és
0: absolutament imparable. O sigui, crees un producte que,
1: és màxim.
0: Bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
1: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que déu-n'hi-do quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
0: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord, o sigui,
1: mira, és que va ser tremendo allò, eh? Vull dir,
0: mira que primer que jo he vist, mira que jo a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista,
1: sí, sí, de tot, anys, no? Sí,
0: perquè,
1: sí, de tot.
0: Perquè imagina't, fot uns anys que, no, que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
1: Sí. No, no.
0: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
1: Entrevista amb el Pedrerol.
0: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, són dos... O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en,
1: sí, sí,
0: pràcticament 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc. Jo crec que ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre, clar, haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té en el món empresarial, com,
1: sí,
0: com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
1: sí,
0: Florentino Pérez,
1: i que sembla que es vol presentar.
0: I amb tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
1: de veritat
0: del propi, o sigui, del propi Barça, evidentment un error greu,
1: sí.
0: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'alterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el Madrid que fa? O sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
1: sí,
0: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
1: Exacte.
0: I aleshores, al final és...
1: Bon va de
0: fer. Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga, va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer a dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres
1: que ara diuen
0: que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
1: sí, clar,
0: de fa 20 anys, i clar, la premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, apartant,
1: sí, sí,
0: el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
1: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
0: Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes,
1: exacte,
0: i Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió,
1: interna, sí, sí,
0: de no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
1: però és que cada dia surten
0: final...
1: bolets. Ara l'altre dia fa reca també sortia Mbappé dient que Arbelol li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
0: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
1: Interna, és que és
0: com a conseqüència de les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans sobretot la primera temporades al Bayer Leverkusen, i el vens com un un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi el, més enllà dels resultats, un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme per tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
1: l'altre,
0: vindrà Xavi Alonso i aconseguirà això? Jo tenia els meus dubtes, no ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos i res. Poses a un amic del president,
1: ni més ni menys,
0: com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles, i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escriure contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari de dir que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia quan canvia a Vinícius el dia del clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig. Un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza evidentment el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil a més de resoldre cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que a més futbolísticament no dic que es portin malament fora del camp, però el camp ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
1: però
0: és molt difícil per solucionar-lo.
1: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui, ja, quan ja van...
0: Jo ja dic el que farà Mourinho.
1: De quin peu
0: calça? Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010.
1: Clar.
0: Quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però evidentment
1: està creixent,
0: no és
1: comparable
0: encara al Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor. Tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, ni en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, i juegas porque yo te digo, i si no juegas porque yo no te lo digo.
1: I ja està.
0: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
1: desestabilitzar,
0: clar, de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça, perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
1: correcte d'aquella època
0: anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida ha mamat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
1: passi,
0: no? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant,
1: sí,
0: no?
1: Però
0: jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques, i vés a saber com és capaç de suportar-les. Però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
1: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
0: Això és un non-stop, ja ho saps.
1: Ni més ni
0: menys. Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
1: Abraçada forta.
0: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest de A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: De Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho vam fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... tota la olla ja està coent tota la carn.
1: No, la carn és tan el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt la Sílvia Pantoja.
1: Perdona, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que...
1: Has vist, aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Xiquetete.
1: Amb el Xiquetete, exacte. Ella va començar amb el Xiquetete. I tant, i tant, i tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el Xiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 16 anys i va començar a cantar amb el gran Xiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Xiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte. Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va estar uns anys a Mèxic, no? Ella va fer uns anys que tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja. De fet...
2: Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel reality,
1: sí.
2: Show, no?
1: Sí.
2: A la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... Com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella ja havia vingut alguna vegada.
1: Aquí. Apa, què dius?
2: Por favor, dice que hace 2 años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant, i tant, i tant, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni, per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos, i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles.
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'ho has vist mai?
1: Home, és clar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, Joan...
2: Què,
1: nen? Escolta'm, ja estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Ja estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-la, però maquillar, ja estic maquilladíssim.
1: Carai, escolta...
2: Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No,
1: Toni, home...
2: Una mica més el meu estri, no?
1: Toni,
2: i a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el Trai, estarà ideal, en Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre, hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
3: Bueno, que el Toni em deixa així, jo disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
3: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
4: Home. Espera un moment, Joan, que
1: què?
4: A veure que em doni temps a... Més tranquil és...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
4: Va amb el petit ballet de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
4: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
4: ...amb els pastoristes, el Hister, la
1: Zeta. Oi, el Hister, sí, sí.
4: I bueno, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà el llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
4: Ho sabies o no?
1: Què dius?
4: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, ah, perquè no fas una cançó?
1: Clar.
4: I què li pots dir d'aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
5: Home, Sergi Soler, juntament amb el tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com...
4: Per que ho digui,
5: sí, espera, que ho digui.
4: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa.
6: Jo no soc reproductor. No soc productor, soc reproductor, ¿verdad? Jo que sé, el Sergi Romàs, el Polo de Lí, com es diu, el Sergi Casmia, jo què sé, moltes coses, moltes.
1: Poca broma,
4: jo soc molt humil,
1: Poca broma.
4: Que surti a la tele, no vol sortir,
1: no vol sortir, no, home, has de sortir una estona.
6: Sí, una estoneta sortiré.
4: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys.
6: Amb ell se'm va estar bon suïcet.
4: No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta.
4: I no... Que deia que tenga cabello i dientes, no?
1: sobretodo cabello i dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
4: En Joan Bosch de la caixa tonta de la xarxa que s'ha anat per tot Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com, jo, esteu preparant un...
4: El Toni no mira això perquè
1: clar. Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
4: Vols saber alguna cosa més d'ell o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
4: És un personatge que és història. No,
1: ja ho sé,
4: ja ho sé.
1: Escolta'm, aquell disc... Quin disc ha fet ha tingut més ventes? El deu té? Però el de cròniques es va vendre molt també, eh?
6: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, Fórmula Vieja.
1: Mira. Sí, aquí, estem al tanto aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
6: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Mm. Això són patilons.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo i encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tenint bolos, vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
4: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí.
1: No, ja ho sé.
4: I vull anar un moment allà.
1: Vale, doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
4: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, Toni, has fet aquí un bon repàs, Déu-n'hi-do, els nostres oients... Jo
4: que
1: crec...
4: jo me'n vaig cap als passadissos i en trobo persones que ni sabia ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
4: La Valle, la Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
4: què...
1: Sí, sí, sí, carai, Toni, escolta, després dius... Dius...
4: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3 també, que em va conèixer la festa de la prima, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
4: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està el bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno,
4: que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Venga, cuida, Toni.
4: Coge el teléfono.
1: Apa, adeu-siau. Adeu, Toni Rovira.

0: espurna de llum.
1: La caixa tonta.
0: Aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc Manu Guix, vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat. Quan el sol se'n
3: va. I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu.
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar...
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem ni de les entrevistes que anem fent.
0: Exacte, i somiar despert.
3: Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
0: Un satèl·lit orbitant. Satèl·lit orbitant. És el que som. Som un per l'altre.
4: El primero. Durante.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. L'Ajuntament té previst tornar a endeutar-se per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, que portaven més d'una dècada encallats per discrepàncies econòmiques. L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys, que actualment són agrícoles. L'alcalde ha explicat que l'estratègia passa per eixugar aquest deute a curt termini utilitzant el romanent de tresoreria municipal, que l'any passat va tancar amb més de 7,2 milions d'euros. El consistori no tenia pràcticament deute viu des de l'any 2020.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Nosaltres les avancem ara mateix en titulars. Montserrat Rovira ha refermat la renovació del PSC de Palafolls i ha descartat pactes amb Palafolls Som. La regidora socialista ha assegurat en una entrevista a Ràdio Palafolls que el partit ha superat la fractura interna i ara funciona com un equip nou i cohesionat sota la candidatura de Rosa García de cara a les pròximes eleccions. Rovira ha defensat la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del municipi, distanciant-se de les postures d'oposició frontal del passat. Així mateix, la regidora està contundent en afirmar que els ponts en Palafolls Són estan totalment trencats i ha negat tenir coneixement de reunions per plantejar una moció de censura en el seu moment. Pel que fa a l'estat del poble, valora positivament la neteja, tot i demanar més atenció a les herbes de les voreres.

I seguirem parlant d'altres qüestions també relacionades amb la política, perquè Montserrat Sol encapçalarà la llista de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. L'assemblea local del partit ha triat per unanimitat Montserrat Sola com a cap de llista pels propers comicis de l'any vinent. La formació destaca que la candidatura neix amb valors de proximitat, rigor i ambició de futur. Amb aquesta designació, Junts es converteix en el segon partit a oficialitzar el seu lideratge després que el PSC ho fes fa pocs dies. I avui també parlarem de l'ordre del dia del ple que se celebra demà. I és que el ple abordarà demà la millora de la xarxa d'aigua i també la gestió compartida de Ciutat Jardí. La sala de plens acollirà una sessió ordinària amb 33 punts on destaca l'encàrrec per les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. També es debatrà un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana per regular serveis essencials com els residus, l'enllumenat i l'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí. Durant la sessió també s'informarà sobre l'estat de les obres del castell, les certificacions dels pisos de protecció oficial i també l'aprovació d'una declaració contra la LGTBI-fòbia. I també marxarem cap a Malgrat de Mar, últim els detalls per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat han preparat una nova jornada d'activitats que s'allargarà durant tot el dia. La programació inclou una masterclass de zumba, sessions de cura de la pell i d'assessoria d'imatge, a més d'un taller singular per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El plat fort serà la tradicional desfilada de moda al parc de Can Campassol a la tarda. Diversos establiments locals també participaran amb sortejos i sessions de realitat virtual.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component variable entre el sud-est i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat, amb temperatures màximes que arribaran fins als 26 graus i mínimes que es mantindran en els 24. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres, dia 20 de maig. I ho fem parlant d'una nova compra que farà pròximament l'Ajuntament. Concretament, Palafolls comprarà una zona verda gràcies a un préstec que es tornarà amb el romanent de tresoreria. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions de concurs públic. Demà al ple s'aprovarà la modificació de crèdit per poder fer aquesta compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al nostre poble, que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar, de fet, l'any passat amb romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde, Francesc Alemany, ha explicat que l'estratègia municipal passa perquè, un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per poder pagar deute municipal.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest Ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho, i que per poder-ho realitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys. És moment ara de parlar de política, perquè Montserrat Rovira, del PSC, ha refermat la renovació del partit i també la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montserrat Rovira, ha estat la protagonista aquesta setmana al programa Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa, després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i que es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora a l'oposició assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se així de les tensions passades.
2: Pensava que vostè...
3: Home, sí que ho sabia, que, i a més, que es veia el que hi havia allà.
2: Segons vostè què hi veia?
3: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
0: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
3: Home, jo sabia que estaven fent reunions i que jo, sí, jo creia que sí, que era el que tothom esperava, perquè que hi hagués pacte.
2: I vostè també ho esperava?
3: Sí, clar, però ells van dir que no. Bueno, jo no hi era a les reunions, però van dir que no. Per jo he parlat amb, dir... amb els meus companys, els que tinc, els que som ara.
2: És a dir, el senyor Vila,
3: sí.
2: La senyora García.
3: Sí, que no que hi ja... van anar a cap reunió, que no van tindre cap reunió sobre la moció.
0: Pel que fa a l'estat de Palafolls-Rovira, ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment, tot i que reclama més atenció a les herbes de les voreres. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figuerassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les properes municipals, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també va aprofitar per mostrar el seu suport a la pagesia local.

municipals de l'any vinent, després que el PSC l'anunciés fa uns 10 dies. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i també avançar els detalls de l'acte oficial de la presentació de la candidata, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte 23 de maig, des de les 11 fins a la 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Ax per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I seguim parlant d'altres qüestions, en aquest cas del ple, perquè el d'aquest dijous, la sessió d'aquest dijous, abordarà la millora de la xarxa d'aigua en alta i la gestió de serveis a Ciutat Jardí. Demà al vespre a les 7, la sala de plens acull una nova sessió plenària ordinària. En aquesta ocasió, l'ordre del dia compta amb 33 punts, entre els quals destaquen inversions en infraestructures hídriques i també acords de col·laboració intermunicipal. Un dels punts centrals de la sessió serà l'encàrrec al concessionari municipal del servei de clavegueram per l'execució d'obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. A la vegada està prevista l'aprovació d'una declaració institucional amb motiu del 17 de maig, és a dir, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que va ser aquest cap de setmana. Així mateix, el ple debatrà l'aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana. Aquest acord és clau per l'urbanització de Ciutat Jardí perquè regula la prestació de serveis essencials, com la gestió de residus domiciliaris, l'enllumenat públic, l'abastament d'aigua i el clavegueram en aquesta zona compartida. A banda d'aquests temes, la sessió tractarà també nombrosos tràmits tècnics i també de control financer. Entre ells es donarà compte de diverses certificacions d'obres relacionades amb la promoció d'habitatges de protecció oficial que estan finançats amb els fons Next Generation. També s'informarà sobre l'estat de les obres de restauració parcial del castell i de la pròrroga de contractes de serveis com l'acolliment diurn per gent gran o la neteja d'escoles. Com és habitual, la sessió es podrà seguir en directe a partir de les 7 a través del 107.7 FM, també a través del web de radiopalafolls.cat i a partir també del Facebook de la ràdio. I deixem de banda Palafolls per obrir la nostra plana comarcal, perquè Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament de Malgrat i l'Associació de Comerciants tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebra aquest dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Ansant Claver. Posteriorment, l'activitat es traslladarà la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal, amb dues sessions formatives, una sobre skincare a 2:15 del matí, amb inscripció prèvia, i una altra sobre assessoria d'imatge a 11:15. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El taller es durà a terme de 11:00 to 12:00 i de 6:00 to 7:00. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la Joieria Blanca amb el sorteig d'una joia o Finca Esquim amb una sessió de realitat virtual. A partir de les 5 de la tarda, la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats. I el plat fort de la jornada arribarà a 6:45 de la tarda al parc de Can Campassol, on tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les Peixateries Velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ.

com és habitual en aquest punt de l'informatiu, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, les obres de la nova rotonda deixaven Palafolls sense gas durant 2 hores. Aquella tarda, mentre es duien a terme les obres de la nova rotonda d'entrada a Palafolls, un error dels operaris va provocar que s'hagués de tallar el subministrament de gas en gran part del nostre poble. L'acció es va fer per tal que no hi hagués cap accident mentre se solucionava l'error. Per part de l'Ajuntament, tot i que no se sabia quina era l'afectació concretament d'aquest tall, van detallar que no esperaven que hagués sigut molt elevada tant per l'època de l'any en què ens trobàvem com també pel temps que va durar. De la mateixa manera, esperaven que no tornés a succeir un accident com aquest.

El 2021 van detenir 8 persones en un operatiu contra els lladres multireincidents de la línia R1 del Maresme. Els Mossos van informar que el dispositiu, que s'havia iniciat a finals d'abril i que encara tindria continuïtat les següents setmanes, havia permès la detenció de 8 persones pels delictes de robatoris violents, furts, així també com ordres judicials pendents. Entre totes les persones detingudes acumulaven 66 antecedents i només un dels detinguts en tenia 20. Segons el cos policial, l'objectiu de l'operatiu era augmentar la percepció de seguretat entre les persones usuàries i els treballadors del transport ferroviari. I el 2016, Calella, Pineda i Malgrat estaven entre els municipis que més havien ingressat amb multes al Maresme. Les dades de les declaracions dels ingressos municipals publicats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques posaven xifres als diners recaptats per cada poble en diferents matèries l'any 2014. Mataró liderava el rànquing recollint en xifres absolutes més de 3,5 milions d'euros, ingressos provinents de multes, la majoria per estacionament o per excés de velocitat. Mataró era la quarta ciutat que més diners havia recollit. Les dades del Ministeri explicaven que el segon municipi de la comarca amb més ingressos per multes era Calella, amb 430.000 euros. L'Alt Maresme encara tenia la tercera posició del rànquing. L'ocupava Pineda, que el 2014 havia recaptat 320.000 euros, també en posicions d'honor, i havia Malgrat, que havia recaptat 300.000 euros, també en aquest mateix concepte.

0: Ara és moment de connectar amb en Jordi Pratsavalls, qui ens acosta, com cada dia, alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui ens fixem en una altra activitat al nostre municipi. Aquest dissabte al matí, a Fic Blanes, organitza un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, una proposta a càrrec de Josep Recio, un dels membres de l'associació, que començarà a les 10 del matí a la mateixa Escola de Música i Dansa. El taller és gratuït, però cal una inscripció prèvia. Podeu utilitzar l'enllaç que trobareu a www.palafolls.cat o a la mateixa pàgina web de Fic Blanes.
0: Gràcies, Jordi.

0: Ara qui ens espera és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar-nos la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general, i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada, i ja veurem què passa amb les temperatures, perquè de moment andarà tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures, tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà, fins i tot la mar estaria arrissada amb petites àrees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica, i si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà 7.

0: amb el seu relat curt que va presentar. Avui ens explicarà com es va inspirar i la seva experiència també escrivint, doncs això, petits relats. Avui, la Berta Nogueras amb nosaltres a la segona part del programa, perquè abans el que hem de fer és repassar activitat cultural i posar aquestes propostes a l'agenda. Benvinguts al Palafolls en xarxa. Comença la xarxa cultural d'aquest 20 de maig. Som-hi!
1: Xarxa cultural.
0: Xarxa cultural que té el punt d'inici, com sempre, aquí al nostre municipi, a Palafolls, destacant, per exemple, la proposta del Cuida't 2026, que es farà aquest pròxim dissabte. Gaudeix d'un dia ple d'activitats saludables per totes les edats a la zona de la pista exterior del Palauet, a la gespa del Casal d'Avis i també a la plaça de les Valls d'Acs. En concret, la jornada començarà a 9:15 del matí amb un esmorzar de germanor a la pista exterior de la plaça de les Valls d'Acs del Palauet i a partir d'aquí començaran les diferents activitats. A la zona A, per exemple, que és la pista exterior del Palauet, hi haurà sessions de pickleball durant tot el matí. A la zona B, que és la considerada la plaça de les Valls d'Acs, hi haurà un espai multiesportiu i ludoteca per als més menuts. També un espai d'acció amb circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i també una ludoteca per als més petits del municipi. I la zona C, que és la gespa del Casal d'Avis, és on hi hauran les activitats dirigides. A partir de 11:15 del matí i a 12:15 del migdia hi haurà masterclass de zumba familiar per totes les edats. I a 11:15 fins a 2:15 del migdia, sessió de Meatful Movement Woman. Són propostes que trobareu també a les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafolls. Del nostre municipi també hi ha d'altres activitats que hem d'omplir l'agenda. Per exemple, aquest dissabte també hi ha jornada de voluntariat a partir de les 10 del matí al nostre municipi per la millora del bosc de ribera i espais d'ús públic de Palafolls. Més enllà, també destacarem altres activitats, per exemple, el taller de la fotografia a la promgrafia. De fet, ahir en parlàvem amb Josep Recio, que és qui portarà aquest taller de FIC Blanes. Un taller que es farà doncs, al nit, al Música i Dansa, dissabte a partir de les 10 del matí, un taller gratuït, però per al qual fa falta una inscripció prèvia a l'enllaç que trobareu a 3w.palafolls.cat o al mateix web de FIC Blanes. I el diumenge hi ha l'últim espectacle dins el cicle Escena 9 amb el professor Bromera, sessió de teatre familiar a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls amb la companyia Malabufa. Seguim avançant i parlem d'altres activitats, deixem Palafolls i ens centrem ara amb les propostes al municipi de Malgrat de Mar. Demà, a la Biblioteca La Cooperativa, per exemple, hi tindrem la xerrada Viatge a l'Índia, una proposta a càrrec de Xavier Jué, que començarà a les 7 de la tarda a la mateixa biblioteca. I sense moure'ns de la biblioteca, però sí canviant de dia, divendres tenim Hora del Conte. Serà des de 6:15 de la tarda i porta per títol Contes del calder de la iaia Maria a càrrec d'Eva González. Anant més enllà, també destacarem divendres sessió de Cineclub Garbí, presentant nova pel·lícula al Centre Cultural a 9:45 del vespre o una nova sessió del Malgrat Shopping dissabte amb diferents propostes des de les 10 del matí. De fet, hem convocat aquesta setmana també a la regidora Carme Ponsa de Malgrat de Mar perquè ens expliqui més detalls sobre aquesta sessió del Shopping Malgrat. De fet, entre d'altres activitats, tant per menuts com per als més grans, hi haurà la tradicional desfilada de moda, que és protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment i que es farà al Parc de Can Campassol dissabte a 6:45 de la tarda. En tindrem més informació en pròximes edicions del Palafolls en xarxa. Girem plana i anem ara fins a Pineda, que aquests dies celebra diferents activitats en motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Hi ha diferents propostes, per exemple, demà un bingo cultural que es farà al Casal d'Avis de Poblenou a partir de 6:45 de la tarda o també el pròxim 22 de maig el visionat i anàlisi fílmica en clau LGTBIQ+, que porta per títol Identitats i narrativa queer. Això serà a l'Auditori de Can Comas a partir de 6:45 de la tarda. Seguim avançant, parlem de més activitats culturals, deixem Pineda i ens centrem en el municipi de Calella. Municipi que, de fet, avui, com cada setmana, organitza una nova conferència a la Sala Mozart de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Obres mestres del disseny que tens a casa, a càrrec de Ricard Mas i Peinado, que és llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de

Barcelona, crític d'art especialitzat en avantguardes històriques i mercat de l'art. Una proposta que, com sempre, organitza l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Ja per demà, marcarem a l'agenda també una d'aquelles activitats que no falta cada dijous. A la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, a partir de les 10 del matí, tertúlies en català, organitzades per l'Oficina de Català de Calella i la pròpia biblioteca. Ja més enllà, de cara a la tarda, a partir de 6:15 i a l'Espai Jove de Can Saleta, destacarem el taller La meva primera feina d'estiu. O també, al local de l'Associació Calella Artesana, a partir de 6:00 PM, demà, un nou taller d'amigurumis, a càrrec de Tere Ramos. Ja per divendres, destacarem que comença el The Factory Bike Fest, una proposta que s'allarga fins al pròxim 24 de maig a la fàbrica Llobet Guri. A Calella també destacarem divendres la presentació del llibre 8 relatos para un mundo mejor a la Tercera Guerra Mundial, de J. Alma, una proposta amb el seu mateix autor a Can Salvador de la Plaça, a la biblioteca. Fem un salt i de Calella passem a les activitats culturals del municipi de Tordera. A la biblioteca aquest pròxim dijous hi ha la conferència Camins públics o camins privats, una proposta per la qual fa falta una inscripció prèvia, que es farà demà a 6:00 PM, com dèiem, a la mateixa biblioteca, a càrrec de l'advocat Jordi Salvanyà. I el dissabte, Tordera celebra una nova edició, la 6ª ja, de la Diada de les Emergències a Tordera, a l'aparcament de la carretera de Fogars, amb diferents propostes des de les 10 del matí i fins a 1:00 PM. Durant tota la jornada hi haurà exposició de vehicles d'emergències, drons i material preparat per actuar en temes de seguretat. També hi haurà exhibició de les unitats canines policials i demostracions operatives, així com activitats divulgatives vinculades a la prevenció i la seguretat ciutadana. Per acabar, el que farem és repassar les diferents propostes al municipi de Blanes, entre les quals destacar un nou concert divendres dins el cicle Música a l'Esperança, a la Capella de l'Esperança, i a partir de 10:00 PM, aquesta setmana és el torn de Cristina Harslem, soprano, que presenta recital clàssic i alguna sorpresa. Les entrades, com sempre, costen 12 €, que es poden aconseguir al mateix local abans del concert. I més enllà, i entrant ja directament en el cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge, trobarem la 12ª Fira d'Entitats de Blanes al Passeig de Mar, amb diferents expositors, però també activitats i tallers puntuals, actuacions a l'escenari, també a la zona de tallers i manualitats o a la zona poliesportiva, comptant també amb la sala de plens, on hi haurà, per exemple, presentacions de llibres o d'altres propostes que podeu consultar a través del web municipal www.blanes.cat. I al Teatre de Blanes, el pròxim 24 de maig, destacarem l'actuació de la Casa del Mar amb el seu festival d'aquest 2026 a partir de 5:00 PM, amb actuacions de sardanes, rumba i sevillanes, balls en línia, balls per parelles, aerodents, ball modern o també dansa del ventre. Les entrades es podran aconseguir a través de www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui.

0: És dimecres, dimecres d'obrir llibreria a Ràdio Palafolls. Tenim amb nosaltres, com sempre, en Xavi Sitjà. Xavi, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Gràcies per ser amb nosaltres de nou, com sempre, amb quatre propostes literàries més un llibre de regal que, si voleu fer el curiós o la curiosa, trobareu ja a través dels stories de l'Instagram de Ràdio Palafolls. Però anem pas a pas, perquè primer volem aquestes recomanacions. Xavi, avui per on comencem?
1: Doncs mira, començarem amb una proposta intimista i amb un toc divertit. Es tracta de El Detalle, la nova novel·la de Jesús Carrasco, editada per Seix Barral. Ja hem parlat diverses vegades de Jesús Carrasco, de fet és un dels autors nacionals que més m'agraden, i que sempre fa, doncs, de les petites coses en fa unes grans històries. Recordem que va debutar amb Intemperie i vam parlar l'any passat de la seva última novel·la, aquell Elogio de las Manos, on una, bueno, un home es comprava una segona vivenda que anava restaurant a poc a poc i es recreava amb els petits detalls, doncs, a partir de muntar una estanteria, doncs, recordava les seves històries amb la seva família. Doncs bé, en aquest cas estem a les portes d'una celebració molt important d'una parella, i doncs a ell se li acudeix organitzar un viatge per Europa, precisament a la ciutat on es van fer el seu primer petó, i així doncs reviure una mica aquesta flama perduda després de 20 anys. Doncs bé, doncs el dia del viatge res sortirà com estava planejat, i com dèiem, doncs recordant el passat, el present d'aquesta parella, doncs aniran fent aquest viatge, i bé, doncs ja us avanço que res sortirà com havia de sortir, i entre la nostàlgia, com dèiem, amb aquest toc d'humor i amb aquesta descripció de les petites coses, no?, com deia Serrat, ens endinsarem amb aquest detall de Jesús Carrasco.
0: Quin tipus de gènere engloba aquest llibre?
1: És narrativa, diguéssim, com dèiem, amb això, amb aquelles petites històries sentimentals de parella, amb aquells records, i bé, doncs podríem dir una novel·la nostàlgica.
0: Nostàlgia, precisament estava pensant en aquest adjectiu. Aquesta és la primera proposta que ens porta avui en Xavi. Recordem el títol?
1: El Detalle.
0: El Detalle. Hi ha les llibreries, no sé si a biblioteques...
1: Va sortir, de fet, la setmana passada, i avui dimecres precisament estarà l'autor a Barcelona presentant el llibre, doncs, per tot el públic.
0: Doncs una bona oportunitat també per tenir-lo signat, si som seguidors d'aquest autor. Busquem una segona opció, Xavi.
1: Ens n'anem cap al thriller més, podríem dir, convencional, que tant ens agrada, i es tracta de Crimen bajo la tramuntana, editat per Alfaguara i de la Mireia García Contreras. De fet, és una novel·la que molts dels nostres lectors, si la llegeixen, doncs reconeixeran perfectament els escenaris, perquè, com dèiem, està ambientada aquí a la Costa Brava, Palamós, Sant Feliu de Guíxols...
0: Tramuntana ja et pot donar una pista, eh?
1: Doncs sí, tot el que és el Baix Empordà. Doncs aquí ens trobarem a les portes de Sant Joan. De fet, al port de Palamós apareix surant a l'aigua una noia que ha mort amb estranyes circumstàncies. Poc després apareix una altra noia amb signes de, podríem dir, d'enverinament, després d'haver realitzat un bateig aquàtic, la seva primera immersió. Doncs a partir d'aquí començarà una investigació que portarà a terme en Marc Vila, que és el mosso d'esquadra, i que haurà de demanar ajuda a la Cecília, que era la seva cap, la subinspectora, i que anirem descobrint al llarg de la novel·la perquè ara mateix no està en actiu. Doncs bé, això, amb passejos a la platja, amb postes de sol, amb escenaris fàcilment reconeixibles, entrarem en aquesta història on hi ha, doncs, també un hotel, podríem dir, de luxe, amb spa, raconets de mercats de històries que poblen la Costa Brava, i que segurament reconeixereu tots aquests indrets, tots aquests raconets de la nostra costa.
0: És l'inconvenient que té en Xavi amb aquest tipus de thrillers, que poca cosa ens pot explicar, perquè si no qualsevol cosa ja es considera spoiler.
1: A part de la premissa aquesta de la noia morta i l'altra amb signes d'enverinament, no podem aprofundir massa, perquè, com dèiem, és això, de seguida pots donar pistes sobre de què anirà tractant la novel·la.
0: Sí que és veritat que hi ha un altre apartat on ens podem agafar, i és aquest territori que de ben segur coneixerem. Parlàvem de tramuntana, doncs parlàvem de Penedès, de les zones del nord de Catalunya, que també a molts els portaran bons records descrivint, per exemple, algun d'aquests paisatges. Em sona que Tramuntana acabava, però digue'm el títol.
1: Crimen bajo la tramuntana.
0: Crimen bajo la tramuntana. Tenim una segona opció, però també una tercera.
1: Ens n'anem en aquest cas amb un thriller sobrenatural i es tracta d'Ahorcada, de la Maite Navales, editada per N de Novela. De fet, igual us sona el títol perquè fa escassament un mes va arribar a les pantalles, als cinemes, va arribar aquesta adaptació d'aquesta història que, com dèiem, podríem dir que és un thriller sobrenatural. Una cantant, la Rosa, apareix, bueno, s'ha suïcidat, s'ha penjat d'un arbre del jardí de la seva parella, que a més era el seu productor musical, i podríem dir que els dos mantenien una relació una mica tòxica. En aquesta casa hi viu, com dèiem, aquest productor musical amb les seves dues filles petites, una de 7 o 8 anys i l'altra de 10 o 12. I bé, doncs, un cop la Rosa s'ha penjat, queda atrapada entre dos mons, podríem dir, queda aquí, diguéssim, com a fantasma, i vol interactuar, diguéssim, amb els habitants d'aquesta casa. Per què? Haureu de llegir la novel·la, ja us ho descobrireu, però sí que té, doncs, moments d'intriga, podríem dir, de terror, en aquesta història que, com dèiem, adaptada a la gran pantalla, la protagonista, aquesta Rosa, aquesta Ahorcada, era la Amaia Salamanca.
0: Per tant, un llibre, Xavi, que ja hem pogut veure, o una narrativa que ja hem pogut veure a la gran pantalla, ens deies, o a la pantalla de televisió. Ens deies, per exemple, la protagonista Maia Salamanca.
1: Sí, de fet, com dèiem, va ser una proposta que es va just editar a principis d'any, però que ja se n'estava realitzant l'adaptació perquè li van trobar, doncs, aquest potencial. I, de fet, com dèiem, fa escassament un mes que està a les cartelleres, encara la podeu trobar en alguns cinemes, i segur que ben aviat a alguna de les plataformes que tots tenim a casa.
0: Mm-hmm. Tercera proposta, per si encara no us hem convençut, tenim una quarta opció, Xavi.
1: Tenim una quarta, que per mi és la millor de la setmana. A més, alguns dels nostres lectors segurament hauran llegit, i si no, també, com dèiem, a lo millor l'heu vist al cinema, perquè de fet encara està a les cartelleres, i es tracta de Proyecto Hail Mary, de l'Andy Weir. Andy Weir és l'autor d'una novel·la que es diu El Marciano. De fet, va arribar a les pantalles fa 8 o 10 anys amb el nom de Marte, i va ser una novel·la, doncs, que va, de fet, podríem dir, traspassar fronteres, perquè va tenir molt d'èxit, va estar nominada als Oscars. Doncs bé, ens arriba aquesta nova proposta, el Proyecto Hail Mary, que ha arribat al cinema amb el nom de Proyecto Salvación, amb en Ryan Gosling de protagonista, i que, de fet, com dèiem, encara teniu a les cartelleres, i que recomano molt tant anar-la a veure al cinema com llegir-la, si voleu. En aquest cas, es tracta de la història d'un astronauta, bé, d'un mestre, que acaba sent astronauta, es desperta amb una nau espacial, no recorda gaire bé com ha arribat fins aquí. El que sí que a poc descobreix és que ha pujat, diguéssim, per investigar què està afectant el Sol, que fa que estigui perdent potència i que pugui arribar a apagar-se, acabant així amb la vida de la humanitat. Quan està, doncs, a l'espai, estableix contacte amb un extraterrestre que resulta que té la mateixa missió, intentar esbrinar què li passa al Sol, perquè també el seu planeta es veu afectat. No us en explicaré res més. Teniu l'opció cinema, teniu l'opció llibre, i l'opció llibre la teniu en diferents formats, perquè de fet és una novel·la que es va editar el 2021, estem al 2026.
0: És una reedició, Xavi.
1: Sí, però no estem, més que una reedició, és un canvi de format, perquè, de fet, és el que us anava a dir, no és un best-seller, és un long-seller. Ha venut més de 3 milions a tot el món.
0: Doni-do.
1: 3 milions d'exemplars, que es diu aviat, i és una història, la veritat és que val molt la pena descobrir-la. Sí que és veritat que és ciència-ficció, que és una història que ve, doncs, que potser no és per tots els públics, però recomano veure-la, sigui la pel·lícula o apropar-se al llibre.
0: Uh-huh. I per si encara voleu una opció, per si encara no us hem convençut, doncs ja sabeu que teniu un llibre que sempre ens porta en Xavi amb col·laboració amb les diferents editorials que també participen amb nosaltres. Avui, Xavi, El Geólogo.
1: Doncs sí, aquesta novel·la d'en Pol Terox, editada per Alfaguara, que sempre, com tu bé deies, és una de les editorials que col·labora amb nosaltres. Doncs en aquest cas coneixerem la història de dos germans, un dels quals precisament és geòleg i recorre mig món, i bé, doncs, que té una relació, podríem dir, molt tibant amb el seu germà. De fet, pràcticament podríem dir que no s'aguanten. Vindria a ser una versió moderna d'aquella història de Caïm i Abel, on, bueno, potser el bo no és tan bo i el dolent no és tan dolent, i entremig hi ha la dona, doncs, d'aquest geòleg, d'en Pascal, i la relació que estableix amb el seu cunyat. Què ha passat, què no ha passat, què passarà, ho descobrireu en aquesta novel·la de regal que, com dèiem, és El Geólogo.
0: En Xavi ens l'ha venut molt bé, ja sabeu, podeu participar, com sempre, deixant-nos un missatge a través dels stories d'Instagram de Ràdio Palafolls. Demà sabrem el nom del guanyador o guanyadora, però també, si no teniu Instagram i voleu participar amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, ho podeu fer participant, doncs enviant un WhatsApp al 607 64 65 66. Com dèiem, demà el nom del guanyador o guanyadora, en Xavi, el tornarem a tornar a tenir, res, assegut aquí davant la setmana que ve. Gràcies, Xavi, avui per ser nosaltres.
1: Fins la propera.
2: 107.7 FM.
3: Ràdio Palafolls.
4: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
5: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
6: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
7: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
8: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
9: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
10: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
11: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
12: 3w.radiopalafolls.cat.
0: Tenim la sort avui de tenir al Palafolls en xarxa una jove promesa, sens dubte. I és que la palafollenca Berta Nogueres, fa temps, us ho vau comentar a través dels informatius de Ràdio Palafolls, va guanyar una de les categories, de fet la seva categoria, la qual participava de la 17a edició dels Premis Bolleré, a Blames, aquest concurs literari de relats breus per a joves organitzat per el mateix Ajuntament. La tenim amb nosaltres, ara us explico la seva història. Berta, molt bona tarda, benvinguda.
13: Bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres, per acceptar la nostra invitació i per explicar-nos aquesta història de la qual estem orgullosos, eh? Perquè en aquest cas tu vas ser la guanyadora de la categoria B, si no m'equivoco, d'aquests Premis Bollera, l'última que ha passat a Blanes, oi?
13: Sí, sí, sí, sí.
0: Et vas presentar amb la història Bitllet d'anada a Tromp, si no m'equivoco.
13: Mm? Sí.
0: Explica'ns una miqueta aquesta història. Quin va ser el relat amb el qual et vas presentar?
13: Doncs mira, aquesta història jo la vaig escriure a l'escola, perquè sempre ens fan fer escriure dues històries i una d'elles era aquesta, que em vaig inspirar amb una història que jo vaig llegir aquest estiu i que em va com marcar molt, perquè és com molt important, jo crec, llegir aquesta història, perquè o sigui, t'ensenya molts valors de la vida que a vegades no et planteges si no et llegeixes aquesta història, i és No està escrita a les estrelles, de John Green. I doncs em vaig inspirar en escriure aquesta història a través de l'argument que era el càncer, de que una noia té un càncer, i llavors aquesta història que jo vaig escriure tracta de que una noia té un somni que representa que ella està com inconscient, però té com el somni de la seva vida d'un dia fantàstic, i doncs com que al final com que ja ha viscut aquest dia fantàstic, ja no, la vida ja no la segueix. I doncs és això.
0: Berta, ara t'escoltava, si et preguntés per el teu gènere preferit, no sé si has intentat escriure tant prosa com poesia com fins i tot, no sé, t'has atrevit amb el còmic, ara m'ho explicaràs, però em dona la sensació que un dels teus temes preferits és la fantasia, no? Barrejar una miqueta aquests elements, una miqueta, tu em parles del somni, em parlaves d'altres elements de fantasia amb la vida real, poder la teva manera d'escriure va una miqueta per aquí?
13: Sí, però sobretot jo el que escric més és romans, perquè és el que jo llegeixo més, i jo crec que és com la meva història fantàstica que viuria, I doncs sempre m'ha agradat molt el romanç i doncs sempre com m'ha agradat molt escriure perquè és com un dia fantàstic o una cosa com important també escriure.
0: Abans et feia una pregunta, deixa'm formalitzar-la. El teu estil és la prosa o t'has atrevit fins i tot en poesia o algun altre estil?
13: No, el meu estil és la prosa perquè la poesia no se'm dona massa bé, les rimes, els versos i això, però també ho he intentat, però no, la prosa.
0: I òbviament hi ha una diferència entre escriure a casa i fins i tot ensenyar-li els relats als pares, a la família, als amics, i una altra cosa és donar aquest pas de presentar-te a diferents concursos, com per exemple el concurs Bollera de Blanes. Com ha estat aquest salt? És a dir, com decideixes, no sé si ha estat el primer concurs que t'has presentat, però com decideixes presentar-te al concurs i que un jurat professional, entre d'altres, valorin el teu escrit?
13: Doncs jo sempre he escrit a l'escola prosa i sempre doncs, he tingut el... com que sempre m'han llegit els contes i moltes vegades a l'escola he guanyat algun premi i normalment també m'he presentat a la Barretina de Blanes i un any vaig guanyar de Malgrat.
0: De Malgrat, cap problema.
13: I llavors vaig guanyar un any i aquest any doncs, vaig decidir també presentar-me en el de Blanes perquè crec que era una història com molt bonica i crec que era molt bonic que la gent pogués llegir la meva història.
0: Ara em poso en la teva situació i penso, val, jo presento sota un pseudònim que entenc que es pot dir, no ara, ja que ja ha passat, el teu pseudònim era Cendra, si no m'equivoco, i des que ho presentes fins que no surten els premis, passen dies, setmanes. Com vius tu aquest procés de saber que hi ha un jurat, per exemple, que està llegint el teu relat i que no sabràs si el puntuen bé, si el puntuen malament, si els hi agrada, no els hi agrada? Hi ha nervis en aquest procés o tot el contrari? Escolta, tu ja feina feta, ja has fet el teu, ja està.
13: Sí, bueno, ben bé, quan estic en el... O sigui, ja en setmanes no hi penso gaire perquè tinc moltes altres coses a fer, entre extraescolars, exàmens i tot això, però sí que més o menys la setmana abans, així sí que estic intentant a veure si em truquen o a veure si d'això, i pues, de casualitat em van trucar i pues, vaig estar molt contenta.
0: Deixa'm preguntar-te per un secret. T'ajuda algú? És a dir, òbviament escriure no, però demanes valoració mentre estàs en un procés literari, per exemple, aquest bitllet d'anada a Tron, al teu pare, a la teva mare, la teva germana, familiars, amics, algú li vas demanar consell?
13: Bueno, més aviat consell, sempre m'agrada que ho llegeixin i que em diguin si els ha agradat, si traurien alguna cosa o el que sigui, però normalment jo. Sí que sempre el meu pare m'ha, com dit, està molt guai, no sé què, i això, no sé.
0: Són molt durs?
13: Sempre em dona ànims.
0: Són molt durs?
13: No, molt bé.
0: Són crítics? No. O poder la més crítica ets tu, no? Suposo, perquè a vegades també deu haver-hi aquest procés que quan escrius la història, un dia et pot semblar perfecte tot el que has escrit, però després ho rellegeixes i te'n dones compte, per exemple, que per qualsevol situació doncs vols refer aquesta novel·la, no? O aquest escrit, no sé si t'ha passat, Berta.
13: Sí, el que em passa a mi normalment és a l'hora de començar a escriure i tot això, com que em fa molta por, perquè sempre com m'agrada presentar-me als concursos o això, i com que, ui, si m'equivoco, no sé què, però bé, a la que ja començo ja, això ja flueix.
0: Quina seria la història que et queda per escriure? És a dir, si ara jo et digués, et dono un paper en blanc i pots escriure tot el que vulguis, quin seria el teu pròxim projecte, si poguessis escollir, o sobre què t'agradaria escriure?
13: Doncs
0: abans em parlaves del romans, no? Suposo que la història aniria una miqueta per aquí.
13: Sí. Crec que em faria com també tipus amb mort i tot això, perquè sé que quan... però amb romans també, com que en una parella i això, però sí que en comptes d'un conte curt m'agradaria també algun dia d'aquests escriure una novel·la una mica més llarga amb capítols i tot això sobre també romans i això.
0: Com va ser el dia de l'entrega de premis? Perquè entenc que us van citar, no? A l'Ajuntament de Blanes, si no m'equivoco.
13: A la biblioteca.
0: A la biblioteca, perquè de fet és un procés que organitza la biblioteca, i quan van dir el teu nom i tu estaves asseguda allà, com va anar?
13: Doncs vaig estar molt contenta perquè era com molt important aquell premi i no m'ho esperava tot això, i els 200 euros allà, molt feliç.
0: De fet, amb un ocellet m'ha dit que el premi encara no l'has invertit, que estaves en ello, que ni diuen, però que escolta, que seran molt ben invertits, sens dubte, i que d'alguna manera hem de dir que ajuden Berta, aquests relats es poden llegir a través del web de la Biblioteca de Blanes, a l'apartat Biblioteca Jove, si no m'equivoco, concurs Boyeré, allà busqueu, i si voleu llegir el relat de la Berta, allà el teniu. De quantes pàgines estem parlant, Berta? No és gaire
13: entre
0: ample, no?
13: Unes 5, 6 aproximadament, això. Uh-huh.
0: Espai suficient per explicar tot el que tu vols? O si t'haguessin deixat, t'haguessis esplaiat encara més?
13: No, jo crec que espai suficient. Sí? O sigui, sí que m'hagués pogut allà esplaiar molt més, uh-huh, però crec que una història curteta estaria molt bé aquesta.
0: Uh-huh. I si et parlo del futur? I si et pregunto, per exemple, si en un futur, poder no gaire llunyà, per què no posar-nos a somiar, si tinguessis l'oportunitat de ser escriptora, t'agradaria?
13: Sí, però també m'agradaria tenir una feina com feina, saps? O sigui, voldria jo tenir com escriure novel·les i tot això com a cosa que m'agradaria fer per estar per casa, mm-hmm, llavors potser portar-les a una editorial o el que sigui, però també tenir una feina jo personal.
0: Sí que és veritat que en aquest concurs us van donar una impressió de tots els relats doncs guanyadors, no? O participants. No sé si eren, però ho has vist imprès. Clar, jo no sé si encara has tingut l'oportunitat de tenir a les teves mans un llibre escrit per tu, allò, enquadernat, amb un editorial, amb algú que d'alguna manera t'ajuda. Però si tinguessis l'oportunitat, què? Quina sensació penses que tindries tenint el teu primer llibre a les mans?
13: Doncs jo estaria superfeliç, perquè és com un somni també per mi poder tenir com el meu propi llibre escrit en allà, però estaria supercontenta perquè crec que seria una cosa superespecial.
0: Editorials de la zona de Catalunya, escolta, si algú vol fer feliç a la Berta, i a nosaltres també, que sapigueu que tenim aquest llibre, no? Bitllets d'anada a Tromp, per exemple, el podríem editar, no? I d'alguna manera que, per exemple, la gent de Palafolls el poguéssim tenir a casa, ja que ets una palafollenca que s'hi dedica precisament i que has guanyat el premi, per què no? Com a regal de Nadal, Ajuntament de Palafolls, poder-ho tenir a les cases, no? De forma,
13: sí, sí,
0: de forma gratuïta.
13: Estaria molt guai. Sí, sí, m'encantaria.
0: Seria xulo. I un futur com molt més a prop, algun altre concurs al qual et vulguis presentar? No sé si es pot dir noms, si es pot dir més que res, perquè tot això es presenta, com dèiem, amb un pseudònim i va secret, però tens la intenció, de cara als pròxims mesos, de presentar-te més concursos, de seguir participant en concurs de relats, Berta?
13: Sí, sí, sí, perquè seguiré escrivint i trobo que estaria també molt guai seguir participant. I si guanyo, pues molt bé. I si no, pues a seguir.
0: Mm-hmm. Escolta, nosaltres t'encoratgem i t'animem com sempre i que ens ho vinguis a explicar en aquest mateix programa. De moment tenim aquesta bona notícia, però volem seguir la pista ben de prop. Berta, gràcies per venir avui al programa, per explicar-nos-ho, sobretot felicitats per el premi que aconsegueixes i per als que aconseguiràs. Jo ja m'aventuro a mirar una miqueta la bola per veure el futur, però que això, que ens ho puguis venir a explicar. Gràcies per ser amb nosaltres avui.
13: Merci.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Arriba l'hora de tancar paradeta, d'acabar amb el programa. Un breu recordatori, i és que en Xavi Sitjà ja ens ha ofert un nou llibre per regalar a la nostra audiència. Es tracta de El Geólogo, de Pau Terox, una proposta que trobareu a l'Instagram de Ràdio Palafolls, on podreu deixar una resposta per poder participar, o també podeu obtenir aquest llibre participant a través del telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. Al 607 64 65 66 ens envieu un WhatsApp i podreu participar en aquesta nova edició de la llibreria. Demà, el nom de la guanyadora o el guanyador. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més propostes culturals. Acaba de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: Montse Solas serà la candidata de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. Tal com han avançat des del partit en una assemblea local celebrada el passat dissabte, la militància va triar Montserrat Sola com a cap de llista. L'elecció s'ha produït per unanimitat, un fet que, segons la mateixa formació, referma la confiança en un projecte que defineixen com a sòlid i compromès amb Palafolls. Des de Junts per Palafolls han destacat que la candidatura de Montse Sola neix amb la voluntat de continuar treballant pel municipi des de valors com la proximitat, el rigor i l'ambició de futur. Amb aquesta designació, el partit és el segon a oficialitzar el seu lideratge de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent, després que el PSC anunciés fa uns 10 dies la seva candidata. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i anunciar els detalls de l'acte oficial de presentació, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte, de 11 del matí fins la 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Ax per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping també aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants ja tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebrarà aquest mateix dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal amb dues sessions formatives. Una sobre skincare a 11:15 del matí, amb inscripció prèvia, i una altra sobre assessoria d'imatge a partir de 11:15. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses del cafè. Aquest taller es durà a terme d'11:00 a 12:00 i de 6:00 de la tarda a 7:00. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la joieria Blanc, com el sorteig d'una joia, o Finca Esquim, amb una sessió de realitat virtual. A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals, amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats. El plat fort de la jornada, com és habitual, arribarà a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol. Allà tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les Peixateries Velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins a la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tots i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades? Vinga, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
4: Jo tinc molta història. Jo crec que els encantarà.
2: Sí o no?
4: Perquè hi ha molta gent que no sap aquesta història.
2: Ai,
4: com, ai. Però l'aire leer en castellano, perquè és un documento de televisió espanyola i en aquella època
2: tot era
4: en blanco negro.
2: Exacte.
4: I en castellano todo.
2: No hi havia
4: es
2: más.
4: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
2: el
4: los amigos.
2: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, ¿vols que el recordem una mica, el Chicho?
4: Hombre, seria fantàstic.
2: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya está aquí, puedo leer», que després en parlarem.
4: Hombre, de la Mayra Gómez, que és tan
2: doncs,
4: boníssima.
2: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
5: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que en 1974, que jo no me'n recordava, és nombrado director de programes en plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite.
0: Vaja.
1: O es dimitido.
0: Uh-huh.
1: Dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante.
0: Clar.
1: I tot això,
0: sí,
1: bueno,
0: complicat.
1: Va fer moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori
1: al
0: gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'oblida.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran per tot. Adéu.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts mai. Ho havia fet crec que el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han queixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, acabava de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra un Madrid que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està.
1: Quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de la mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple un futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets, perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment
1: hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I per exemple el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2 al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és la eliminatòria, i estàs passant per sobre i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta, i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, amb aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies, a dir, de poder gairebé en tot, i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival, i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a Íñigo Martínez a la defensa.
0: No? Sí, ni més ni menys.
1: Íñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en gol moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha.
0: Exacte.
1: Perquè ha sigut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a
0: controlador. Sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números que la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno.
1: S'ha lesionat al final i al final es pot gestionar.
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè a Getafe i a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: i
0: més,
1: aquest
0: ni menys.
1: És el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
0: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
1: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador que arriba amb 34 anys i pràcticament, o sigui, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar, també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no? Aquest any doncs ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
0: del Robert, no?
1: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números, si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més.
0: Sí,
1: i ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada.

0: Lewandowski, va ser que
1: aquell gest
0: jugant al Bayern de Múnich, com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
1: totalment mediocre,
0: ell forcés per venir, és a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
1: Tothom s'apunta.
0: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava a Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres més temporades més al Bayern de Múnich,
1: sí,
0: que és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això, i recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la gent. Ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de la seva dona, Lewandowski,
1: aquí,
0: no?
1: I
0: han estat feliços a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final el Barça ha estat 4 temporades molt bones, sobretot les 3 primeres, però vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat per gairebé 2 dècades al club guanyant
1: tota
0: títols, realment ell ahir té un comiat de llegenda.
1: De llegenda, eh?
0: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
1: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que és això, no? Jo crec que és brutal. O sigui, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més amb, hòstia, veus un Cubarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, olé.
0: No, l'aportació és determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell marcant les diferències sent super joves, vull dir que això és molt difícil, molt difícil, perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que
1: fins
0: del que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer si Déu vol, que clar, dius pels rivals això, sobretot pel madridisme això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta. És a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels 3 millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça a més de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit com és el Bernabéu a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix Lamine Yamal, un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya 3 finals, que els hi guanya 5 títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, 3 finals, 5 títols guanyats al Madrid, 6 de 7 clàssics guanyats, i dius ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
1: Ni més ni menys.
0: Deixa'm-ho dir així, el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de

0: manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula, no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit, no n'hi ha cap. O sigui, ni la que nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça segur, perquè no hi ha cap... per què els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Ni més ni
0: perquè
1: menys.
0: La gent se'n recorda més del triplet del Barça Guardiola que dels 6 Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho. Per què? Pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça Guardiola, encara que no siguis del Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
1: Sí, Fermín... Que...
0: Fermín, una abraçada des d'aquí, perquè evidentment
1: li ha tocat,
0: ho està passant malament.
1: Sí, sí, una brossa, malauradament.
0: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota sí. Aquesta gent... Clar,
1: és que han crescut junts, igual que no, aquella
0: que
1: generació.
0: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma,
1: és brutal.
0: És són més culers els que van a la rua, o sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
1: Si després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els que més.
0: Valde, Casador...
1: Sí.
0: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
1: Sí, sí.
0: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius, i guanyen, evidentment el nivell d'identificació
1: és
0: absolutament imparable, és que crees
1: màxim.
0: Un producte que,
1: és màxim.
0: Bueno, doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
1: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que déu-n'hi-do quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
0: Jo crec que primer que va batre el rècord, o sigui,
1: va ser tremendo allò, vull dir...
0: Mira que a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
1: Sí, sí, de tot.
0: Perquè imagina't, fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015 i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club, com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada.
1: No.
0: O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
1: Entrevista amb el Pedrerol.
0: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, són dos... O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en pràcticament 24 hores. No, no s'aguanta per enlloc, jo crec que ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre, clar, haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, si és veritat que els tenen el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals,
1: sí,
0: el món empresarial,
1: que...
0: Florentino Pérez,
1: i a més a més
0: amb tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu
1: de veritat
0: del propi, o sigui, del propi Barça, evidentment un error greu,
1: sí.
0: des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'alterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el Madrid que fa, o sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
1: sí,
0: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius.
1: Exacte.
0: I aleshores, al final és...
1: Bon va de
0: fer. Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga, va guanyar la Lliga, va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre, doncs, ja és un home amb una certa edat,
1: sí, clar,
0: Florentino de fa 20 anys... I clar, la premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, passant el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
1: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, que és que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
0: Home, a Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes i Valverde hagi quedat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cap culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió,
1: sí.
0: De no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
1: però és que cada dia surten final... bolets. Ara l'altre dia fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
0: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
1: Interna, és que és
0: com a conseqüència de les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans sobretot la primera temporades al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme per tot el guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
1: l'altre,
0: vindrà Xavi Alonso a aconseguir això? Jo tenia els meus dubtes, no ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos i poses a un amic del president,
1: ni més ni menys,
0: com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que evidentment va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escripar contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins el vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia quan canvia Vinícius, sí, el dia del clàssic, li munta el lío i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig. Un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen. No casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
1: però
0: és molt difícil per solucionar-lo.
1: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui, ja, quan ja van...
0: Jo ja dic el que farà Mourinho.
1: De quin peu calça?
0: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010.
1: Clar.
0: Quan davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història. Jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però evidentment
1: està creixent,
0: no és comparable
1: ara està...
0: encara al sí, sí. Barça flotant brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor, tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor. Tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden ni en pintura, però sí. És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, i juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
1: I ja està.
0: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió
1: desestabilitzar,
0: clar, de desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça, perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
1: correcte d'aquella època
0: anys. I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i en canvi Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que almenys d'inici no entri en moltes
1: passi,
0: no? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant,
1: sí, no? va entrant.
0: Però jo crec que Hansi Flick, bueno, doncs ho rebrà amb certa fredor, però clar, també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques, i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
1: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres, i escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara doncs teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
0: Això és un non-stop, ja ho saps.
1: Ni més ni
0: menys. Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
1: Abraçada forta.
0: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest de A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. La gente me señala, me apunta... Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, qui, amb qui estàs?
2: Del Pister i del Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan, APM, arriba!
1: Això, APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de la PM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els personatges, bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn està en el assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt la
1: Sílvia Pantoja. Perdona, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm, amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que...
1: Has vist, aquí estem al tanto, perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o algo, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat.
1: Ella va començar amb el xiquetete. I tant, molts anys. Va estar bastant de temps amb el xiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 7 anys i va començar a cantar amb el gran xiquetete. Perquè, clar, és família de l'Agustín Pantoja, del xiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, Toni, veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va estar als anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys que tenia èxit allà a Mèxic.
1: Sí, sí, sí, va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Passa, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat,
1: per anar
2: a la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte, sí, ha anat a diferents programes també i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu també,
2: Vull dir que... Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram perquè ella havia vingut alguna vegada aquí.
1: Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace 2 años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni?
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni. Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles.
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no l'has vist mai?
1: Home, esclar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, Joan... Què, nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-me, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Carai, escolta...
2: Com una porca, que li dic jo. Em diu com una porca. No,
1: Toni, home...
2: Una mica més el meu estri, o no?
1: Toni,
2: a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el trall, estarà ideal, el Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
3: Pues el Toni em deixa així, jo disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
3: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
2: Home. Espera un moment, Joan, que a veure que no hi tens mentre en Quim és...
1: Què tens per aquí, què tens? A veure, atenció.
2: Va amb el Petit Vallès de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, no, que sí, que sí.
2: Em va acompanyant la guitarra.
1: A veure.
2: Amb els passadistos, el Hister, la tens?
1: Oi, el Hister, sí.
2: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà un llançament d'una cançó meva.
1: Què dius?
2: Ho sabies o no?
1: Què dius?
2: No, jo dic ara per comprometre'l, però no, perquè tu has dit, perquè no fas una cançó?
1: Clar.
2: I què li pots dir a aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
4: Home, Sergi Soler, juntament amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes, com... com què? Com...
2: Per que ho digui,
4: sí, espera, que ho digui.
2: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa.
5: Jo no soc reproductor, soc reproductor, eh? Jo que sé, el Sergi Romà, com es diu, el Dama, el Sergi Dama, el Sergi Casmia, jo què sé, moltes coses, moltes.
1: Poca broma, eh?
2: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
2: Que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? Home, has de sortir una estona.
5: Sí, una estoneta sortirem.
2: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys.
5: Amb ell se'n va bons suïtes.
2: No, perquè ell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta.
2: I no... Que deia que tenga cabello i dientes, no?
1: sobretot cabell i dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
2: En Joan Bosch de la caixa tonta de la xarxa que s'ha fet per Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com, jo, esteu preparant un...
2: El Toni Rovira fa això per...
1: Clar.
2: Jo venia al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
2: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta, sí.
2: És un personatge que és història.
1: No, ja ho sé, ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes?
2: El deute?
1: Però el de cròniques es va vendre molt també, eh?
5: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, de Fórmula Vieta.
1: Mira. Sí, aquí, estem al tanto aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
5: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Això són patidons.
1: Però... Escolta'm, això va ser un bombazo i encara ara es canta, es balla i Fórmula Abierta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tenint bolos, eh? Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más. Vull dir que...
2: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
2: I vull anar un moment...
1: Vale, doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
2: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, eh? Déu-n'hi-do, els nostres oients...
2: Jo que crec... jo me'n vaig cap als passadissos i entrego persones que ni sabia ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
2: La cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
2: què...
1: Sí, sí, sí, sí. Carai, Toni, escolta. Després dius... Un
2: dels col·laboradors del programa del matí de TV3, sí, també, sí. Que em va conèixer a la festa de la PM, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
2: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. El Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno.
2: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Vinga. Cuida, Toni.
2: Coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: lluna de llum.
1: La caixa tonta.
0: Que aspira a arribar més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va.
2: Hola, sóc el Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Quan el sol se'n va.
3: I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira del Toni Rovira. I tu?
0: Qui va dictar les normes? Qui va imposar?
3: Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau.
0: Just comença quan sembla que s'està acabant.
4: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada. Nosaltres les avancem ara mateix en titulars. Montse Rovira ha refermat la renovació del PSC de Palafolls i ha descartat pactes amb Palafolls Som. La regidora socialista ha assegurat en una entrevista a Ràdio Palafolls que el partit ha superat la fractura interna i ara funciona com un equip nou i cohesionat sota la candidatura de Rosa García de cara a les pròximes eleccions. Rovira ha defensat la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del municipi, distanciant-se de les postures d'oposició frontal del passat. Així mateix, la regidora està contundent en afirmar que els ponts en Palafolls són estan totalment trencats i ha negat tenir coneixement de reunions per plantejar una moció de censura en el seu moment. Pel que fa a l'estat del poble, valora positivament la neteja, tot i demanar més atenció a les herbes de les voreres.

I seguirem parlant d'altres qüestions també relacionades amb la política, perquè Montserrat Sol encapçalarà la llista de Junts per Palafolls a les eleccions municipals del 2027. L'assemblea local del partit ha triat per unanimitat Montserrat Sola com a cap de llista pels propers comicis de l'any vinent. La formació destaca que la candidatura neix amb valors de proximitat, rigor i ambició de futur. Amb aquesta designació, Junts es converteix en el segon partit a oficialitzar el seu lideratge després que el PSC ho fes fa pocs dies. I avui també parlarem de l'ordre del dia del ple que se celebra demà. I és que el ple abordarà demà la millora de la xarxa d'aigua i també la gestió compartida de Ciutat Jardí. La sala de plens acollirà una sessió ordinària amb 33 punts on destaca l'encàrrec per les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. També es debatrà un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana per regular serveis essencials com els residus, l'enllumenat i l'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí. Durant la sessió també s'informarà sobre l'estat de les obres del castell, les certificacions dels pisos de protecció oficial i també l'aprovació d'una declaració contra la LGTBI-fòbia. I també marxarem cap a Malgrat de Mar, últim els detalls per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat han preparat una nova jornada d'activitats que s'allargarà durant tot el dia. La programació inclou una masterclass de zumba, sessions de cura de la pell i d'assessoria d'imatge, a més d'un taller singular per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El plat fort serà la tradicional desfilada de moda al parc de Can Campassol a la tarda. Diversos establiments locals també participaran amb sortejos i sessions de realitat virtual.

I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component variable entre el sud-est i el sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus. A Palafolls el dia serà assolellat, amb temperatures màximes que arribaran fins als 26 graus i mínimes que es mantindran en els 24. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres, dia 20 de maig. I ho fem parlant d'una nova compra que farà pròximament l'Ajuntament. Concretament, Palafolls comprarà una zona verda gràcies a un préstec que es tornarà amb el romanent de tresoreria. L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ja ha concertat l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions de concurs públic. Demà al ple s'aprovarà la modificació de crèdit per poder fer aquesta compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola, just al

0: costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al nostre poble, que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que, per normativa, només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar, de fet, l'any passat amb romanent superior als 7,2 milions d'euros. L'alcalde, Francesc Alemany, explica que l'estratègia municipal passa perquè, un cop es comprin els terrenys, eixugar el deute amb aquests recursos acumulats quan el govern central torni a permetre utilitzar el romanent per poder pagar deute municipal.
1: El que s'està intentant és solucionar un expedient urbanístic que arrossega aquest Ajuntament des de fa més de 10 i 15 anys, que és l'adquisició d'una zona verda, que per allà està obligat a fer-ho, i que per poder-ho organitzar l'Ajuntament s'endeuta per aquests 700.000 euros amb l'objectiu que es canceli aquest préstec amb el romanent, és a dir, amb aquests diners que s'estalvien i que a partir de la bona gestió que es fa des de l'Ajuntament doncs es van acumulant, no? En el moment que permeti el Ministeri d'Hisenda, que molts ajuntaments estem esperant aquesta circumstància, doncs podem utilitzar aquests diners per poder tornar aquest deute.
0: Des del 2020 l'Ajuntament pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent des de fa anys. És moment ara de parlar de política, perquè Montse Rovira, del PSC, ha refermat la renovació del partit i també la seva aposta pel diàleg amb el govern. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista aquesta setmana al programa Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa, després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i que es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora a l'oposició assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se així de les tensions passades.
2: Pensava que fosse com...
3: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia el que hi havia allà.
2: Segons vostè què hi veia?
3: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
0: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista ha estat la valoració de la relació amb Palafolls. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
3: Home, jo sabia que estaven fent reunions i que jo, sí, jo creia que sí, que era el que tothom esperava, perquè que hi hagués pacte.
2: I vostè també ho esperava?
3: Sí, clar, però ells van dir que no. Bueno, jo no hi era a les reunions, però van dir que no. Jo he parlat amb els meus companys, els que tinc, els que som ara.
2: És a dir, amb el senyor Vila,
3: sí.
2: La senyora García.
3: Sí, que no hi van anar a cap reunió. No van tindre cap reunió sobre la moció.
0: Pel que fa a l'estat de Palafolls, Rovira ha fet una valoració constructiva de diversos temes, com la neteja i manteniment, que considera que el municipi està més net que anteriorment, tot i que reclama més atenció a les herbes de les voreres. Pel que fa als equipaments, ha defensat l'estat del Palauet i de l'activitat cultural, malgrat reconèixer mancances de manteniment en altres punts com la Figuerassa. Finalment, tot i no confirmar si formarà part de la llista electoral per les properes municipals, ha expressat la seva voluntat de continuar ajudant el poble. Durant l'entrevista també va aprofitar per mostrar el seu suport a la pagesia local. I no deixem de banda la política, ara parlem de Junts per Palafolls i és que ja tenen candidata. Tal com han avançat des del partit en una assemblea local celebrada el passat dissabte, la militància ha triat Montserrat Sola com a cap de llista. L'elecció de Sola s'ha produït per unanimitat, un fet que, segons la formació, referma la confiança en un projecte que defineixen com a sòlid i compromès amb Palafolls. Des de Junts per Palafolls han destacat que la candidatura de Montse Sola neix amb la voluntat de continuar treballant pel poble, des de valors com la proximitat, el rigor i l'ambició de futur. Amb aquesta designació, el partit és el segon a oficialitzar el seu lideratge de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent, després que el PSC l'anunciés fa uns 10 dies. Per tal de donar a conèixer aquesta elecció i també avançar els detalls de l'acte oficial de la presentació de la candidata, el partit ha organitzat una jornada informativa. Aquest dissabte 23 de maig, des de les 11 fins a la 1 del migdia, Junts per Palafolls instal·larà una carpa a la plaça de les Valls d'Ax per atendre els veïns i veïnes que vulguin conèixer de prop el projecte encapçalat per Montse Sola. I seguim parlant d'altres qüestions, en aquest cas del ple, perquè el d'aquest dijous, la sessió d'aquest dijous, abordarà la millora de la xarxa d'aigua en alta i la gestió de serveis a Ciutat Jardí. Demà al vespre a les 7, la sala de plens acull una nova sessió plenària ordinària. En aquesta ocasió, l'ordre del dia compta amb 33 punts, entre els quals destaquen inversions en infraestructures hídriques i també acords de col·laboració intermunicipal. Un dels punts centrals de la sessió serà l'encàrrec al concessionari municipal del servei de clavegueram per l'execució d'obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. A la vegada està prevista l'aprovació d'una declaració institucional amb motiu del 17 de maig, és a dir, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que va ser aquest cap de setmana. Així mateix, el ple debatrà l'aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana. Aquest acord és clau per l'urbanització de Ciutat Jardí perquè regula la prestació de serveis essencials, com la gestió de residus domiciliaris, l'enllumenat públic, l'abastament d'aigua i el clavegueram en aquesta zona compartida. A banda d'aquests temes, la sessió tractarà també nombrosos tràmits tècnics i també de control financer. Entre ells es donarà compte de diverses certificacions d'obres relacionades amb la promoció d'habitatges de protecció oficial que estan finançats amb els fons Next Generation. També s'informarà sobre l'estat de les obres de restauració parcial del castell i de la pròrroga de contractes de serveis com l'acolliment diurn per gent gran o la neteja d'escoles. Com és habitual, la sessió es podrà seguir en directe a partir de les 7 a través del 107.7 FM, també a través del web de radiopalafolls.cat i a partir també del Facebook de la ràdio. I deixem de banda Palafolls per obrir la nostra plana comarcal, perquè Malgrat de Mar es prepara per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. L'Ajuntament de Malgrat i l'Associació de Comerciants tenen a punt una nova edició de la Malgrat Shopping que se celebra aquest dissabte. La jornada oferirà un ampli ventall d'activitats que s'allargaran des de primera hora del matí fins a la nit amb la desfilada de moda com a acte central. La programació arrencarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça de Josep Anselm Clavé. Posteriorment, l'activitat es traslladarà a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal, amb dues sessions formatives, una sobre skinker a 9:45 del matí, amb inscripció prèvia, i una altra sobre assessoria d'imatge a 11:45. A més, durant el matí i la tarda, l'espai gastronòmic de les Peixateries Velles acollirà un taller per aprendre a dibuixar amb llet a les tasses de cafè. El taller es durà a terme de 11 a 12 i de 6 a 7. Altres establiments també s'han sumat a la iniciativa, com la Joieria Blanca amb el sorteig d'una joia o Finca Esquim amb una sessió de realitat virtual. A partir de les 5 de la tarda, la plaça de l'Església serà l'escenari d'un taller de rams florals amb places limitades i inscripció prèvia a càrrec de la floristeria Flors i Violes. Poc després, a les 6, la Joieria Mora oferirà un flash de moda per mostrar les seves novetats i el plat fort de la jornada arribarà a 6:45 de la tarda al parc de Can Campassol, on tindrà lloc la tradicional desfilada de moda. Durant tot el dia, a més, les Peixateries Velles funcionaran com a espai gastronòmic. Al migdia s'hi podrà fer el vermut i a partir de la tarda i fins la nit l'ambient estarà amenitzat per l'actuació d'un DJ.

Com és habitual en aquest punt de l'informatiu, obrim la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, les obres de la nova rotonda deixaven Palafolls sense gas durant 2 hores. Aquella tarda, mentre es duien a terme les obres de la nova rotonda d'entrada a Palafolls, un error dels operaris va provocar que s'hagués de tallar el subministrament de gas en gran part del nostre poble. L'acció es va fer per tal que no hi hagués cap accident mentre se solucionava l'error. Per part de l'Ajuntament, tot i que no se sabia quina era l'afectació concretament d'aquest tall, van detallar que no esperaven que hagués sigut molt elevada tant per l'època de l'any en què ens trobàvem com també pel temps que va durar. De la mateixa manera, esperaven que no tornés a succeir un accident com aquest. El 2021 van detenir 8 persones en un operatiu contra els lladres multireincidents a la línia R1 del Maresme. Els Mossos van informar que el dispositiu, que s'havia iniciat a finals d'abril i que encara tindria continuïtat les següents setmanes, havia permès la detenció de 8 persones pels delictes de robatoris violents, furts, així també com ordres judicials pendents. Entre totes les persones detingudes acumulaven 66 antecedents i només un dels detinguts en tenia 20. Segons el cos policial, l'objectiu de l'operatiu era augmentar la percepció de seguretat entre les persones usuàries i els treballadors del transport ferroviari. I el 2016, Calella, Pineda i Malgrat estaven entre els municipis que més havien ingressat en multes al Maresme. Les dades de les declaracions dels ingressos municipals publicats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques posaven xifres als diners recaptats per cada poble en diferents matèries l'any 2014. Mataró liderava el rànquing recollint en xifres absolutes més de 3,5 milions d'euros, ingressos provinents de multes, la majoria per estacionament o per excés de velocitat. Mataró era la quarta ciutat que més diners havia recollit. Les dades del Ministeri explicaven que el segon municipi de la comarca amb més ingressos per multes era Calella, amb 430.000 euros. L'Alt Maresme encara tenia la tercera posició del rànquing. L'ocupava Pineda, que el 2014 havia recaptat 320.000 euros, també en posicions d'honor, i havia Malgrat, que havia recaptat 300.000 euros, també en aquest mateix concepte.

0: Ara és moment de connectar amb en Jordi Pratsavalls, qui ens acosta, com cada dia, alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Avui ens fixem en una altra activitat al nostre municipi. Aquest dissabte al matí, a Fic Blanes, organitza un taller que porta per títol De la fotografia a la promgrafia, una proposta a càrrec de Josep Recio, un dels membres de l'associació, que començarà a les 10 del matí a la mateixa escola de música i dansa. El taller és gratuït, però cal una inscripció prèvia. Podeu utilitzar l'enllaç que trobareu a www.palafolls.cat o a la mateixa pàgina web de Fic Blanes.
0: Gràcies, Jordi.

0: Ara qui ens espera és en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, per ampliar-nos la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa amb les temperatures perquè de moment han d'anar tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la, amb marejol de cara a demà, fins i tot la mar estaria arrissada amb petites àrees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. L'espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: Acabem l'informatiu, com sempre, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. L'Ajuntament de Palafolls té previst tornar a endeutar-se després d'uns quants anys per adquirir uns terrenys destinats a zona verda que portaven més d'una dècada encallats per discrepàncies econòmiques. L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys. L'alcalde ha explicat que l'estratègia passa per eixugar aquest deute a curt termini utilitzant el romanent de tresoreria municipal, que l'any passat va tancar amb més de 7,2 milions d'euros. També hem fet un repàs a l'entrevista d'ahir a l'Assumptes Interns a Montse Rovira, regidora a l'oposició per part del PSC, qui ha refermat la renovació del seu partit i ha descartat pactes amb Palafolls Som. La regidora socialista a l'oposició ha assegurat en aquesta entrevista a Ràdio Palafolls que el partit ha superat la fractura interna i que ara funciona com un equip nou i cohesionat sota la candidatura de Rosa García. Rovira ha defensat la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra pel bé del poble, distanciant-se de les postures d'oposició frontal del passat. Així mateix, la regidora està contundent en afirmar que els ponts amb Palafolls Som estan trencats i ha negat tenir coneixement de reunions per plantejar una moció de censura en el passat. Pel que fa a l'estat del poble, també ha valorat positivament la neteja, tot i demanar més atenció a les herbes de les voreres. I hem seguit parlant d'altres qüestions també polítiques, perquè l'Assemblea Local de Junts per Palafolls ha triat per unanimitat Montserrat Sola com a cap de llista pels propers comicis del 2027. Amb aquesta designació, Junts es converteix en el segon partit a oficialitzar el seu lideratge després que el PSC ho fes fa pocs dies. El partit ha organitzat una jornada informativa aquest mateix dissabte a la plaça de les Valls d'Ax per presentar la candidata als veïns. I la sala de plens acull demà una nova sessió ordinària on destaca, entre altres, l'encàrrec per les obres de renovació i millora de la xarxa de transport en alta d'aigua potable. També es debatrà un conveni de gestió amb l'Ajuntament de Santa Susana per regular serveis essencials com els residus, l'enllumenat i l'abastament d'aigua a Ciutat Jardí. I Malgrat de Mar està últim ja els detalls per una nova edició de la Malgrat Shopping aquest dissabte. Hi haurà una jornada plena d'activitats que s'allargarà durant tot el dia. Tot i això, el plat fort serà la tradicional desfilada de moda al parc de Can Campassol a partir de 6:45 de la tarda. Fins aquí l'informatiu d'aquest 20 de maig del 2026. Com sempre, us ha acompanyat Melina Morilla. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequib.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Thank you.

Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust, amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquest sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas,

0: professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estar rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps que és un viacrucis de Setmana Santa que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum i ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants. Amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix amb una cremeta et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos, som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes perquè, a més, ben al costat hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: Que el nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària, imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums, la cosmètica. Han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Sendas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Maria, adéu, quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel que dic, que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximent, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles. Després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona. Passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya, i de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Sabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que en un no-res ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on curiosament el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un de principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral. No és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que ara a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al bell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin i, com tots sabeu, és una catedral d'estil gòtic. No sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 de Roba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici super contundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa. Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Aquest dijous segueix la transmissió en directe del ple municipal a Ràdio Palafolls. En directe, a les 7 del vespre, al 107.7 FM. L'actualitat política a Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls. Serveis informatius.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem una... un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són, ja són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic, ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bueno.
1: convido els oients a fer, a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional, i entenem aquí per comunitat internacional el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Trella d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, ojalà. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines, sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà, un nivell
0: perquè,
2: més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo vaig veure un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho, jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert, però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà hi tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: el control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària, vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les, però Londres va dir que no, pel que sigui, suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé, en aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir bàsicament un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no. No pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No fos cas. Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... i del Milton.
2: Molt.
0: I una segona etapa també de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'has sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano. Bueno, m'ha sortit recorinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
1: Ja. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: terrible. És que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no. Sí. Vas a fer...
0: Voy
1: a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està. Ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi. Van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale?
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model, i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982 després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la Dama de Ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar, que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi,
1: consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir. Sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah, exacte.
1: No? Quin era el plan? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol... Sí. Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. El febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data la base britànica de Grytviken.
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken,
2: ja és una broma el propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada, Geòrgia del Sud, ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la Secretaria de Relacions, la Secretaria de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, a posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. Sí,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans, jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81 Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Gritviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?

0: He fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. I aquella dona amb cabell cardat.
1: Aquella dona
0: fa por. Feia molta por. Quan va morir,
2: ser el seu marit.
0: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14... va obrir-se, van obrir, van petar-se molts bars,
2: sí.
0: Vull dir,
2: hi ha molta gent que
0: molt ressentit el
2: amor,
0: exacte.
2: Ha de ser molt xungo.
0: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
2: l'Albert. S'ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
0: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
2: Conservador britànic.
0: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona? La pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
2: Amb els rulls.
1: Endavant.
0: Val, endavant.
1: Sergio. T'imagines quan vas a on?
0: A una residència d'avis.
1: Sí?
0: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
2: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell encarnat no? De l'ensurt.
1: No, val. Només cal preguntar-li als miners
2: als miners. El 31 de març Thatcher va reunir el gabinet i els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista, perquè clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres a més no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets,
1: o sigui.
2: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
1: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
2: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
0: Aquest ha fregat el pal.
2: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
1: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
2: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir, estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació, vale?
0: Molt bé.
2: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
0: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
2: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, el representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
0: No ens oblidem.
2: Que segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
0: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
2: Exacte.
0: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context, i clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop, i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
2: Esto es muy loco, eh? Que esto es muy loco.
0: Esto es muy loco. Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
2: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
1: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
2: No era l'única. El

0: cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com a neiaitit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach: tírale.
1: I va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí.
1: Tírale a
0: les Malvines. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea que aquesta cançó és universal, molt coneguda, sí, i no sabia doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire. A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim
2: com
0: 60
2: com
0: persones.
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Oh, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No? Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt molt famosos, i per tant aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja evidentment ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però als anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme.
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esbossar les empàscara de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan amb un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bé, hòstia, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí ja, donem ara... de tot. Ara, però de seguida amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No? Thatcher.
0: Ostres,
1: és horrible.
0: Aquest també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, molt bé. Anem a tirar endavant una miqueta. Això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina, el seu material era en general antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera, l'exèrcit i la infanteria de la marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre, m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no val a quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és,
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, No és una partida del risc.
0: No ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromp.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda els britànics, clar, que ja no estan tan estan més a prop de Benny Hill, un personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només, hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual, i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo creo que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos,
1: té nom?
0: Protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia haver gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular
1: tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines, o sigui, això és una burrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga, ah.
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward. El seu sobrenom és Sorrenc.
1: Tatxador i Sorrenca.
0: Sí, sí, en l'anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? L'ONU es va posar les piles en aquell moment i bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius: neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. En la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Porto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins, clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Porto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop. I a l'entrada de les portes hi van enllaçar, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, avui estem gravant el programa.
1: Avui estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig.
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Honor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Honor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.